dels mànecs entrenaments milicians purs. Ni no breva patir tanta saudade. Jo més que melangia, gelosia. De sa riquesa que donen paraules al camp, són aules i esteu accent poesia. De

vides en tu en aquest paradís. Els teus crits, els meus llits, els llençols ben humits, sempre passa un xerí punyatero, com un jong mangronj i no puc sortir. Possible patir cops provoca tant del lero. Encara no

0: Sonora, quarta temporada. Memòria oral de Ferreries.
1: Seguim en les entrevistes de Sonora a Ferreries i avui hem quedat amb na Llúcia Marquès Pons, nascuda l'any 1934 a Ferreries. Hola, Llúcia, com estàs?
2: Molt bé, gràcies. Tu?
1: Molt bé. Saps on vas néixer, exactament?
2: Sí, en el carrer Sant Bartomeu, nombre 32. La plaça allà dalt.
1: I què t'explicaven d'aquest puesto?
2: De que...
1: D'allà on vas néixer o a sa casa
2: com que
1: familiar?
2: Com que sempre vam ser. Fins, jo hi vaig ser fins que me vaig casar allà. Ma mare cosia i venia molta gent i sempre hi havia gent per casa. Res vegades jo, si sentia una cosa, va, em posava dins un altre estudi que hi havia a la finestra a veure de què xerraven.
1: I de què xerraven en aquella època?
2: Després, una dona que hagués de tenir un fillet...

0: So, era un po' criticoso, questo, me, com'è.
1: E che cosia, Tamara? Fa da tos?
0: Vestiti, sì. E lo che darrere che va a fare va a Savanaves. Vanaves, tos d'una mà in terra, lo cara se dradon. Io però fa a mamma.
1: Ho fam? Vol dir que tu també ho feies?
0: Sì.
1: Ho vas aprendre d'ella?
0: Sì. Anàvem d'altre, l'Ajuntament hi havia una amiga de ma mare, i anàvem d'altre esporxo per embastar-ho, perquè havíem de embastar una cosa molt gran. Anàvem allà, i després a Ca Nostra.
1: I ton pare què feia?
0: De carbó, carboner i qualque temporada llogat. No, no és que hagi passat molta fam, perquè molta gent diu això, que som molt pobres, no menjàvem i no sé què. Nosaltres això no, malament fos monyaco, per exemple, monyaco bullit, amb un pot d'oli i sal i per avall toquen. Anàvem a ca una tia que estava al lloc, a dur sirigot, i ma mare arribava a fer crema amb sirigot, fa miques, no és igual, que sa crema normal, així. Però menjàvem allò i quedàvem ben satisfets. O la bevíem, com que va una escudella de llet, bevíem el xerigot. M'agradaria tastar-lo per veure ara si el trobàs, com després el trobava. I anàvem amb altres fiats i sempre darrere, més enrere, en venia un de molt petitó. I nosaltres, com vas que sempre va per darrere? I van arribar a finar que quan arribava a casa seva, solla, ja la dua buida. Aquests sí que en tenien de fam. Vull dir que em vagin passar.
1: Tu, quin és el primer record que te ve de Ferreries, de quan eres petita? De lo que feies, o s'escola, o...
0: A l'escola ja vaig mostrar de fer puntort molt de fietes. Saps què és puntort?
1: No?
0: Es cosí un doblec i just agafen un files de puntort i jo me posava enmig i tota rodada de fietes i els mostrava de fer el puntort.
1: Que jugàveu?
0: Caixó era, teníem un caixó i posàvem cortinetes i fèiem muñeques de roba, el cosíem i l'inflàvem, posàvem un altre tros que era el cap i els hi pintàvem els ulls i la boca i és que podia tenir el caixó més polit. Això, i contar rondades en el carrer també, cantar, a jugar a amagar. Això, en el pla de l'església, més en el, això, érem, i com que jo era, hi érem prop, en aquell carrer, anàvem allà.
1: Quines rondades comptàveu?
0: Mo mare mos embolicava molt amb les rondades, els afers de Xironet, per exemple, en Pere de sa Favera, que es castes de contes.
1: I a l'escola, a part de tu ensenyar,
0: Bueno, també em van ensenyar a escriure i a llegir. El que van fer, jo hi vaig fer poca estona, en 9 anys vaig acabar.
1: i què va ser?
0: Feina ajudava a ma mare, per exemple, a tenir ja altres germans perquè ma mare cosigués i això.
1: Quants de germans vas tenir?
0: Quatre, que hagi conegut, quatre, cinc. Ara són quatre germanes i un germà. N'hi ha una germaneta morta i un fillet també.
1: I fins a quina edat vas cosir?
0: Fins que hi va haver a Ferreries, ja festejava, trençat de Ciutadella, venien a cercar, o duen unes formes i nosaltres els omplíem amb aquelles formes, quedaven unes sabates així. I no sé, vaig anar a Cat Sucre també a embolicar caramelos i aquí on podíem, ens posàvem.
1: I germans i germanes teues, què feien?
0: Igual. No ho vam passar malament, tampoc. Perquè, no ho sé, hem estat alegres totes.
1: Quines botigues hi havia quan eres petita, tu te'n recordes?
0: Sí, el magatzem estava en el carrer Nou, un que estava en el carrer de dalt, que li deien, ai, en el Cantemo, el carrer Ferret també n'hi havia una, el Cantemo. Després, de més petitones, així, hi havia a la plaça, hi havia Antoni de Somodaina, que li deien, i la botiga nova, que era la darrera que havien posat, li deien la botiga nova. I això eren les botigues. Hi havia dues panaderies.
1: I com eren els carrers?
0: De terra. Cada garnada, garnava el trot seu. Jo me'n record que quan sentien la padrina que garnava i tirava aigua en el carrer, doncs ja han sortit de mi la primera. Era hora de xicamós. I garnàvem el carrer, el tros nostre.
1: I en el poble, en aquella època, hi havia gent de fora, d'altres puestos?
0: No. Bé, em venia qualcú. En la guerra em van venir.
1: Com va ser la guerra?
0: Jo me'n record de quan va començar la guerra. Tenia 19 mesos, però me'n record... Bueno, no me'n dic me'n record que so, però me'n record que sa un valencinet i me'n valencinava perquè sàvia... Ai, això és un desastre! I mos moriran tots! I no sé què... I jo, clar, que no sabia què era, però... me'n valencinada i jo ara quan me poso així per escoltar-ho veig el peuet que fa mare, i després ma mare me'n va agafar i els soldats passaven pel carrer cridant cerrar puertas y ventanas, pagar la luz, i clar, els petits tenien por i això. Després quan va acabar teníem un conco que estava al lloc, i el conco era els soldats, aquests, però nosaltres, la germana, ma mare era la germana, i vam anar. I quan va acabar, van sortir en el pati, allà que badàvem, i va venir un helicòpter, i va posar, i nosaltres havíem posat una bandera en el fumarel, una bandera blanca, i va passar l'avió, l'helicòpter, i mos va fer una volta damunt la bandera. I cris, nosaltres, i mocadors, i enga. Jo tenia 5 anys després. I després la primera missa, vam fer la primera missa dalt l'Ajuntament, en el carrer, però. I jo, ma mare, em va dir, vés allà, i t'asseuràs allà ben davant, i tu has de ben mirar. I quan vaig estar cansada, vaig agafar la cadira i me'n vaig anar, perquè ho trobava molt llarg en allò d'estar. Però bueno, no res, ni sàvia em va agafar.
1: Quin significat tenia això, la primera missa?
0: Bueno, de quan va acabar la guerra, i després van dient de fer una missa, i a l'església estava, no esfondrada, però estava, era el magatzem, allà hi venien. Hi havia un home que li deien en Pota, que sempre fumava un purús de Pota, i mos feia por en els al·lots. I ha, ha, ha, ha, i després se'n re. I m'agrada molt els al·lots. I ma mare de troc que no t'agraden gaire, fer-los por d'aquesta manera. Però bueno, no, coses.
1: I durant la guerra te'n recordes d'anar a comprar en el poble? Sí. O si la gent...
0: La gent anava sèria, vull dir, no tenien com a massa. Aquí teníem una llibreta, que és la llibreta aquesta, posava arròs, xaurons i el que fos. I quan hi havia, donaven, que es cliden, se reacciona, era una cosa així, anàvem a l'església i mos donaven el que nosaltres donaven la llibreta, però havien de pagar també. I taven els cellos, que era de lo que havien de menjar, o menjar, no. Hi havia molt de bacallà, però jo el bacallà m'ha agradat encara ara. Sí, ma mare va avorrir les mongetes. De tant, eren menjar les xines. Donaven farina de fava, i era ben groc allò. I però no, ma mare mos va fer rissats o galetes d'allò. Eren bones, però bueno, perquè no hi havia res més.
1: I com cuinàveu a casa?
0: A casa, vegades menjaven tota la setmana col, perquè fem una bona olla de col i avui el menjarem amb un punyat d'arròs, un sol de mà per una altra cosa. I semblava que no menjava el mateix, però menjàvem el mateix.
1: I quin tipus de... Teniu una cuina econòmica, una cuina
0: De
1: de
0: llenya,
1: llenya?
0: de llenya.
1: I passàveu fred?
0: No,
1: Com us escaufàveu?
0: tapats, perquè després no hi havia... Després més cap aquí hi havia carbonilla. I allò anàvem a dur... Ma mare anava al forn, que era un cosí, i ens donava una palangrana de foc de carbonilla i el posàvem enmig de l'estudiat i hi havia molta ardolla. Dins hi venia gent, a vegades a seure, perquè tenien fred.
1: I què fèieu a les vetlades?
0: Feina, bueno, cosir, és cosir, i xerrar, és el que dic, de xistes i qualcun que hi fan cridots, que no sé què tenc que dir. Després, també, els dissabtes i diumenge, a vegades, ballaven fandango. A la plaça, allà fa un racó, i allà venien tres o quatre joves que si sonaven guitarra i ballàvem allà.
1: I quan dius que estàveu asseguts a taula, feu acudits, te'n recordes de cap? I qualque dita o
0: Dites en
1: refrany?
0: dei moltes. Ara tenc un fill que en té mil trop de replegades.
1: A veure qualcuna que te vengui.
0: Mira'n fora i cauràs prop. Això és quan vas despistar pel carrer i pataplup cau, jo sé l'altre dia ho vaig fer, que no vaig caure, però passant de gambirots. Dic, no? I me'n vaig dir jo mateixa, allò mira'n fora i me'n cobres prop.
1: Dius que vas anar a escola fins als 9 anys i després te vas posar a fer feina ja
0: Sí.
1: directament, diferents
0: Això
1: feines,
0: sí.
1: i va ser feina fins quan?
0: I sempre. Perquè eren casades ja i encara fèiem de sones d'aquestes vànoves.
1: Amb qui te vas casar?
0: Bonita feliç.
1: I a tu com et coneixen de nom?
0: De casa mestressa.
1: Que eres nom de ta mare. I ve
0: Ve de so i no hi ve, perquè l'àvia meva va quedar viuda en tres fills als 26 anys. I va fer... I després no hi havia el que hi ha ara, que donen càritas i això. Després havien de treure, havien de treure la manya. I ella va començar a tenir un pati gran a què li manaven els fills petits, allà. Bueno, els tenia fins... Encara era molt bé, molt cap aquí, i quan venien aquesta gent que no venia, que no vivia aquí, venien a veure-la, a l'àvia. I mira, va quedar... I com que això de fer escola els hi de mestresses, i ella va quedar sa mestressa, i mo mare, com que va cosir, després va quedar na Joana sa mestressa també. Va sortir de l'àvia, però mo mare també.
1: I el nom d'en Nito, d'on surt, trobes?
0: Joan.
1: Però per algun motiu li donen
0: No,
1: feliç.
0: sí, perquè l'àvia, que festejava un altre, que tenia doblers. I li van dir, si jo si me cas... I ell deia, Joan, que com va? Si me cas amb aquesta, ho seré feliç. I anàvem de feliç, feliç, i feliç va quedar.
1: Ton pare va ser carboner, però...
0: Carboner, i estava llogat, també, anaven en un lloc. Segano, sí, Segà. I aquell mes, gent que no fa gaire feina, aquell mes sí que tenien, vull dir, feina i menjaven el mango, perquè quan segaven, mataven bens, vull dir que menjaven fort, perquè és una feina feixuga, era, ara res, ara hi ha màquines, però després ho feien tot a mà. I nosaltres després, quan de Natal puesto, tal lloc, avui garbatjaran, demà matí garbatjaran. i m'on anàvem, de musicàvem ben de matí i m'on anàvem a espigolar. A espigolar, a xicar les espigues que quedaven de segar i d'ells endut-se'n. I quan llevaven la garba davall, n'hi havia moltes d'espigues i creu-me que tothom anava, estava i el bou per on eren. I després me'n duem el blat a casa i en sol demà matí ho posàvem en el sol i teníem una massa i picàvem i que el blat sortigués d'allà dins i després anàvem a la carretera de vora que estan cels o on es retiro a la carretera posàvem un llençol i ells que tenien ases i això després anaven a cercar la pa
1: separàveu no?
0: Aprofitàvem, era... sí, no, sí.
1: I només espigolàveu les espigues o espigolàveu moltes altres coses?
0: No, espigues i blat. En blat i que és allò, ordi. Ordi també. Ordi fem el cafè.
1: Feu el cafè amb ordi? Com el fèieu?
0: Bullit. Era aigua bruta, allò sembla. De lo que... I xiurons també, passat pel forn, allò un poc que fossin, bueno, un poc que a mà no, però que estiguessin torrat. Després teníem un molinet, allò, aquells molinets, i el rodaven d'aquest i fèiem el cafè amb això. Ens enginyaven.
1: I els dies de festes, a casa, què menjàveu?
0: Brou. Anàvem que es carnisseria d'una mare de digue-li que us doni una pesada i mos donava més ossos que res, però bueno, feien brou d'allò.
1: Que és una pesada?
0: Pesada. Una cosa posar dins la bàscula, o dins la bàscula, dins les balances.
1: Seria com una mida? O
0: idò,
1: com
0: un,
1: sí,
0: idò.
1: Una pesada.
0: És una pesada.
1: I es brou un pot de carn o...
0: Carn n'hi havia poca, però, bueno, posaven, a vegades feien sopes de brou, que tant tots de fer viandes, si no en teníem, feien sopes de brou.
1: I els dies de celebracions, la sobretaula, què se feia?
0: Sobretaula?
1: Sí, quan quedàveu després de dinar.
0: Sí, mos alçàvem, no hi feien gaire estona asseguts a la taula.
1: I a ca vostra de vegades cantàveu?
0: Sí, a la plaça mos miràvem a veure aquí, n'hi havia una, dues, que eren molt més, bueno, eren casades i tenien el lot, i quan nosaltres, per exemple, cantaven, després se posaven a cantar la cançó que nosaltres cantàvem. No, ja sé, sí que cantaven, tinc una germana que és monja i fa molt bo per segona veu. I cantava.
1: Quines cançons?
0: Després, les que m'ho mostrava ma mare eren cançons més antigues i eren històries més que res.
1: Després, com a gloses? O...
0: No, no, història. Història. Que tenc que dir jo, que se n'anava a la guerra, un... Llamaron al conde Flores por capitán general. Cosa... Cuando años no me recuerdo. ¿Para cuántos años va? Para siete voy condesa, para siete y nada más. Si a los siete aún no he vuelto, condesa os podéis casar. Pasan siete y pasan ocho y el conde aún no está. Un día estando en la mesa, su padre le quiso hablar. ¿Por qué no te casas, hija? ¿Por qué no te casas ya? No me puedo casar, padre, porque el conde aún no está. Dame vuestra bendición y lo iré a buscar. Al salir de las Italias, camino de Portugal, se encontró con un caballo que lo iban a encelar. ¿De quién es este caballo? ¿De quién es este animal? Es del conde de las flores que se tiene que casar. Ese conde que usted dice me lo quisiera enseñar. Se lo enseñaré, señora, es poca la caridad. Una limosnita, conde, que usted bien la puede dar, que vengo de las Italias y no traigo que gastar. Si venís de las Italias, ¿qué hay de nuevo por allá? He visto a su condesa que no cesa de llorar. Si yo la pudiera ver, si yo la pudiera amar, ¿cuándo la conocería si yo fuera por allá? El rostro lo he perdido, conde, de tanto llorar. El vestido bien lo guardo y el lunar aquí está. Con la estrecha de su mano, casi no pudiendo hablar, los vivas y los torneos para doña Elvira serán.
1: I on trobes que la va aprendre, la cançó aquesta?
0: La cantaven, la gent. Anava de boca en boca. No és com ara que sentim la ràdio i sentim el que volem, com ve dalt. Però eren aquestes cançons, així, d'històries, perquè ara és diferent.
1: I menorquines en cantàveu? Hi havia qualque moment a l'any que en cantéssiu especialment?
0: No, bueno, es cantaven sempre. Aquella rosera de roses blanques, ho és, menorquina. Després...
1: Quina versió cantes tu?
0: Rosera de roses blanques, qui mos ho

0: Quan te vas casar, com va ser el dia del teu casament?
1: Com va ser?
0: Sí, què vau fer?
1: Bueno, van anar els meus germans tots, després. Jo vaig anar al toro, no, és que vespre.
0: Com hi vau anar, el toro?
1: Un taxi d'en Cavaller. I vam anar. I sa germana s'havia d'anar per monja i volia venir, va voler venir al toro a fer una visita també.
0: Que va ser com es viatge, un poc.
1: Sí, no us van veure d'aquí. Bé, després els concos els convidaven en els nuvis a anar a sopar o anar a dinar. I després fan 8 dies de fer festes xines.
0: I com eren aquests 8 dies que...
1: No sé, anàvem, que tenc que dir jo, anàvem, vaig anar, vam anar a l'O, aquí hi havia un conegut que ens va convidar, i una cosina hi teníem, vam anar a Ciutadella a fer i això.
0: I en aquella època com era Menorca?
1: Molt canviada d'ara. Ens estimàvem més, de vegades. Si hi havia un que necessitava, sense davall davall, ara anau aquí i deixeu-ho sol, que davall es tapeti. I ens ajudàvem més. Bé, ara també s'ajuden, els que poden.
0: A ca vostra, teníeu llibres?
1: Sí. Contes, de principi contes i històries.
0: I eren en castellà, evidentment.
1: Sí.
0: Qui te va ensenyar, després quan vas acabar l'escola? Vas seguir estudiant, vas seguir aprenent
1: Sí,
0: coses?
1: després anàvem molt per cases monges i fa mare i van els adults a l'escola. Després, 3 o 4, anàvem a cap amb les monges i ens mostrava més bé. I la germana va anar al Perú de missionera i ens escrivien cartes. I escrivint cartes també vaig aprendre més d'escriure. A vegades l'enviava ella i ella me l'enviava, me la tornava a enviar i corregida.
0: I què li explicaves a les cartes aquestes?
1: Bueno, del que passava per Ferreries. Si hi havia qualsevol jove d'aquestes que posava a festejar amb un altre, coses així.
0: La mantenies a
1: Sí,
0: prop.
1: sí.
0: I quan te vas casar, en els teus fills i filles, quina educació els hi vas poder donar?
1: Van anar a l'escola, n'hi ha un que és mestre, i els altres no van voler, no hi van voler estudiar. Bueno, tal vegada no hi haguem pogut anar tots.
0: Com els educàveu, en els joves, en aquella època?
1: El que sabíem, el que podíem, no, o no sé què tenc que dir, a vegades sabíem i a vegades no. Van començar amb els fills aquests a treure llibres de sexualitat, quan tenien els fiets i mostrar-los com estaven dins la panxa, això nosaltres els hi vam fer.
0: I els explicàveu contes, rondalles, quines?
1: Jo he dit aquelles de Xiuronet i jo, la història sagrada, ara no ensenyen a l'escola, la història sagrada, ara hi ha la doctrina, però després era història sagrada. I jo sé la història sagrada per mon mare, perquè mon mare cosia i nosaltres érem petites, que en una cadira, i es posava rrrrrrr, mon mare, enga, i vol dir que hi ha xuxines de Noé i de Caín i Abel, tot això ens ho va mostrar, ella, i d'aquells que
0: De paraula, de
1: de
0: paraula.
1: paraula.
0: I tu vas ser el mateix?
1: Jo després ja no cosia, perquè després vam venir aquí, en aquesta casa.
0: I, però els hi vas explicar la història sagrada, com a
1: Com a
0: conte o com a
1: conte, com a
0: conte.
1: conte.
0: I per on començava la història
1: Tant era
0: aquesta?
1: una com l'altra, que hi havia una casa, que hi havia, bueno, son pare i fill, ara xiuronets, que eren molt pobres, i no, hi havia un gigant i aquestes coses. I després això, Nardo, també. Especial Nardo era un home que tenia un ranxo de fiats i eren molt pobres, estaven dins una cova. I son pare a vegades anava a pescar per veure, per menjar, perquè tenia. I ell va anar i va agafar un. I comencen, ai, ai, ai, ai, mullem, mullem, te donaré el que vulguis, però mullem. I ell ben espantolat mirava per tot i no veia res, fins que va arribar a veure un peix. I li va dir, mullem, jo te donaré el que vulguis. I el va mullar i ell va pensar, crec que sí que me donarà el que vulgui, ara ja se n'ha anat. Però li va dir, mira, d'estona que té, hi trobaràs uns que té els fills i la dona ja estan dins una casa. I se'n van a casa seva i els fills pel camí ja van sortir. Mon pare, ja tenim una casa, tenim una casa. I després, quatre dies, la dona diu, tu li havies d'haver demanat que tenia una nevera? Bé, nevera crec que ja li posava més. I coses que no tenim, jo no hi vaig. Vés-hi, vés-hi. Bé, que el va fer anar i venir totes les vegades que fins que va estar cansat, ell i el peixot. I el peixot diu, ja està bé, si tornes no te donaré res més. I quan va arribar a casa seva diu, ja m'ha dit això, ja m'ha dit això. T'ho ha dit perquè t'ho ha dit. Vinga, torna-hi. I fins que el peix va dir prou, està... I els hi va llevar tot. I després la dona i ells els ploraven i van tornar a anar. I el van cridar, tots el cridaven. Fins que va sortir i diu, què voleu ara? Què és que voleu? No, només volem una casa. I acaba així. Bueno, li donen una casa i viuen després feliços i fent feina. Això era especialment. Però això havia de mestrer tota una setmana per contar-ho, perquè li feia això, mo mare, venga. I ara on érem, vol dir que, ah sí, érem, vol dir que hi ha xines, i venga, dale, petit.
0: Ho allargàveu.
1: Sí, sí, sí.
0: Te vas implicar en coses del poble? O...
1: Sessió catòlica després hi havia.
0: Què fèieu?
1: Reunions i anàvem a la mà, que insistiu un parell de vegades. I...
0: No de, sé. De què tractaven les reunions?
1: Bueno, de l'Evangeli regàvem.
0: I anàveu a la mà?
1: Anàvem amb la mà, sí.
0: I què fèieu?
1: Nedàvem amb un vestit de davall, perquè no hi havia trajes ni hi havia res.
0: Ja sabíeu nedar?
1: No hi sabíeu mai. I anava molt poc a la mà. Si anàvem un parell de vegades i ves com Cucat va estar a Sant Jordi, del Mercadal, i allà hi ha una platja. I allà sí que hi anàvem més cada dia, a la platja, però no...
0: I què anàveu a fer?
1: Veníem els peus. I feien la baraneta, i jugàvem a corro, fèiem clots i això.
0: Què hi posàveu dins el paner? Per fer la baraneta.
1: Un formatge, sí, estava en el lloc i sobrassada, en el lloc, això, hi era.
0: Quina relació vas tenir, per exemple, amb altres pobles? Hi vas anar? Molt? Poc?
1: No, no hi vau anar gaire, no.
0: Per quins motius hi anàveu? Quan anàveu a Ciutadella o anàveu a
1: altra banda? Per ser a Ciutadella. Molt, per exemple, la padrina, l'àvia, hi tenia una germana i hi anàvem vegades. Però no res, per veure això, crec... I nosaltres acompanyàvem. A Ciutadella hi havia un que li deia en Gené, que era de sa... donava melopatia, que són un confitet, o que és... Meopatia, de que no sé.
0: Ah, homeopatia, homeopatia.
1: Sí. I anàvem allà per si teníem mal d'oreu, si teníem... mal de panxa o coll, i tenien els botilets aquells. Jo me'n record que me'n vaig embalar un parell tot seguit de botilets de confitets, i de cas no crec que faguessin gaire cosa.
0: Sí, anau principalment en el metge i visites.
1: No,
0: i
1: era
0: un
1: metge, tenia bueno, una casa, i ell li explicàvem, i després ell anava i ens venia amb els botilets aquells de confitets.
0: En el poble, les festes, Sant Bartomeu, per exemple.
1: Sant Bartomeu sempre està molt... Sant Bartomeu era...
0: Com els has viscudes?
1: Molt bé, molt polides.
0: Què has fet per Sant Bartomeu?
1: Bueno, després no hi havia gaire cosa.
0: Quan eres més petita?
1: Quan era més petita, com que ma mare bevíem a la plaça allà, només hi havíem de m'estar a veure per els cavalls. Ens passaven per allà. I no res, i vèiem els cavalls i anàvem a missa i anàvem... Ara fan més, molt més coses que després fan després.
0: Què menjàveu per les festes?
1: Coques, xocolata. I mon pare era caçador i teníem conills i fèiem salsa i arròs. Arròs n'hi havia poc, però per les festes aquestes ens solíem fer arròs.
0: Per Sant Bartomeu, quin era el plat estrella de la taula? Conill en salsa.
1: I arròs. I per berenar xocolata i coca. I per sopar. Després també menjaven més arròs i... Arròs no, per sopar. Cuní. Es coneixi que anàvem a dansar.
0: I la coca, la coca bamba, la fèieu vosaltres? La cuíeu vosaltres? Sí. Com ho fèieu, això?
1: Això, ous, sucre i ben remenat. Després hi posen patata bullida, ben esclafada o passada, per puré. I després la farina i mantega o sou i molt pastada
0: i se deixava reposar?
1: Sí, després se la posava més bé, llevat no, la posava més vespre i un sol demà matí o a vegades mos havien d'aixecar per anar a posar-les per quan estaven dalt però toves havien de posar-les després les embolicàvem d'aquell.
0: I els ho cuíeu a casa o els ho dueu a caure?
1: No, després anaven a les forns. Jo allò m'agradava més que no fer-los a casa, però ara en els forns no couen.
0: I com funcionava això d'anar al forn?
1: Ahir a vegades hi havia més barats, perquè jo he arribat primer i no sé què i no sé quantes. No, jo ja era aquí dalt i tenia la posta. I això.
0: Perquè tothom volia coure en el moment bo.
1: En el clar.
0: I quin tracte hi havia amb els forns que cuien?
1: Bé, bé. Això dormien més 15, els feien ballar tota la nit, perquè a vegades tu la tenies tova, quan tu els tenies bona i cuites, em arribava una altra. Jo ja tens les coques a punt, que els aduc, i això feien.
0: Te'n recordes de la primera vegada que va sortir una dona a les festes de Ferreries?
1: Sí.
0: Ho vau anar a veure?
1: Sí.
0: I te'n recordes dels comentaris que feia la gent?
1: No,
0: o era bastant normal?
1: No, diuen que hi ha d'haver una dona. Vols dir que hi haurà una dona? Jo no ho crec. I això ho fan.
0: I a que vostra què dèieu?
1: Que no ho sabem. Na Victòria me'n recordo que quan van passar Consuelo. Consuelo, Consuelo. La nora bona, la nora bona.
0: I a que vostra heu tingut mai caixers o cavallers?
1: No. Mon pare ho era quan era fadrí. Així, estaven amb els pares, estaven en un lloc i va col·locar. I va col·locar, fadrí, va col·locar de casat, perquè no hi havia ningú que volgués, bueno, volgués, no hi havia cap casat d'aquest, i ell va fer el paper de casat.
0: I no ho era?
1: No.
0: I què explicava ell de les festes?
1: No, els cavalls li van agradar molt i jo me'n record que anàvem amb ell a fer les coes de cavalls d'aquests, fermar les coes i jo em pesqués per això que no en tenen por. I jo sempre dic que si fos avui jo col·locaria.
0: Idò, jo crec que han tingut una conversa. Me pots despedir amb un refrany si te ve i si no...
1: No, és que no me ve ara.
0: I no passis pena.
1: Qui dia passa any empeny.
0: Bueno, és un bon refrany per acabar.
1: Sí.
0: Moltes gràcies per aquesta conversa.
1: No, de res. Si te serveix, ja està.
0: Sí, segurament molta gent li ha vingut molt de records i a tu ara te'n vindran molts més.
1: Ara te'n vindran.
0: Però l'ho dit, ben dit està. I moltes gràcies.
1: Molt bé.
0: Salut.

precis estimar com jo t'estim. Aluta-te, moreneta, no em facis patir, i surt a sa finestreta que no puc dormir.

Hola, amics i amigues de Ràdio Far. Ja podeu escoltar la ràdio en línia directament des dels vostres dispositius. En cas de tenir un dispositiu Android, vos podeu baixar l'aplicació de Ràdio Far. Sempre que voldreu, podreu escoltar la millor música menorquina i els millors programes culturals amb segell menorquí. Cultivam la cultura. Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

les 7 del matí del 6 de juliol de 1644. Les campanes de l'O a rabat ho tocaven. Per cansolla del lloc, dues naus barbarisques entraren i 200 moros ben armats

0: Sonora, el podcast de memòria oral dels pobles de Menorca. Pot recuperar tots els capítols al web radiofarmenorca.com. Ressona.
1: Hi havia una vegada un rei just, en Tobeu, que s'estimava el seu poble, no com un que coneixem, però sobretot a la seva filla, la Pirena. Pirena li encantava passejar pels boscos i un dia un cabell se li va quedar enganxat a una branca de perllà enmig del bosc. El que va passar llavors va ser que per la nit, mentre bufava el vent, aquell cabell va volar fins dalt del cel i amb els vents va acabar petant cap a terres del sud. El sud va acabar a les mans de Gerió. Era un rei absolutament monstruós. De la seva banda dreta li sortia una altra cosa i a l'esquerra una altra. Tenia tres ventres per acumular tot l'odi que tenia. Tenia sis ulls per vigilar. I tenia sis braços per castigar tothom, deixant anar tot el seu odi cap a aquelles persones que no eren normals. Òbviament, posant en qüestió aquest concepte de normalitat. Però les seves males formacions que tenia li havien fins i tot fet créixer dues ales que li donaven el poder de volar. Des del cel vigilava, apuntava i disparava a tot aquell que trenqués les normes del seu regne. I de la forma més patriarcal possible, decideix que descobrirà qui és. Se l'emportarà a les seves terres i la farà seva.
0: Ressona, el podcast transfronterer impulsat per Ràdio Far, podcast.cat, Ràdio Intermitent i Ràdio Arrels. Ja pots escoltar el capítol sencer a Ràdio Far, Ràdio Intermitent, Ràdio Arrels i podcast.cat.
2: El Menorca Dogfest du a la sala Albert Camus pel·lícules i documentals d'Illes del Món. El 16 d'octubre es podrà veure la pel·lícula groenlandesa Sumer de Sound of a Revolution i el 17 d'octubre gaudeix de 5 curtmetratges documentals de diferents illes del món i dels 3 projectes documentals del Premi Biosfera. Consulta les pel·lícules seleccionades, els horaris i reserva la teva entrada entrant al menorcadocfest.com. Amb la col·laboració de la Fundació Foment del Turisme de Menorca, la Menorca Film Commission i l'Ajuntament de Sant Lluís.

A Radio Far pots escoltar l'arxiu musical més extens de música de Menorca. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

tan enfora i tan a prop dels teus braços, d'aquests llaços que em fermen. A la costum i a l'amor, la fragància d'un record, un moment distant que m'atraca, el ressò d'una cridada, tan enfora i tan a prop. Oblidat a la constància d'una mateixa passió,

pel silenci és el dolor d'un buit ple de melangia quan et gires i estàs tot sol. La frontera del demà obre una porta al retorn. El refugi de la calma

Jo, que sóc també grec i voldria trescar com un fauna les illes fulgents de l'Egeu, canta els llocs seculars que vaig veure del Lot i dic: cal emporter Macaret el que ho fa. Trabaluja, Son Bou, Serenal d'en Castell. Cant i escric amb amor el nom de boscos purs on jugàvem feliços a guerra els amics i on anàvem ma mare a cercar esclata-sangs. Salzinada en Salort, Sartigueta, Llucaig, la Cucanya, Serrambes, Miniatzau, el Coig. Vaig recórrer amb mon pare els camps de l'illa just quan tenia 9 anys i era immens l'horitzó. Entre cants que encalçaven lladrant secs conills, Vinia Guarda, Esbanyul, Tordonell, Sabobal. Ho record mentre escric abocat a un futur estranger encimentat de forrents i de bars. Els paisatges d'infància no existiran més. Aquell món que somí s'ha acabat i ja és mort. No vull viure per plany a cap temps esfondrat. Serà un vers de revolta el meu verd testament.

0: Bon dia.
1: Vale,
0: bon alegria.
1: Bon dia a tota hora.
0: Bé, ara, avui m'has agafat desprevingut. Bé, avui a Llenguntapres volia xerrar-vos una mica sobre la composicionalitat de la llengua estàndard.
1: Has dit una paraula tan llarga que m'he perdut.
0: Sí, no, m'he hagut de concentrar molt, no pensis.
2: Composicionalitat.
1: Sí. Això ho dius cada dia, o no?
0: No, però l'hauria de practicar més, però després venc aquí i m'acosta.
3: És un embarbussament
0: i a
3: tota sola.
0: No, però això, és a dir, en principi és català, és una... o l'estàndard de la llengua catalana, en principi és composicional, que vol dir que agafa trets de diferents dialectes, és a dir, que no es basa només en un dialecte, sinó que agafa coses de tots. Això, des de Menorca, moltes vegades ho posam en dubte, perquè dèiem, ostres, però si l'estàndard és barceloní, i no
2: és
0: en
2: així.
0: Principi no és així. No és així i
3: si per... robant per tot.
2: Exacte. Aquestes estàndards és de el que xerren Fornells.
1: Seria una mescla interessant, no? El que xerren Fornells durant tot l'any.
0: El que es parla. El que es parla a Fornells. Es parla així a Fornells.
3: És hivern, no es xerra.
2: És hivern, no es xerra.
1: És hivern, no es
2: xerra.
1: És hivern, d'en fora. Web
0: és forneller, no?
2: Sí.
1: Web no.
0: Clar, això perquè cursam, perquè web és massa llarg, tu.
2: Web és massa llarg.
0: No, a veure, si és exactament igual si xerram, si en tot el que us estic intentant dir, vull dir que és exactament igual xerrar d'una ensalada de lletuga que d'una amanida d'enciam, d'acord? Totes les paraules que dic són correctes, són en els diccionaris, tema és que sí que és recomanable que no mesclem, especialment en segons quins contextos més formals, d'acord? Però és a dir, una ensalada de lletuga és perfectament correcta i perfecta. No fa falta que m'ho neguem a la manida d'enciam, d'acord?
2: És molt saludable.
0: I, sí, no, avui duc a més, duc uns quants de
3: les gallines.
2: Ara, toma.
0: Duc unes quantes coses saludables avui, perquè jo la paraula que més m'encanta per diversitat de l'estàndard, perquè, clar, totes les paraules que us diré ara són totes en el diccionari i en aquest cas, ara, per exemple, hi ha 6 maneres de dir tomàtic en el diccionari, d'acord? És a dir, l'entrada principal seria
2: ai.
0: Tomàquet. Però també tenim tomaca.
2: Tomaca.
0: Tomata. Tomàtec. Tomàtic i tomàtiga.
2: Tomàtica, adéu, quina tomàtica.
0: Clar.
2: Com el club de suportes del tomàtic, jo pensava, allò s'ha de ser una conya per qualcú, però aquí no em vos arriba, perquè clar, tomàtica és el...
0: Clar, aquestes formes són totes...
2: Tomàtic és automàtic, tomàquet,
0: clar,
2: automàtic.
0: Era un tomàquet.
1: A Mercadal es diu automàtic.
2: Exacte, millor també.
1: Millor
2: però,
1: també.
2: Però a Barcelona ho fan TV3, no? De tomàtic, de tomàquet.
0: No.
2: No, jo pensava mai en això, no pensava res.
3: Hòstia,
2: només pensava un poc.
1: Com és que li deien tomàtic?
0: Per això, per tomàtic automàtic. Automàtic. Perquè era un contestador automàtic.
2: Clar, vols?
0: Que era un tomàtic. Que era un tomàquet automàtic.
3: Hòstia, és que veus conspiracions.
1: I ells sabien que aquí ho dèiem tomàtic, nosaltres?
0: No, però de tant en tant vaig descobrir gent que quan ho va cebre se li van creuar a mi el cable.
2: És que això em va passar això. No, era un tomàtic. Tomàtic, el supertor és que boig.
1: Nosaltres menjant tomàtic tot s'estiu.
0: I tot i així no hi ha totes les formes que se diuen, perquè, per exemple, a l'Alguer diuen pomata.
2: Pomata.
0: Sí, en vez de tomata diuen pomata. O a zones de Mallorca, que xerren de domàtiga.
1: Domàtiga.
0: Domàtiga.
1: Do o du,
0: O du, exacte.
1: Cada un diu com vol.
0: Exacte. Però sí, tenim 6 formes normatives de xerrar de tomàtic. Igualment, per exemple, per dir bastanaga tenim 4 formes que són normatives, que són pastanaga, bastanaga, carrota o safanòria.
1: Safanòria a València, no?
0: Exactament.
1: Alacant, pot ser, no?
2: Que bona.
3: Carrota, sí.
0: Pel sud, exacte.
1: Alacant, és a dir... Brella, Cosentaina i coses d'aquestes.
0: Bé, al sud empren Safanòria, exacte, ja tocant a Múrcia. De fet, al Carxe, la zona murciana, fan servir Safanòria, d'acord? En canvi, Carrota és d'influència més francesa i sempre ja més cap al nord, d'acord? A Perpinyà i qualque petita zona ja de la Catalunya sud, no? Que també...
2: La carrota.
0: Clar, penseu que Perpinyà la R no la fan com nosaltres, la fan G.
3: Aquesta l'hauríem d'adoptar, no?
0: Carrota.
2: Sí, ja t'estàs tardant.
0: D'acord. També tenim quatre formes per xerrar de patates, d'acord? Tenim patates, tenim pataques, tenim trumfes i tenim creïlles.
2: Quina gràcia.
0: D'acord, la mateixa paraula, tenim quatre formes, totes són normatives, totes, però clar, no mesclem, no me poseu sa de Perpinyà, sa de València, sa nostra, no fem batibulls, però qualsevol de les quatre formes són perfectament correctes, d'acord? Nosaltres, amb un perfecte magonès, diríem tomàtic, diríem bastanaga i diríem patates, d'acord? Uh-huh. Igualment us passa quatre formes més amb espada moldo, d'acord? Mai. També la geminada no és correcta.
1: Mallo.
0: Mallo amb la geminada
1: mallo.
0: No.
1: Mallo.
0: Però en motla, motlla, motlu i motllu sí que sonen al diccionari.
2: Motlu.
0: Mot, amb bo final, eh? Uh-huh. Amb bo final. Motlu, motlu i motllu. D'acord?
2: Wow.
0: Igual que també tenim batla amb tela o té ella, no? Dues L's.
2: Es balla,
0: tant, però segurament aquí a Menorca dubtant bastant de si escriure batla amb tela o amb dues L's després, eh?
1: Sí, això hi he pensat qualque vegada, jo.
0: Idò, pots triar perquè tot està permès.
1: Quina és la que més t'agrada, tu, de les dues?
0: Jo som més partidari de dues L's. Però darrerament ho estic veient més escrit amb una. Uh-huh. D'acord? Així que tal vegada...
3: Es no balla falta, sempre en
0: tampoc
3: dues.
0: Tampoc fa falta insistir molt.
3: Okay. Es balla sempre en dues L's.
0: Sempre en dues L's.
3: Per importància.
0: No, com més n'hi posis,
2: com més L's millor.
1: Com més L's,
0: si,
1: més importants.
0: Si es balla, com més n'hi posis...
1: Això m'ho va quedar clar al capítol anterior, que com més L's, més important.
0: Mira, també tenim... clar... Nosaltres moltes vegades deim pato, i dius pato no és en el diccionari, d'acord? Però en canvi aquí sempre havíem fet ànades, d'acord? Mm-hmm. I ànada, ànera, ànec i ànet també són en el diccionari, d'acord? Ah. És a dir, només n'hem d'evitar una, pato. Totes les altres són bones.
3: Pato Aventures.
0: D'acord?
1: I Paco, sí, no? Paco, sí.
0: Paco, sí.
2: Paco. Pac.
0: Paco,
2: dimini... El Pac.
0: Paco, que xisco, també.
2: Xisco.
0: I xec.
1: I xec. I xec.
3: No, Paco, era mon pare.
2: A tu era Paco. Paquillo.
1: Des de partir d'ara ets en Paco.
3: En Paco.
1: En Paco de la ràdio.
2: Paco de Ràdio Far.
0: Però bé, després, com sabeu, com us dic, pato, també, no és només a Menorca que deim bastant pato, també és País Valencià, majoritàriament també ho fan servir. A la Catalunya Nord, en canvi, la forma no normativa que fan servir és canard. També per influència del francès. D'acord? Sí,
1: que influenciables. Ah, jo trobo que el d'Arnera ho hem de recuperar. Eh?
0: Sí, jo crec que sí.
1: És molt polit.
0: Jo em record molt una vegada que la meva germana li deia a la neboda quan era petita, mira, pato, i dic, ostres, di Diana. I la meva germana m'ha dit, no, que nosaltres sempre hem dit pato. I va aparèixer sàvia i diu, no, nosaltres sempre havíem dit Arneres.
1: I... Això és una lliçó de vida.
2: Toma.
0: Sí, jo me la va marcar.
2: Quina bella escena.
0: I...
2: Què passa?
0: I qui diu aquestes coses diu moltes altres. Com sabeu, nosaltres deim fillet i ho escrivim en dues L's també, fillet, eh? Però també, a part de fillet, també és correcte dir nen, dir nin, dir boix, dir xic, dir xiquet i dir infant. D'acord? I totes són perfectament correctes, normatives, estàndard i totes les etiquetes que hi vulgueu posar. El mateix mos passa...
1: L'infant va bé perquè així no la cagues.
0: Ets única que no té doble forma, de forma per masculí i per femení, i per tant t'agrada bastant perquè així no has de distingir dels
1: molt...
0: infants i les infantes. I sí, clar, claro. Aquí te venen Sofies i...
2: Movides.
0: I companyia, i Helena, saps? I bé, no, això, també tenim el capvespre, que tant és capvespre com és tarda, com és vesprada, com és hora baixa. Igualment, el matí que no és el mateix el capvespre que es fosquet.
1: De totes maneres, bon dia. Tot el dia.
0: Bon dia, tot el dia.
2: No sé per què em preu aquestes paraules.
0: Això ja ho hem après en altres programes. Tot el dia, bon dia.
2: Per el que vespre i vespre i hora baixa, hi ha una normativa o cada un fa el que vol?
0: Tarda, vesprada, hora baixa, capvespre, és el mateix.
2: Ja.
0: El tema és...
2: Fosquet?
0: Quan comença a fer-se fosc. Si
2: I
0: comença
2: vespre?
0: A fer-se fosc, es vespre... Ostres, es vespre me sembla que és a partir de les 8. Però aquí me...
2: A partir de les 8? Però si estiu, a partir de les 7?
1: No diguis hores, no diguis hores, perquè les hores avui en dia... I ja. Ara quan m'ho canviïn l'hora ja...
2: L'han quan... canviat el mes passat, eh?
1: Sí, però quan m'ho la deixen...
0: Quan m'ho la tornin a canviar, veuràs.
1: M'ho la deixen fixa, ja no m'ho la tocaran més i m'ho faran un quadro, ja veuràs. I no seràs quadro d'anar a Mercè Morató, no. Serà un altre quadro.
0: Però bé, igualment, això, que a vegades sembla que per escriure en menorquí hem d'escriure en l'article salat i no tenim mil maneres d'escriure en menorquí sense fer servir l'article salat, que és l'única cosa que sí que en un context formal no hauríem d'emprar. Per exemple, tenim usar, utilitzar, que ho emprem molt, i en canvi emprar, fer servir, són exactament normatius i no ho emprem gairebé mai, no? O treballar i fer feina, que també podríem dir que són sinònims dialectals, no? Per tant, podem tirar les formes que ens són més properes, que no hi ha absolutament cap problema i no fa falta passar...
3: Clar que sí.
2: Són complexes, clar que sí.
1: Clar que sí. Gràcies, Cisse. Venga. Per fer-m'ho xerrar millor. No parlar, sinó xerrar millor.
2: Xerrar.
0: O ratllar. Bueno,
1: o ratllar.
0: Que parlar, sàvia meva també ho deia.
2: Parlar.
0: Parlar...
1: Bueno,

0: sigui un cas perdut, no vol dir res, sempre molt bé, saps?
1: Radio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: Ben tornades totes a aquest simposi sobre l'antiguitat. Aquest és l'episodi especial que completa la conversa sobre com ens relacionem amb el passat clàssic. Avui ens continua acompanyant, com no podia ser d'una altra manera, Anna Casals, estudiant de Filologia Clàssica.
1: Bon dia.
0: Com estem?
1: Súper.
0: Per continuar amb la temàtica de l'antiguitat i la nostra visió actual, aquests darrers dies hem estat llegint Lavinia, d'Úrsula K. Le Guin, publicada originalment en anglès el 2008. Que, t'ha agradat?
1: No ho sé, eh? Saps que no sé si m'ha agradat.
0: De debò?
1: Ho estava pensant ara. O sigui, una lectura agradable.
0: Uh-huh.
1: Però ho estic decidint, crec, si m'ha agradat o no. Crec que té coses que m'ha agradat molt i coses que...
0: Que no tant.
1: Sé. No ho sé. Que no m'han convençut, més que no m'han agradat.
2: Club Simposi, amb Blanca Noguera. Un club de lectura en el qual les convidades comenten lectures relacionades amb les temàtiques simposíaques. Escolta el programa sencer a radiofarmenorca.com.

0: Bones! Açò és Saltreveu de Saglosa, un podcast del col·lectiu Glosera. Arrencam amb el cinquè capítol. Començarem fent sobretaula, mantenint connexió amb Menorca per conversar amb el convidat d'avui, en Pele, sonador i glosador actual, en qui mos aproximarem en esglosat menorquí aprofundint en la construcció dels discursos i l'humor que es dona actualment en aquest art. Seguirem fent memòria amb la col·laboració d'esglosadors i glosadores actuals, qui mos proposaran gloses i figures del passat i mos explicaran algunes batalletes d'esglosat menorquí d'un temps enrere.
1: A la secció Glosim Glosam, Nedu es prepara el necessari per anar al primer glosat de la setena temporada de la Bodega Victòria per tal d'esbrinar què hi passa un diumenge de fosquet. I no podíem acabar el capítol, com no, sense glosar un poc. Partim?
2: Saltreveu de Saglosa, amb el col·lectiu Glosera. Un exercici de memòria sobre les dones improvisadores, antigues figures i gloses. Escolta el capítol sencer a radiofarmenorca.com.

0: Un far de llibres amb Dolors Boatella.
1: Ei, som Dolors Boatella i això és Un far de llibres. Ja sabeu que aquests dies són dies que a les llibreries rebem moltes caixes plenes de novetats literàries. I per què? Doncs fàcil. Les editorials durant aquest període posicionen aquells llibres i autors que podran ser més recomanats per la campanya de Nadal. Entre les novetats que han sortit ara, destacaré alguns títols, com ara Punt de no retorn, de Maria Climent. Ja sabeu, l'autora de A casa teníem un himne i Gina torna amb una història de crisi existencial, de posar-nos al centre de la vida i d'alliberament sexual. També Tatiana Tibulek, després de l'èxit de l'estiu que la mare va tenir els ulls verds, torna amb una altra novel·la autobiogràfica intensa i colpidora. I dues novel·les distòpiques que ens volen fer reflexionar sobre temes d'actualitat. Xerro de l'antropòloga, d'Ada Castells, o El preu de néixer, de Laura Gost. Amb dues autores, per cert, seran a la 21a Fira del Llibre en Català de Menorca, que enguany se celebra a Maó els dies 23 i 24 d'octubre. 23 i 24 d'octubre a Maó. Però també en clau menorquina celebrem novetats. Per exemple, ja trobareu a les llibreries també un assaig de l'historiador i col·laborador de la revista Posidònia, Miquel López Gual. Dones en guerra, mobilització, resistència i repressió a Menorca, del 1936 al 1945. Un llibre que mostra de quina manera les dones de Menorca varen participar activament en la vida política, en les organitzacions antifeixistes, en la sanitat, l'educació i les xarxes de solidaritat que varen sostenir la rereguarda durant tota la Guerra Civil. També explica les conseqüències de la derrota, és a dir, la repressió, l'empresonament, el control social, la fam i les diverses estratègies de supervivència desplegades en anys més que difícils que van ser el franquisme. Més que mai, aquesta reivindicació a través d'aquest assaig. Aquest assaig el celebrarem aquest divendres mateix, aquest divendres 16 d'octubre, a les 7:30. Farem la presentació aquí, a Bada Llibres, a Ciutadella, ja sabeu, al carrer de Sa Carnisseria 24. Perquè aquest mes d'octubre, aquí a Bada Llibres, el dediquem a dues activitats reivindicatives. Una, que és aquesta, a través de la memòria històrica, i, com sempre, la reivindicació de les dones al llarg de la història, que queda sempre en un segon pla, i ha sigut imprescindible. I també en aquesta línia, reivindicativa, el dissabte, aquest dissabte 17, a les 7:30 també, organitzem la presentació del disc del grup balear Terra i Sal, un grup de folk amb lletres crítiques amb la massificació turística i per la lluita pel territori. Sonen superbé. I si veniu, vos convidem, a més, a una cervesa Graham Pierce, artesana de proximitat, menorquina i boníssima. Tot això també a les 7:30. I vos hi esperam. Res, que ja veieu que són mesos d'actualitat, de preparar l'agenda, de tenir la mà, i que em connectaré prest de nou amb altres per moltes més mogudes literàries.

0: No son horas.
1: Vuelve a casa, vuelve, vuelve a tu hogar. Hoy es Nochebuena y mañana Dios dirá y dirá que es Navidad.
2: Bon dia, bona tarda.
3: Bona tarda, bon estiu, bona Pasqua, bon Nadal, depèn de quan ho escolteu, això.
2: Però especialment bon Nadal.
3: Bona...
2: Per què?
3: Bones festes de la Mare de Déu de Gràcia, també, aquí, a Maó.
2: Aquestes no les coneixo.
3: Bon Sant Joan, a Ciutadella.
2: Bueno. Però, això què és?
3: Sant Galletà, digues, sí.
2: La mascleta.
3: També, perquè si estamos en
2: Valencia. La patum, la patum a
3: tothom. Patum.
2: Ostres, sí que podríem fer un episodi que fos sobre com festes així tradicionals amb focs artificials i petards i coses i la relació entre el so i això. Vinga. Bueno, en fi, que això és un capítol especial de Nadal. I jo per commemorar-ho m'estic fent una xocolateta calenta mentre gravem.
3: De què t'ha parlat?
2: No, la veritat és el menys preparat que tenim, però perquè és l'especial de Nadal.
3: Ah, Déu meu, potser anem improvisant.
2: Sempre improvisem. No us espereu una cosa molt organitzada. És un especial i serà molt especial. De què parlem en aquest podcast? Del sonor! De fet, aquest capítol està inspirat en un meme de la Mariah Carey, que m'ha dit que es diu Mariah Carey, jo sempre li dic Maria Carey, i em pareix molt bonic dir-li Maria Carey, així que la Maria Carey.
3: La Macarena.
2: La Macarena, que sabem que és una d'estes...
3: Bueno,
2: és el meme de Nadal, no? Sí. Un poc, la Maria Carey. Sí. És el so del Nadal.

0: farigolles.
1: El Nadal, el son del Nadal. Clar, el Nadal ho concebem... concebut sonorament el Nadal a través de la història, no?
2: El Nadal... el Nadal no està bé!

0: fa un poc de sucre, això.
1: Jo m'interessava el meme aquest de la Maria Carey.
0: Aviam, no, aquí, jo això necessito saber. Tu, sí. Tu tota la teva vida com li has dit?
1: Maria Carey.
0: Verdad, madre!

0: tiempo se crea todo, Luz?
1: Las emociones, sobre todo las experiencias, la manera... M'ajuda a entendre el món, fer art. Ha sigut així des que era molt petita. I m'ajuda a expressar-me. És una manera d'expressar-me que no es pot comparar amb cap altra. Trobo que... Per exemple, la performance et permet manifestar coses... Com ho poses en paraules?

0: també hi ha molt de disfrutar-ho, però és molt, no sé, quan passen diversos dies que no he tingut temps per asseure'm i crear, estic fatal, eh? Duc allà un...
1: Angoixa, no?
0: Uf, tinc una inquietud i només se'm passa creant.
1: Sí, l'art... Sí. A mi sempre quan em pregunten què és per tu l'art, jo sempre és com, oh, Dios mío.
0: Ai, Oliver, saps que m'agrada molt fer podcast?
1: Sí, a mi també.
0: M'encanta.
1: Jo també.
0: El Nadal.
1: Jo crec que Merzbow té un CD de Nadal.
2: Ja està.

0: la reflexió.
1: Ara sí, veus?
0: Sí, aquí ja.
2: No, idò...
1: Idò.
2: Jo el que m'havia dit també és que m'ha servit molt aquest treball que hem fet, aquest projecte dels podcasts, no? Perquè ha estat un recorregut també d'aprenentatge, no? De trobar altres maneres, de trobar... altres indrets, personatges. Nosaltres que anàvem amb helicòpter, con Stockhausen.
1: Eso. Hemos ido en helicóptero con Stockhausen. Hemos escuchado Japanois, hemos escuchado las playas y las chicharras de Menorca.
2: Exacto, eso mateix.
1: Nos hemos achicharrado en Menorca.
2: Sí, he anat
1: para traeros este contenido.
2: Anat amb el cotxe per Menorca. Volíem que, evidentment, aquest podcast tingués una vinculació especial amb Menorca, un vincle especial amb Menorca, perquè vinculació sembla que no existeix en català.

0: sí, sí. Perquè jo ja li vull recorregut, a Vestigo Cero és poca broma, eh? Ja hem fet aquí...
1: 6 anys, no?
0: 6 anyets, hòstia, vas tu... Sí, sí, 6 anyets. Des que vam començar amb Aves Truces. Jo us recomano que anegueu al nostre Instagram.
1: Bé, l'Instagram està un poc pobre encara.
0: Sí,
1: però... sí, aneu a l'Instagram, però també aneu al Bancam. Al Bancam hi ha moltes coses.
0: Sí, aneu al Bancam, Insta, de les Aves Truces. I... res, explicareu. Disfruteu del sol. Disfruteu de les escenades d'olla. Perquè al final, saps, és un poc això. Ja, si no estiguin reprimides tots els dies.

0: Però algun cop heu sabut d'on anava amb algú?
1: No, no, no.
0: Dintre de la història de la humanitat, en algun moment on diguéssim, no, sí, ara sabem. És com, el problema és que per ser amada ha que ser percibida.
1: I aquí s'acaba de...

0: Ràdio Far, la ràdio cultural de Menorca.
1: Burguejades!
2: Què tenen en comú Romania i Hongria? A part d'una democràcia una mica xines.
3: Romania.
4: No sé,
3: Hongria.
4: I rimen.
2: Que s'escriuen amb bo. Romania i Hongria.
4: Uau.
2: D'acord?
3: Wow. A dir, que fan saó d'Oporto i anem a posar-la a Romania i Hongria.
2: Exacte, pronunciant bé, perquè com que ja sabeu que les nostres tòniques quan tornen a Tunes se pronuncien ús, a dir, no hi ha cap pega. Romania,
4: mateix,
2: Hongria.
4: Exacte. Avui estava fent el cafè, pensava, les tòniques que tornen a Tunes. Què passa? Vols dir el mòbil tot el dia i jo estic pensant en aquestes
2: espera,
4: coses.
3: Això m'agrada, les paraules esdrújoles.
2: Les os que quan tornen, que quan són àtones se pronuncien u. En català oriental.
4: Eh? Sí,
2: que a vegades jo m'aperto.
3: En Pedro es llega al matí i pensa...
4: I pensa en...
3: Quan les os àtones...
4: Pensa en poc amb en sis, i posa les os àtones.
1: Porquetjades!
0: Arriba la quarta temporada de Porquetjades. El podcast més animal de Ràdio Far. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

0: nerviós. I a més tothom em pensa creu i és el que som preciós. Em dutxaré, demostraré, som apte per totes les feines. Que sigui un cas perdut no vol dir res, sempre molt bé les eines.
1: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca. Mira, Llentrisca.
2: Instruccions per caminar un camí de la fotògrafa Maria Sainz parteix d'un dels elements més identitaris de Menorca, el camí de cavalls, i aborda les transformacions d'un ecosistema fràgil que tracta de resistir les agressions contemporànies, preservant la memòria i el patrimoni paisatgístic de l'illa.

el Menorca Dogfest du a la sala Albert Camus pel·lícules i documentals d'illes del món. El 16 d'octubre es podrà veure la pel·lícula groenlandesa Sumer, The Sound of a Revolution, i el 17 d'octubre gaudeix de 5 curtmetratges documentals de diferents illes del món i dels 3 projectes documentals del Premi Biosfera. Consulta les pel·lícules seleccionades, els horaris i reserva la teva entrada entrant al menorcadocfest.com. Amb la col·laboració de la Fundació Foment del Turisme de Menorca, la Menorca Film Commission i l'Ajuntament de Sant Lluís.

A la plataforma de podcast de radiofarmenorca.com pots escoltar més de 700 programes. Baixa del núvol i connecta't a Radio Far.

El 2018, l'artista Shanti va publicar l'àlbum Primer Viatge. A continuació, escoltareu la cançó Crit de Nostàlgia.

la llum del far que et mostra el camí que no has de fer. Perquè en recordis, jo seré el vent

i a la pluja que llanega pels teus vidres a l'hivern. Si tu em recordes, aquí seré sempre que ho vulguis, en tu viuré. Perquè em recordis quan passi el temps,

te'n vagis amb tu jo partiré. Si tu em recordes, aquí seré, sempre que ho vulguis, amb tu viuré. Si tu em recordes,

0: La botànica illenca ens ofereix constants mostres d'adaptació i capacitat de supervivència. Plantes que neixen en terres molt pobres i primes, en terrenys que són constantment transformats, com també els trencs dels edificis i les voreres asfaltades. Les roselles són un d'aquests exemples de resiliència. Encara que n'hi hagi poques, destaquen fàcilment en un camp de cereals. La situació de clara minoria, entre milers d'espigues quasi idèntiques, no evita que els ulls es fixin en la diferència de color, elegància, atractiu i saber estar.
1: Època de muda, capítol 64. Les roselles simptomàtiques.
0: Potser per aquesta capacitat de florir de manera espectacular en zones de secà, de lluir enmig de grans multituds, els grecs relacionaven aquesta espècie amb la introspecció, com si se li atribuís un caràcter treballat que li permetia la meravella anual de tornar a ser present als camps. Actualment, les roselles s'usen com a bioindicadors. La seva presència a les zones sembrades és sinònim de manca d'herbicides. En ser fàcilment visibles i identificables, serveixen per saber si és cert que aquells camps no s'han esquitat. En d'altres cultures, els seus pètals vermells característics simbolitzen el record dels que ja no hi són, així com l'esperança de tornar a remuntar els cicles. O sigui que són una mescla d'identitat i d'optimisme, dos ingredients especialment necessaris en els temps que corren. Als països anglosaxons es parla de la síndrome de la rosella alta, com aquells casos on la gent envejosa de la posició de reconeixement que han aconseguit determinades persones, físiques o jurídiques, acaba renegant i inventant discursos per construir una crítica que amagui el veritable sentiment de culpabilitat per la manca de coratge propi. De manera que, en ocasions, la diatriba no parteix d'un desacord profund i real, sinó de la comparació íntima que fa la persona que està opinant, que conclou en un menyspreu cap a si mateix, atesa la gran distància que el separa en els valors que reclama en el subjecte criticat. Diuen que és més fàcil detectar aquesta síndrome quan l'autor de la insídia entra en autoalabances i en atribuir-se allò que diu enyorar en l'altra part. És clar que a dia d'avui hi ha uns quants exponents amb afeccions com la descrita. Malgrat tot, a Menorca, creix l'aplicació de pràctiques agràries orientades a recuperar de manera natural la fertilitat de la terra, la capacitat d'infiltrar aigua i millorar els paisatges, mentre augmenten els resultats econòmics, on les flors i la biodiversitat s'hi troben a gust. Enguany, el Dia Mundial del Medi Ambient s'ha celebrat a l'illa fent un reconeixement del voluntariat ambiental, un considerable grup de persones que aporten constantment hores del seu temps lliure a fer que la nau del planeta s'orienti cap a millors ports. Persones com roselles, que són fars, exemples d'integritat personal, que segueixen el testimoni dels que van iniciar el camí i que generen entusiasme per continuar la senda d'un escenari millor. Recentment també hi ha hagut una concentració per demanar una gestió més sostenible de l'illa, que no malmeti els seus paratges ni els seus habitants. per honrar allò que dona nom a la plaça, la biosfera, per recuperar la dignitat i l'optimisme que se sol atribuir a les roselles.
1: Època de muda. Textos, Miquel Camps. Locució, Jan Ros. Edició, Chuck Pons.

0: Gracias.
1: Tot seguit escoltarem un tema de Rudimentari, del disc Mala herba sempre creix, publicat el 2026 per la discogràfica Guspira Records.

0: Radio Far. Cada cosa en el seu temps, amb el biòleg i divulgador Sam Pons.
1: Cada cosa en el seu temps, i en el mes de setembre, gínjols. Entrem a la tardor i és el temps d'un arbre molt particular, el gínjoler. El seu nom botànic és Sisyphus jujuba. En castellà es diu jujube o azufaifo, uns noms sonors i ben curiosos. És originari del sud-est de Xina i va ser introduït a la regió mediterrània des de fa molt de temps, procedent d'Orient. Molts horts solien tenir un gínjoler sembrat. Avui en dia se'n sembren pocs, ja que tarden uns anys a tenir una bona producció. Pot arribar en els 10 metres d'alçada. El tronc és d'un color gris, inicialment en l'escorxa fina, però amb els anys es va robant. Té unes branques en forma de ziga-zaga i amb unes bones espines. Com a curiositat, a Menorca i a la regió mediterrània tenim un parent de gínjoler, la llampuga o llampuguera. Té un aspecte bastant diferent, però si observam les seves fues hi veurem una semblança. Els gínjolers són bastant resistents, però necessiten un poc de manteniment. Els seus fruits, els gínjols, són d'estamany d'un

una oliva grossa, primer vers, i després, quan som madurs, d'un color marró. Els gínjols poden agafar corc, com passa amb altres fruites. Si en tenim molt, serà necessari un tractament. Millor si és en control biològic. El seu gust dolç solia agradar molt en els fiats, i no tan fiats. Antigament feien una festassa si en podien cuir uns quants. Avui en dia segueixen sent apreciats, però no són tan populars. Tot i no ser propi del Mediterrani, aquest fruit forma part de la nostra cultura popular. Deim, per exemple, que una persona està redona com un gínjol quan està grassa o ha menjat massa. Una altra dita ben coneguda et s'ha d'estar més content que un gínjol, i és que l'aspecte i el gust d'aquest fruit et sempre sinònim d'alegria.

0: La calç ha definit l'arquitectura autòctona i ha ajudat a configurar el paisatge de Menorca, la seva llum que atorga pulcritud. I a pesar d'aquesta rellevància en el paisatge illenc, la seva activitat econòmica sempre s'ha vist relegada per d'altres més lucratives.
1: La producció de calç a Menorca ha estat una activitat secundària dintre de l'economia insular. És una activitat que ha generat una matèria primera que a Menorca ha estat fonamental, com per tot arreu, ha estat fonamental pel desenvolupament dels oficis artesanals vinculats amb l'àmbit de la construcció. A Menorca la calç associada a la construcció i en el manteniment de les cases. Aquests oficis són els de mestre de cases, manobre, l'ofici de trencador i sobretot l'ofici de calciner. I perquè ha estat una matèria primera fonamental per a l'elaboració de morters, com a base de l'elaboració de morters, per a l'elaboració de tot tipus de revestiments, d'edificis, i sobretot per una de les costums que més mos ha identificat, i amb el qual jo té molt de sentiment, molta satisfacció, el costum de que han tingut a Menorca d'enclar les cases, d'emblanquinar, d'emblancar les cases.
0: La calcinera, el podcast de la història oral de la calç a Menorca. Ja disponible a radiofarmenorca.com.

el Menorca Dogfest du a la sala Albert Camus pel·lícules i documentals d'Illes del Món. El 16 d'octubre es podrà veure la pel·lícula groenlandesa Sumé de Sound of the Revolution i el 17 d'octubre gaudeix de 5 curtmetratges documentals de diferents illes del món i dels 3 projectes documentals del Premi Biosfera. Consulta les pel·lícules seleccionades, els horaris i reserva la teva entrada entrant al menorcadocfest.com. Amb la col·laboració de la Fundació Foment del Turisme de Menorca, la Menorca Film Commission i l'Ajuntament de Sant Lluís.

Hola, Radio Far. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

0: xerrant amb un pare?
1: Del Ceres, bon bosc que sigui.
2: A continuació escoltarem un tema del primer disc de Berlat, Per Eidolia, publicat el 2025 per la discogràfica Borb Records.

Hola, amics i amigues de Ràdio Far. Ja podeu escoltar la ràdio en línia directament des dels vostres dispositius. En cas de tenir un dispositiu Android, vos podeu baixar l'aplicació de Ràdio Far. Sempre que voldreu, podreu escoltar la millor música menorquina i els millors programes culturals amb segell menorquí. Cultivam la cultura. Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

Partirem d'aquí uns instants, revisors amb la bon tio, de molta barba i amb somriu. Serem tres comptant un moix, ara puja en Peter Toix. D'aquí un any el mataran, a casa seu ha disparat. Però ell està tranquil, fumant herba molt de

0: Lletraferits, un nou bloc de cantautors de Menorca a les zones de Ràdio Far.
1: Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

My darling, jo no em puc dur més d'internet. Necessito tocar-te, sentir-te, olorar-te. Jo no aguantaré fins l'estiu que ve, eh? Ja venc, ara venc. Fem un forat que venc cap a casa teva. Estarem very good.

0: que m'ho s'ha vist es plomero des de ma carallota. Més ego que eco, teniu de prototip i este tip de carric. Sempre compris polític i flic, que facilitem i reciclem i els a felicitem. De xanxullos, aquí ningú s'entem.
1: Aquí ningú s'entem. Aquí ningú s'entem. Es fan a sa cara, ho amaguen, veig, s'explora.

0: ego y la ambición. Queremos el retorno y la devolución. La paradoja del residuo y la ambición. Queremos el retorno y la devolución, yeah.
1: La música et feina per transmetre's missatge. Parlem a viva i aquest termos paisatge. Per la nostra terra, per transmetre un llegat i que no quedin el prestatge abandonat. La música et feina per transmetre's missatge. Parlem a viva i aquest termos paisatge. Per la nostra terra, per transmetre un llegat i que no acabis en el bando equivocat.

0: Ràdio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Haver de curar una ferida en unes mans alienes que hagin treballat molt dur durant anys és tot una experiència. Es detecten arrugues, línies durícies. S'observen antigues ferides ja cicatritzades i tints que han penetrat per sota de l'epidermis. Els dits de la gent, que ha fet molt de treball manual, solen ser poderosos i delaten les moltes vegades que han hagut de tancar-se amb força sobre algun objecte. La vista detallada d'unes mans laborioses transmet una suma de vicissituds, pròsperes o adverses, que s'intueixen o es dedueixen ràpidament.
2: Època de muda. Capítol 1. Les mans de l'entorn.
1: Diuen que netejar i cuidar les mans d'alguna persona que hagi treballat molt és un bon exercici per als joves que s'han criat en un món relativament regalat. Perquè en pocs minuts es pot percebre que la vida no és igual per a tothom i que algunes persones han hagut de fer molts esforços per tirar endavant. Algunes escoles d'emprenedors empresarials ho recomanen com a sistema per entendre la cultura de l'esforç. D'una manera similar, l'observació de l'entorn ofereix informacions i sensacions que denoten les experiències que poden haver succeït. Es detecten alguns fets d'origen natural, com ara els grans blocs de pedra dipositats a dalt d'algunes penyals de litoral, que indiquen els enormes temporals que qualque dia es van donar. O es veuen els fòssils d'animals marins dins la pedra sedimentària, que en algun moment va ressorgir del fons del mar, empesa per les immenses forces orogèniques. Però també es poden detectar, al nostre voltant, les diferents ferides que l'activitat humana va causant al planeta. Des de constatar la gran baixada en la densitat d'ocells que solquen el cel de l'estiu, fins a enyorar les diverses fonts que l'excessiva explotació de l'aqüífer de les darreres dècades ha assecat. Des de notar l'absència del cant de les granotes en alguns indrets urbans, fins a veure com algunes plantes exòtiques s'escampen per la natura. Des de palpar la urbanització d'algunes tanques conegudes, fins a avergonyir-se dels fems que es veu al mar des del moll del port. Estaria bé que alguns que reneguen de manera compulsiva de l'ecologisme fessin net les mans del planeta i curessin algunes ferides. Potser faria el mateix efecte que dèiem abans i les coses es podrien veure d'una altra manera. Quan es participa activament per recuperar ecosistemes degradats, per refer paisatges ferits o per cuidar animals silvestres necessitats, el panorama canvia i es comprèn que hi ha algunes dinàmiques que cal intentar evitar en el futur. El Papa, màxim representant de l'Església Catòlica, va fer fa uns anys una encíclica molt valenta on es posicionava clarament a favor d'un canvi de rumb en els temes ambientals. Reclamava que els governs i l'imaginari col·lectiu deixessin d'estar sotmesos a l'economia financera i que la llista de les coses importants fos reclassificada. És un gest que, més enllà de les creences de cadascú, pot tenir una influència considerable en alguns sectors tradicionalment allunyats dels postulats ambientalistes. Tant de bo. I els conflictes econòmics i la pèrdua progressiva de poder adquisitiu que patim també ofereixen un context adequat per buscar noves fórmules que vagin en una línia més racional i amb visió de futur. Una economia que aposti més pels serveis que per les infraestructures, que busqui rebaixar de manera substancial tant la càrrega energètica fòssil de les activitats com el volum de materials i de posteriors residus que necessiten, que opti per fixar economia local i afavoreixi processos productius responsables. És hora de prendre decisions considerant els efectes reals que es provoquen, més enllà de la irracionalitat palesa d'alguns dogmes econòmics. Tanmateix, aquest model de progrés basat en el creixement permanent que s'ha imposat fa anys, que mai ha netejat les mans del seu entorn ambiental, ens condueix, sense remei, a trencar un sistema superior com és el funcionament planetari. Per això, molts tenen ja clar que els antisistemes no són els que demanen que els temes ambientals es tinguin en compte. Els antisistema són els que pretenen continuar fent les coses com fins ara.
2: Època de muda. Textos de Miquel Camps. Locució, Jan Ros. Edició, Checkpoint.

0: Ràdio Far, la ràdio cultural de Menorca.
1: I d'aquí estem amb dos membres de Triste Páramo, aquest grup que recuperam avui en els podcast Maquetes. Res, de via telefònica fins a Ferreries i fins a New York. Tenim en Eulària i en Paudo. Hola, què tal?
2: Hola.
3: Hola, hola.
1: Com esteu, bé? un poc...
3: Tot bé, gràcies, sí, per convidar-nos.
1: Bueno, ja veus.
2: Aquí, escoltant-me, poc a poc.
1: Sí, en diferents zones horàries. Què hora és ahir, Paula?
2: Bueno, ja són les 12 aquí, així que bueno, tampoc tinc excusa.
1: Bueno, tampoc tinc excusa. Vas fer llarg ahir. Bueno. Nada, yo quería, antes de empezar, lo que siempre pregunto y lo que siempre me gusta hablar con los invitados, que mire menorquí, ¿vale? Porque me cuesta con Pablo, pero bueno, que mire menorquí, después sí que ya xerram, ya en castellà amb ell, lo que sigui. M'agradaria saber, pues, com començau, com vos pega el gusanillo de la música, de tocar, de dir, hòstia, jo potser m'ho vull dedicar a això, perquè tots dos, pues, vos hi dedicau o vos hi heu dedicat a això de sa música. No sé si primer en Eulària va dir com dius, ostres, jo la música, pues, m'agrada més, és un poc més que un hobby, per això. Tens qualsevol moment definitori, així, peliculero, o, o,

0: Un meteorit de dimensions bíbliques s'apropa a la Terra. És a prop. Molt a prop. Més a prop. Hòstia, està molt a prop. I a més és gegant. En poques hores tot acabarà i penses, ara què? Què passa en tota la vida que he anat construint al llarg dels anys sense gent que estim? Ha valgut la pena viure per al final no sobreviure? No és això la vida? Hauria de treure's mòbil per fer alguna story, un reel... Per a què? Qui el veurà? Ja s'acaba. Ja està. Som el Loreleu Manso i avui us contaré algunes coses de Meteorit, la cançó nombre 7 de Monstre Final.
1: Història d'un disc. Descobreix tots els secrets de les cançons del Monstre Final de Leon Manso a Radio Far Menorca.

A Radio Far compartim cultura i música menorquina. Descobreix els programes a la carta a radiofarmenorca.com.

Il·lustre senyor meu, després de veure i sospassar de manera suficient els èxits de tots aquells que es troben entre els mestres i artífecs d'instruments de guerra, i després de prendre en consideració que la invenció i el desenvolupament dels instruments esmentats no es diferencien en res del d'ús comú, em proposo, sense ànim de desacreditar ningú, donar a la vostra excel·lència les explicacions convenients perquè pugueu entendre el desenvolupament dels meus secrets i posar-los, a continuació, a la vostra sencera disposició. Així com, arribat el moment oportú, participar en el desenvolupament que facin efectives i operatives totes les propostes que procedeixo a enumerar en brevetat. 1. Tinc planos per realitzar tot tipus de ponts lleugers, forts i senzills de transportar, amb els quals poder perseguir o enfugir-ne l'enemic. Forts i indestructibles tant al foc com a la batalla, còmodes i fàcils de muntar i desmuntar. També disposo dels mitjans per cremar i destruir els de l'enemic.

0: Si a l'anterior capítol xerràvem de l'elegància i bellesa d'una carta de dimissió com la que va escriure la nostra estimada Anaïs Nin, avui xerrem d'una carta que prové d'un geni i filòsof com era Leonardo da Vinci, que a mena de currículum sembla que demana feina. Comencem a Epistolari Express, aquí a Ràdio Far Menorca. Us xerren Andreu Llamburu i en Txec Pons. D'aquesta manera, amb aquesta carta datada de 1483, que es troba al Còdex Atlàntic, recopilació dels documents d'en Leonardo da Vinci, el gran artista toscà es presentava davant Ludovico Sforza, aleshores regent de Milà, amb el títol de Duc de Bari des de 1479, una espècie de currículum en la que Leonardo enumera i descriu les seves nombroses i variades habilitats com a enginyer i també les habilitats artístiques.
1: 2. Durant el setge d'un territori, conec la manera de retirar l'aigua dels fossats i de construir una quantitat infinita de ponts, estovalles, escales i altres instruments adequats per a aquest propòsit.

0: Leonardo va passar la seva joventut a la Florència de la família Medicis, on va aprendre l'ofici d'artista en el taller d'Andrea del Verrocchio, un dels artistes més reputats, on, a part d'aprendre dibuix, pintura i escultura, també va adquirir altres coneixements de química, mecànica, metal·lúrgica, fusteria i un llarg etcètera. En aquest període, pinta el seu primer quadre, amb 24 anys, La Verge del Clavell, de 1476, i també va començar a mostrar una de les principals característiques de l'artista, els quadres inacabats, com poden ser l'Adoració dels Mags o Sant Jeroni Penitent. També és un període de decepcions. El papa Sixt IV va preferir altres pintors per decorar la Capilla Sixtina i també el van acusar de sodomia. Pel que es veu, regentava una taverna amb Sandro Botticelli, un dels mestres del Renaixement italià, i altres pintors. Però això només és xerradissa. Era hora de partir.
1: 3. També, si no és possible bombardejar el terreny assetjat a causa de la seva elevació o per la protecció que li ofereix el lloc on es troba, disposo de mètodes per destruir qualsevol fortalesa o edifici de qualsevol tipus, sempre que no s'hagin edificat sobre la mateixa roca.
0: La Itàlia del segle XV estava formada per ciutats-estats, vigilades o subordinades a sobiranies estrangeres, com podien ser Espanya o França, i amb la important presència de la Roma papal. Un període de gran inestabilitat en què les aliances i rivalitats eren volàtils i canviants. A Florència, Lorenzo de Medici, governant, banquer poderós i mecenes, estableix una política de diplomàcia cultural, servint-se del creixent poder cultural florentí. Amb aquesta finalitat de diplomàcia cultural, envia a Leonardo a Milà.
1: 4. Puc també construir un tipus de canó, molt còmode i de fàcil transport, amb el qual és possible llançar petites pedres com si fos calamar-se, i amb un fum que causa gran pànic a l'enemic, que pateix grans baixes i confusió.

0: Leonardo parteix a Milà a principis de 1482, juntament amb el seu company de taller, Atalante Migliorotti, de 15 anys, i es presenten a la cort dels Sforza com a músics, regalant a Ludovico una lira de plata en forma de crani de cavall. Pel que es veu, Leonardo era també un expert en la interpretació d'aquest instrument. Desgraciadament per ells, la cort de Milà ja disposava de diferents artistes en nòmina, com Donato Bramante, per la qual cosa els dos florentins van ser completament ignorats.
1: 9. Leonardo va col·locar aquest punt en aquesta posició. Si la batalla es desenvolupa a la mar, puc construir instruments de gran utilitat tant per a l'atac com per a la defensa, així com navilis capaços de resistir el foc del més gran dels canons, de la pólvora i d'altres armes.
0: Leonardo no partirà de Milà i no desistirà en el seu afany d'entrar a treballar a la cort dels Sforza. Milà era una important ciutat al nord d'Itàlia, quasi fronterera amb França. L'amenaça de guerra era present i constant. Això donava l'oportunitat a Leonardo de presentar-se als Sforza, a més de com a artista, com a enginyer militar. També s'assabentà de l'interès de Ludovico d'honorar el seu pare Francesc I, fundador de la dinastia dels Sforza, amb l'erecció d'una estàtua eqüestre. Amb aquesta informació al seu abast i amb la convicció de quedar-se a Milà, Leonardo escriurà aquesta carta.
1: 5. Conec la manera d'accedir a qualsevol lloc a través de mines i túnels subterranis, excavats sense fer soroll, fins i tot quan cal passar per sota d'un fossat o d'un riu.
0: Com a enginyer militar, Leonardo, inspirat en l'obra de Roberto Balturio, De re militaria, va dissenyar tot tipus d'arma, d'allò més imaginatives. Un carro folrat amb godalles, canons múltiples i desmuntables, carros de combat, ballestes gegants, diferents tipus de catapultes, etc.
1: 6. També puc construir vehicles cuirassats, segurs i inexpugnables, capaços d'endinsar-se entre les tropes enemigues de manera que no hi ha grup d'homes armats amb prou força per impedir-ho. La infanteria podrà avançar després de la seva estela, sense danys ni impediments.

0: La Itàlia renaixentista és hereva de la violència de l'edat medieval. Guerra, massacres, execucions públiques, etc. Els que Leonardo no n'era aliè. Però hi ha un fet que el marca per sempre. La massacre de Fossombrone. Per les tropes espanyoles al servei de César Borja, per qui Leonardo treballava. Després d'aquella tragèdia i d'altres similars, la guerra va ser una bogeria bestial, com va voler representar en el seu quadre inacabat la batalla d'Anghiari. Va deixar de fer feina per al Borja i va deixar de dissenyar armes.
1: 7. També, si n'hi ha la necessitat, puc construir bombardes, morters i peces d'artilleria de vell disseny i funcional, fora del comú.
0: Mentre esperava la resposta de la carta, que mai va arribar, Leonardo va entrar a fer feina al taller dels germans de Pedris. D'aquest període són les dues versions de La Verge de les Roques. Com a arquitecte, va guanyar el concurs per rematar el cimbori de la catedral gòtica de Milà. I d'aquest període, també, són els seus primers estudis anatòmics i avanços en diferents matèries científiques.
1: 8. Quan l'ús d'artilleria fos impossible, puc construir catapultes, mangonells, fundibuls i altres aparells insòlits d'eficàcia sorprenent. En resum, segons les circumstàncies, puc construir una quantitat infinita d'enginys d'atac i de defensa.

0: va ser fins 8 anys després de la seva arribada a Milà que en Leonardo, per fi, entra en nòmina dels Sforza. Va entrar-hi com enginyer i pintor de la cort de Milà, amb el que tenia dret a un taller, allotjament per a ells i els seus ajudants, i a un estipendi mensual. Va mantenir el càrrec fins al 1499, amb l'entrada de les tropes franceses a la ciutat. Va ser un període fructífer. Va treballar com a assessor en arquitectura i enginyeria, productor d'obres teatrals i escultor frustrat. Se li va encarregar l'estàtua eqüestre de Francesc I, però el projecte, amb molts estudis i esbossos preliminars, no es va dur a terme. I també va realitzar el seu estudi de proporcions humanes reflectit a l'home de Vitruvi. I en pintura, entre d'altres, hi destaca el mural de L'últim sopar, de 1498.
1: 10. En temps de pau, crec poder satisfer-vos com qualsevol altre en l'arquitectura i la construcció d'edificis, ja siguin públics o privats, i així com en la canalització de l'aigua d'un lloc a l'altre.

0: Respecte a aquest darrer punt, Leonardo va anar més enllà, dissenyant la ciutat ideal en la que combina carrers i canals en un sistema unificat de circulació. Pretenia allotjar una població d'uns 30.000 habitants, amb espais amplis i ventilats a la superfície i l'existència d'un nivell inferior per al comerç, els canals i el sanejament d'aigües residuals. El projecte no es va dur a terme, com quasi tot el que va imaginar l'artista. Si s'hagués dut a terme, hagués estat una ciutat molt avançada al seu temps, més neta, ordenada i salubre, molt important per evitar les nombroses epidèmies com el tifus o la pesta.
1: A més, puc fer escultures en marbre, bronze o argila. També a la pintura sóc capaç de fer-ho tan bé com qualsevol, sigui qui fos. A més, podria realitzar una estàtua eqüestre de bronze per a més glòria immortal i etern honor a la feliç memòria del vostre pare, el seu senyor i de la il·lustre casa dels Sforza. I si algú considerés impossible o impracticable alguna de les coses aquí esmentades, estic totalment disposat a demostrar-ho al vostre parc o a qualsevol altre lloc que desitgi la vostra excel·lència. Aquí m'encomano amb tota la humilitat possible.
0: I tu, què faries si rebessis una carta amb un currículum com aquest?

0: aquesta ocasió tenim a la Marina Planes. Marina, benvinguda.
1: Hola, què tal? Moltes gràcies per tenir-me aquí.
0: A tu per estar aquí, per estar-te per aquesta conversa. Marina, en aquesta edició has portat un treball que hem estat xerrant abans, molt extens i molt intens, que també té un títol bastant inabastable, d'alguna manera. Cualquier cosa puede acabar con todo en cualquier momento. Háblame un poquito de esto.
1: Vale. Aquest títol forma part d'un projecte més extens, perquè no està acabat, però sí que és el títol de l'exposició que he fet aquest any arrel de guanyar el premi de Talent Illenc de fotografia del Consell de Mallorca. Aquest projecte feia molts anys que el tenia al cap, però bueno, a mi se'm coneix més per la meva faceta de treballar el tema del turisme. Jo treballo ja fa molts anys des de la postfotografia. És una elecció més bé biogràfica, ja que el meu avi va ser fundador de l'empresa Casa Planes, que va ser una empresa molt important de fotografia a Mallorca, que va fer la promoció del turisme i va ser, bueno, l'empresa més important dedicada a la promoció del turisme, i avui en dia tenim l'arxiu més important del turisme, es podria dir, del món, que conté uns 3 milions d'imatges.
0: Wow.
1: I llavors, bueno, jo em trobo amb aquest arxiu tan, tan extens, i jo abans sí que feia fotos i vídeo, però quan em trobo amb això, pues decideixo, va ser molt difícil decidir-ho, però decideixo deixar la càmera i dedicar-me exclusivament en la meva pràctica artística a fer pràctica d'arxiu.
2: Gris Mig, el podcast de fotografia del Menorca Dogfest. Ja disponible la temporada sencera a radiofarmenorca.com.

0: Bueno, bon dia, Paco, com estàs?
1: Beníssim, sobretot perquè, com bé dius tu, està ploguent.
0: Bon senyal.
1: Que ratgi.
0: Una cosa que no he dit, que Nagus és molt fan d'Ardara i tu vas ser productor d'Ardara.
1: Uau.
0: Coproductor.
1: Jo som molt fan d'Ardara.
2: Molt bé.
1: Si vols, fora de micro, podem parlar d'Ardara i de Macià, que ha fet un retrat... meravellós. Després m'ha passat el link.
2: Total, total. Sí, sí, jo de fet vaig descobrir a Macià d'alguna manera, el vaig conèixer a través de la pantalla per Ardara i trobo que és una pel·lícula que en el seu moment, ja li he dit, està molt cansat en Macià de mi, però li he dit moltes vegades, és una proposta molt atractiva que en el seu moment devia ser en tots els àmbits un risc, no? Una mica un salt del buit, segur, de fer una mica i com a productor. Mira, podem...
1: Ara que estem a la rotonda d'Esmercadal, de vora la carretera, no? És a dir, la història divertida d'Ardara és que jo me'n vaig donar compte que ell era d'Ardara a dins del cotxe que anaven de Mo a Ciutadella. Ah! Tu ets d'Ardara! I però jo és extraordinària, és una pel·lícula a reivindicar, sí. I el que no és tant de reivindicar és que n'hi ha que diuen que en Macià i en Marlon Brando tenen un cert parescut, però crec que hi ha molta poesia, però poca realitat.
2: Depèn de l'època de Marlon Brando, potser
0: sí.
2: El...
0: Podria, sí, l'època de... la darrera època.
1: Hi ha una època de Marlon que va copiant en Macià. Sí.
2: El Marlon abans del Padrino.
1: O el millor Marlon, hi ha la M i la Macià, hi ha la M i la, el millor per aquí, però... Jo no aprofundiria molt ni d'aquesta temàtica.
2: A més, és fort perquè està llampegant, no? I quan hem pronunciat el nom de... No de Marlon Brando, sinó de Macià Florit, ha llampegat.
0: I ha caigut un llamp.
2: Zeus dient-nos, esteu parlant d'un dels meus fills. Bueno, ja he de divagar una mica la cosa, no?
0: Perdonar per treure l'Ardara, però ho havia de fer perquè
1: no, ho has
0: tenim
1: de fer,
0: aquí és coproductor.
1: Ho has de fer.
2: Product placement, no?
0: Però bueno, estem aquí per un altre motiu.
2: Que es diu Compàs de silenci.
3: Cel·luloide, el podcast de cinema documental del Menorca Dogfest. Ja disponible la temporada sencera. Escolta'l a radiofarmenorca.com.

el Menorca Dogfest du a la sala Albert Camus pel·lícules i documentals d'illes del món. El 16 d'octubre es podrà veure la pel·lícula groenlandesa Sumer de Sound of a Revolution i el 17 d'octubre gaudeix de 5 curtmetratges documentals de diferents illes del món i dels 3 projectes documentals del Premi Biosfera. Consulta les pel·lícules seleccionades, els horaris i reserva la teva entrada entrant al menorcadocfest.com. Amb la col·laboració de la Fundació Foment del Turisme de Menorca, la Menorca Film Commission i l'Ajuntament de Sant Lluís.

quan surt el sol, sa vida ja en canvia. Només me puc trobar-me a la nit. Som un estrany

La sal és una substància que es troba dissolta a l'aigua de la mar. Amb l'arribada de la calor, l'aigua acumulada en llocs poc profunds s'evapora intensament i la sal acaba cristal·litzant. La sal ha estat històricament molt important. Sense neveres, servia per conservar els aliments durant més temps. També és un gran potenciador de gust i per aquest motiu segueix molt present a la nostra cuina. Actualment, la sal es produeix a les salines que hi ha de vora la mar. Però antigament, a Menorca i altres llocs de les Balears, s'obtenia dels cocons, unes petites cavitats naturals que trobam a la penya viva del litoral, principalment en els mitjors de Menorca, a les zones de poca altura. Avui en dia encara hi ha gent que manté la tradició i replega aquesta sal per autoconsum. Una activitat que ha estat declarada Patrimoni Cultural Immaterial de Menorca. Després dels temporals, els cocons queden plens d'aigua. A finals de juny podem fer les primeres cuides de sal de cocó i se'n poden seguir fent durant els mesos de juliol i agost, abans que arribin les primeres pluges. Amb un triador podran recollir la sal que queda a la superfície. No convé agafar la sal dels fons ni gratar el cocó amb les mans o amb objectes sòlids, ja que es poden posar en suspensió els sediments o restes que hi hagi en els fons. Qui recull sal de cocó sol anar a paratges naturals en fora de zones urbanes, on l'activitat humana no interfereix en el procés natural de cristal·lització. Una volta hem recollit la sal, la deixem assecar un temps i ja la podrem emprar, per exemple, per posar damunt la carn, el peix o les verdures. Recordeu, però, que no n'hem de consumir en excés. Bé, la pròxima vegada que passegeu per de vora la mar i vegeu un cocó ple d'aigua, penseu que amb el temps hi podran néixer cristalls de sal. Un petit miracle que la mar, el sol i el vent, repeteixen cada estiu a les nostres costes.

A Radio Farer, si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

Des estiu no hi falta gaire, sem a Norca i notes aire d'unes cales que no mainen ni respiren. Des estiu no hi falta gaire, sem a Norca i notes aire d'unes cales que no mainen ni respiren.

dels mànecs, entrenaments milicians purs. Nino Breva patir tanta saudade, jo més que melangia gelosia. De sa riquesa que donen paraules al camp, són aules i esteu accent poesia. De negre

Mi vida és en aquest paradís. Els teus crits, les meus lletes, llençols ben humits. Sempre passa un xerí punyetero. Com un joc mangronj i no puc sortir. Possible petit cops provoca tant del lero. Encara no sé qui és en John Boy. No m'he mirat cap pel·li d'en Jean-Luc. Pas camí de sa forana m'he perdut i m'ha dat de xucluc. Unes bísties d'un ocell. Són de la mà tenir per pàtria una barca. Llunes i estrelles mos donen ses

So de sirenes negra nit, tot el carrer s'aixeca. Venen el túnel amagats com una cama seca. Tantes hores mortes explicant rondades batalletes i entre xerrameca llegia amb una espalmeta. Aquests llibres que es prohibirien eren d'escola, on va aprendre a llegir amb altres fiets i fietes. Valors companys de classe els hi van passar la mola i gràcies a aquell mestre Durant, pau i resistència. Vindrien anys grisos i d'esborrar consciències, exàmens d'una resposta, una llengua, una Espanya. Fora ciència i sa paciència, aquí sa història l'escriu només qui guanya. Però infinit respecte a aquella mestra amb poques eines que va tornar mostrant

0: Radio Far. I bueno, farem una presentació més formal i començam amb el currículum de na Júlia Català Benejam, que és ciutadallenca, que des de fa 17 anys viu a Barcelona. És graduada en Filologia Catalana, màster en Estudis Avançats en Llengua i Literatura Catalanes i en Gestió Cultural. També és doctora en Estudis Lingüístics, Literaris i Culturals i des del 2016 fa feina a la Institució de les Lletres Catalanes. Ha escrit articles per a revistes i mitjans com Reduccions, Veus Baixes, Haidé, El Procés, 14 Cultura i la col·lecció Bèsties d'Edicions Poncianes. I ha assistit a cursos i tallers de l'Escola Blum, Fundació Joan Brossa, Centre de les Arts Lliures, Llibreria Finestres i la llibreria No Llegiu. Actualment és membre del comitè de la selecció de Premi Òmnium a la millor novel·la de l'any i treballa en l'edició crítica de l'obra poètica completa de Mercè Rodoreda, juntament amb la doctora Marina Agustà. Quasi res, Júlia.
1: Sembla que Xeri és d'una altra persona.
0: Però no, ets tu.
1: Crec com una espècie d'alteritat.
0: Ets tu. Residents ens descobreix els artistes que han passat per un procés de creació a la Casa d'Artistes. Escolta l'entrevista a radiofarmenorca.com.

Ni una llàgrima de mi tindràs, la nova novel·la de Graziella Lleonart. Una ficció ambientada en la Menorca islàmica sobre la relació entre l'últim raïs de l'illa, Abu Umar, i el seu pare. Un governador tan impecable com despietat, però també amant de la poesia i la cultura. Una obra que explora les relacions familiars, la corrupció, els deures i el llegat, així com la llibertat individual i l'amor. Trobaràs el llibre a la venda al web llantriscaedicions.com i a la teva llibreria de confiança.

0: Un far de llibres amb Dolors Boatella.
1: Ei, som Dolors Boatella i això és Un far de llibres. Ja sabeu que aquests dies són dies que a les llibreries rebem moltes caixes plenes de novetats literàries. I per què? Doncs fàcil. Les editorials durant aquest període posicionen aquells llibres i autors que podran ser més recomanats per la campanya de Nadal. Entre les novetats que han sortit ara, destacaré alguns títols, com ara Punt de no retorn, de Maria Climent. Ja sabeu, l'autora de A casa teníem un himne i Gina torna amb una història de crisi existencial, de posar-nos al centre de la vida i d'alliberament sexual. També Tatiana Tibulek, després de l'èxit de l'estiu que la mare va tenir els ulls verds, torna amb una altra novel·la autobiogràfica intensa i colpidora. I dues novel·les distòpiques que ens volen fer reflexionar sobre temes d'actualitat. Xerro de l'antropòloga, d'Ada Castells, o El preu de néixer, de Laura Gost. Amb dues autores, per cert, seran a la 21a Fira del Llibre en Català de Menorca, que enguany se celebra a Mahó els dies 23 i 24 d'octubre. 23 i 24 d'octubre a Mahó. Però també en clau menorquina celebrem novetats. Per exemple, ja trobareu a les llibreries també un assaig de l'historiador i col·laborador de la revista Posidònia, Miquel López Gual. Dones en guerra, mobilització, resistència i repressió a Menorca, del 1936 al 1945. Un llibre que mostra de quina manera les dones de Menorca varen participar activament en la vida política, en les organitzacions antifeixistes, en la sanitat, l'educació i les xarxes de solidaritat que varen sostenir la rereguarda durant tota la Guerra Civil. També explica les conseqüències de la derrota, és a dir, la repressió, l'empresonament, el control social, la fam i les diverses estratègies de supervivència desplegades en anys més que difícils que van ser el franquisme. Més que mai, aquesta reivindicació a través d'aquest assaig. Aquest assaig el celebrarem aquest divendres mateix, aquest divendres 16 d'octubre, a les 7:30. Farem la presentació aquí, a Bada Llibres, a Ciutadella, ja sabeu, al carrer de Sa Carnisseria 24. Perquè aquest mes d'octubre, aquí a Bada Llibres, el dediquem a dues activitats reivindicatives. Una, que és aquesta, a través de la memòria històrica, i, com sempre, la reivindicació de les dones al llarg de la història, que queda sempre en un segon pla, i ha sigut imprescindible. I també en aquesta línia, reivindicativa, el dissabte, aquest dissabte 17, a les 7:30 també, organitzem la presentació del disc del grup balear Terra i Sal, un grup de folk amb lletres crítiques amb la massificació turística i per la lluita pel territori. Sonen superbé. I si veniu, vos convidem, a més, a una cervesa Graham Pierce, artesana de proximitat, menorquina i boníssima. Tot això també a les 7:30. I vos hi esperam. Res, que ja veieu que són mesos d'actualitat, de preparar l'agenda, de tenir-la a mà, i que em connectaré prest de nou amb altres per moltes més mogudes literàries.

A la plataforma de podcast de radiofarmenorca.com pots escoltar més de 700 programes. Baixa del núvol i connecta't a Ràdio Far.

Tot seguit, una cançó de l'obra de teatre El Covard, creada per Toni Jané Ferrero, interpretada per Rodo Jané i amb les cançons originals de Leon Manso, un disc enregistrat per la Caseta Records el 2026.

senza creure. Tot està exactament com ho vas deixar. L'estelit està fet d'ahir, però no hi ha un demà.

0: toda la terra.
1: Tot seguit, a Ràdio Far, música d'arrel. Recorda les cançons de sempre i descobreix el nou folk menorquí.

ja que han llegit el llibre Amor i no, el llibre acaba amb un poema que ara mos vaig a llegir que està traduït aquí en el català. Vale. Es diu, l'ocell que pensaves haver suspès va batre l'ala i se'n va anar. L'amor és lluny, pot esperar-lo. Quan no l'esperes, aquí el tens. Al teu voltant i ben de pressa. Ell ve, se'n va, després torna. Tu creus que el tens, ell t'evita. Creus que l'evites, ell et té. L'amor, l'amor, l'amor. Ja està, Dona Carmen, de George Bizet.

0: Nova temporada de Paraules Majors, amb Maria Galeta. Entre lletres i clubs de lectura. Ja pots escoltar el capítol sencer al nostre web radiofarmenorca.com.
1: Mariners, marineres, benvinguts a la Mà de Contes, aquí a Ràdio Far Menorca. Us xerra, com de costum, d'Andreu Llamburu. I avui és el darrer capítol, és l'arribada, la travessa, el final de la travessa d'aquest viatge que hem realitzat plegades. I com cada travessa no me'n puc estar a dir-vos gràcies. Gràcies per escollir els contes com un lloc on trobar-nos, per permetre que aquestes paraules que hem anat compartint hagin entrat a ca vostra o dintre del vostre cotxe o us hagin acompanyat mentre caminava o a la platja o simplement mentre estàveu allà assegudes, donant-vos el plaer de sentir un conte. Per jo sempre és un plaer estar aquí, amb vosaltres, amb les històries. I avui, com és el darrer, no podia estar de compartir aquesta història. Una història que xerra justament sobre finals, sobre totes les coses que poden passar quan el com acaba. Ho sap tothom, els llibres comencen a la primera pàgina. I aquest llibre que compartirem també. Però quan arribes a la darrera pàgina, al final, què passa? Doncs el que passa és que de vegades algunes coses comencen on menys t'ho esperes. A vegades hi ha coses que comences allà on s'acaben altres. Així que aquesta travessa acabarà avui, però qui sap què vindrà després o què començarà després, quin conte triareu o quina aventura encapçalareu. Va, per ara simplement connectem-nos amb aquesta història, desconnecteu de la realitat i enceneu les llums de la imaginació.
0: Andreu Llamburu presenta La Mà de Contes. Viatge pel món de la narrativa oral. Tots els contes disponibles a radiofarmenorca.com.
2: El Menorca Dog Fest du a la sala Albert Camus pel·lícules i documentals d'illes del món. El 16 d'octubre es podrà veure la pel·lícula groenlandesa Sumé de Sound of the Revolution i el 17 d'octubre gaudeix de 5 curtmetratges documentals de diferents illes del món i dels 3 projectes documentals del Premi Biosfera. Consulta les pel·lícules seleccionades, els horaris i reserva la teva entrada entrant al menorcadocfest.com. Amb la col·laboració de la Fundació Foment del Turisme de Menorca, la Menorca Film Commission i l'Ajuntament de Sant Lluís.

Ràdio Far. Música menorquina i podcasts culturals a la carta a radiofarmenorca.com. Tot seguit, una cançó de Posidònia del disc Músiques Mediterrànies enregistrat el 2019.

0: estarà com una plata.
1: Com una plata.
2: Hem escoltat un tema del disc d'Anabel Villalonga, Mà, publicat el 2026. Un disc que posa música als poemes del poeta i glosador mallorquí Miquel Àngel Adrover. Ràdio Far.

0: Bueno, ja les tenim aquí. Beta Teatre està format per un bon grapat de dones, però avui tenim amb nosaltres dues d'elles. Com dèiem abans, na Fàtima Anglada i na Paula Arcibín, que ens venen a parlar d'un espectacle amb el que actualment estan viatjant per tot Catalunya. Es tracta de Dona i Arxiu, un espectacle que elles mateixes defineixen com un projecte atemporal de memòria democràtica. Tot seguit ens ho explicaran tot, però abans les hem de presentar com cal, no, Magdeta?
1: Home, i tant, clar que sí. Començaré jo amb na Paula Civín, capitana de Beta Teatre des del primer minut, co-creadora de tots i cada un dels muntatges que ha llançat la companyia. Actriu de les que deixen petjada, va venir des de Pàdua per quedar-se aquí, a Sa Nostra Roca, a Menorca. Després de 15 anys amb la companyia Colonna Infame, compromís que va combinar amb les peticions que rebia de diversos muntatges al Carnaval de Venècia. Na Paola és formadora d'arts escèniques i llenguatge corporal i ha introduït el concepte de cross-dressing pedagògic a la nostra illa. Benvinguda, Paola.
2: Gràcies, hola. Hola, gràcies. Bona tarda.
0: Tenim també que no ha vingut na...
3: Raquel,
0: però bueno, li enviem un petó molt fort des d'aquí. I al capdavant de tot això tenim la bruixa màxima del nostre regne, Donassa, des del minut zero. Ja te pots muntar una trobada de literatura infantil, com presentar un llibre, o te'l pot escriure també. O te la pots trobar a qualsevol bar de les nostres illes donant-li canya al vers. Pensa en un llibre que ella te'l compra per la biblioteca. Activista per naturalesa, documentalista de professió i escriptora de fets inacabats. Na Fàtima Anglada, hola. Benvinguda.
3: Hola. Fem una aquelarre i tancar el micro, o què fa?
1: No, acabam de començar.
3: Ai, perdó, és que s'emoció m'ha pot a vegades. Que clar, m'hi vaig aquí, totes estan fantàstiques.
0: Totes, això
3: veniu
0: pot ser.
3: Veniu cap aquí, totes les que m'us escoltau, i farem festa.

0: Gaby Misilevicius i Magda Timoner presenten Arizones, el programa de feminismes. Escolta el sencer a radiofarmanorca.com.
1: Biblioteca Fric, capítol 78, en el qual ratllarem d'una novel·la que és com un patiment bíblic, en el final del qual en surts com si haguessis entès qualque cosa de sa vida que ningú més ha entès. Alleujat i meravellat per continuar vivint. Una novel·la d'un estimable valor humà. Pot ser una de ses novel·les més humanes que llegireu mai. Aquest és el meu homenatge a totes ses mares amb Anna No, d'Agustín Gómez Arcos.

Hola, Radio Farer. Sabies que el nostre arxiu musical està format íntegrament per música menorquina? De tots els temps i de tot tipus. Escolta-la en el 102.4 o directament des del teu dispositiu a radiofarmenorca.com.

0: afirma una font guinyo guinyo anònima. Després que Pime anunciï que per no sé quina tendència turística de no sé què fa així que un 45% de les empreses tinguin pèrdues en guany, Graham Pearce anuncia la seva nova cervesa Pale Ale en llàgrimes d'hoteler. A llorar a la lloreria.
1: Jo la compré en aquesta.
0: L'Ajuntament del Castell torna a comptar amb un membre de Desocupa, aquesta vegada per un club de lectura a la biblioteca. Els usuaris, molt sorpresos en la selecció de llibres, bàsicament còmics i llibres d'en Teo, que per qualque raó des de Radio Far no aconseguim esbrinar per què ha triat aquests llibres un membre de Desocupa. No ho sé, jo què sé. Per què?
2: Por qué? Porquejades!
3: Arriba la quarta temporada de Porquejades, el podcast més animal de Ràdio Far. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

0: tota m'ha fet sa creu i és el que som preciós. Em dutxaré, demostraré, sumar-te per totes les feines. Que sigui un cas perdut no vol dir res, sempre molt bé ses eines.
1: Radio Far. Sa ràdio cultural de Menorca.

0: Bon dia a tothom. Benvinguts a Relats, el nostre programa especial en què pretenem endinsar-nos dins el món de la música popular. Ho fem, com sempre, des de l'estima, des del coneixement i s'escolta comentada de cançons, que cadascuna representa un món, com ja veurem també en el programa d'avui. Amb aquesta música mos atracam en el poble, que és d'on surt realment la música. Retornem en el poble, i do, allò que és del poble. I avui tenim un programa que és un poc especial per això que tractam. Dic especial perquè hem fet incís amb els programes que duim gravats, amb la música d'arrel, aquestes cançons que mos han arribat per diferents vies, sobretot a partir de la transmissió oral, però avui tractam un estil de música, és món de la música marinera i de les habaneres, que té un component un poc diferent d'aquesta música d'arrel. I avui, a més, tenim en nosaltres tot un referent amb aquesta música, que és en Tòfolmus. Bon dia i benvingut, i un honor que m'us vulgués acompanyar avui aquí.
1: Pues molt bon dia, molt content d'estar de venir.
0: Beníssim. Bé, deim això de l'estil perquè la música de les habaneres i la cançó marinera no l'encasellam del tot en això que deim de la música tot tradicional o popular o música d'arrel o com li vulguem dir, perquè aquesta música en un principi té com a característica principal que no té autor, o vaja, que en desconeixem l'autor perquè s'ha perdut en els annals dels temps mentre s'ha popularitzat, diguem, i la gent l'ha anat cantant. En canvi, aquesta tradició de les habaneres sí que té, és molt fàcil identificar qui és l'autor d'aquestes cançons. De fet, avui en tenim una mostra més que clara, que és en Tòfol, autor de bona part d'aquest cançoner que m'ho és tan conegut avui en dia. És bé, Tòfol?
1: Sí, això m'acosta es distingir entre la música popular i la música, diguéssim, habanera, la música de taverna i tal. Perquè jo tinc un concepte, que potser que no sigui correcte, que és que la música popular ve de poble i que és quan ja hi ha hagut una transmissió oral i una constància en l'audició dels anys. Per exemple, podem dir la novia del gendar, podem dir, per exemple, cap esmortar, que nosaltres no tenim ranxo ni cavall per galopar. Aquesta és una cançó que ja és popular. I, en canvi, per exemple, cap a romandre, que és una cançó que té una quarantena bons d'anys, pues aquesta cançó la podien classificar dins d'aquesta cançó melòdica, moderna, marinera i tal, i en canvi, ja quan jo la sent cantar per tant de grups i tanta gent que fins i tot ignoren que la lletra sigui meva, jo ja tinc aquella satisfacció que me van dir una vegada és que quan una cançó passa a ser popular és la màxima glòria, entre cometes, que pot tenir un autor sense que sàpiguen de qui és la música.
0: Estic molt d'acord amb aquesta apreciació. De fet, és probable que mos trobem un poc amb un gènere, un estil de música que està un poc en la frontera entre la música d'autor i la música popular.
1: Clar, ja ho dius tu, la música d'autor és un que se coneix l'autor, i la música popular, pues, ara una cançó sobre Rosaret de Roses Blanques, una preciosa cançó, pues aquesta jo no sé ni de qui està feta ni que deixa d'estar feta.
0: Aquí va ficar molta mà en Deseado Mercadal, en aquest moment. Tot i que et cert que el motiu aquest de Rosaret de Roses Blanques i si la mà tornara tinta, el trobam a moltes altres lletres que... d'Eivissa, de Mallorca, de Catalunya. En canvi, així com la coneixem avui en dia, amb aquesta música que tothom canta, té molt de Deseado Mercadal. I és un poc es queda aquestes cançons, no? Que sí, que si rasques tenen autoria, però han passat a formar part de l'imaginari col·lectiu de la gent. I jo crec que en el teu cas, això passa molt, començaríem a repassar quines cançons són d'en Tòfolmus, que el tenim aquí de viva veu i que avui és amb nosaltres a Ràdio Far, tenim el gust que sigui aquí. Doncs totes aquestes cançons són d'ell, no? I començaríem a repassar i els coneixem, no? I Escolta el vent, i Vell mariner, i Pregària marinera, i etcètera, i tantíssimes altres que coneixem i que que reconeixem. De fet, ets autor d'una de les més, l'he dit fa una estona, més reconegudes, que a més és, si no vaig errat, la teva primera cançó, que és Escolta el vent.
1: Escolta el vent, sí, Escolta el vent. Jo me'n record que... Jo, en aquella època jo havia anat per la casa de Menorca, de fet, festejava la filla del conserge, allà, així que un poc descansi, i que mos van casar i tal, i van ser la mare dels meus tres fills, i allà vaig conèixer en Gómez Sindó Riera, un magnífic poeta que jo me sembla que no se li ha fet tots els honors que se mereix la seva obra, i és el que havia fet el primer festival de l'O. I el segon també havia fet la lletra amb el monasteri, i va arribar, jo vaig conèixer la casa Menorca un dia i me diu: jo no vull presentar-me més. Com que jo havia fet que algunes cançonetes que cantaven allà amb en Didac Monjo Júnior, i va dir, diu, tu que fas lletres de cançons podies fer, o presentar-li, i jo li vaig enviar, me'l va presentar, i va dir, bueno, mándame una canció, mándame una letra, i jo li vaig enviar la lletra d'Escoltes Vent. Aquesta lletra estava dins una carta que jo en aquell temps, quan havia tornat a Menorca, festejava des de Barcelona, i jo dins, a vegades li havia cançonet lletres, i li vaig enviar aquesta, i em diu, sí, me gusta, diu, i ja sabem tot el que em va dir, diu, falta el estribillo, i jo no sabia el que era l'estribillo.
0: Què és l'estribillo?
1: L'estribillo, i un dia anant en ses barques dins el port, un dia que feia vent, i jo pensava, que li puc dir més en així que jo no li hagi dit en aquesta cançó? I vaig dir, sí, li puc dir mira el cel i escolta el vent, que en aquell moment, des de Menorca t'arriba, te dirà que tu ets la vida i el meu cor s'aliment.
0: Perquè en aquest cas, qui era Menorca i qui era fora?
1: Jo era Menorca i ella era,
0: i ella
1: fora,
0: era fora. Barcelona. Ah, per tant, des de Menorca t'arriba aquest record.
1: Exacte.
0: Observem com aquesta anècdota, anècdota real, no? Arriba a l'Airetse, com a gran frase de l'imaginari col·lectiu de tot Menorca, mira el cel i escolta el vent, no? Anem a escoltar la cançó i després en farem un comentari, perquè és una versió molt especial que hem recollit per aquí, perquè tu ja has anomenat el Festival de l'Aior, i tindrem ocasió de xerrar-ne, perquè segurament és una fita que té bastant a veure amb l'evolució posterior d'aquest gènere.

0: Molt bé, preciosa cançó, eh? Gran inspiració.
1: Si no ho fos, no hauria durat tant d'anys.
0: Aquesta cançó que hem escoltat, bé, que encara estem escoltant de fons, en realitat és una versió que es va gravar en directe, es poden sentir, de fet, de fons els aplaudiments del públic, en el Teatre Principal l'any 2010. És en Lluís Cintes, el solista principal, acompanyat d'Estrió Arrels de Menorca, i veiem també alguna col·laboració, per exemple, aquí hi ha en aquesta cançó en concret un contrabaix que el sona amb Ben Mercadal, però aquesta cançó ha estat versionada per mil grups, eh? I de fet feien referència fa una estona en el Festival de l'Aior, que és allà on va sonar per primera vegada, perquè el Festival de l'Aior d'alguna manera té un paper bastant important en sa represa un poc d'aquest estil, no? De sa cançó marinera, sa música venera, perquè hi ha un vincle entre aquesta cançó d'autor, que era, diguem, el certamen, amb el procés de popularització de totes aquestes cançons, eh? Per tant, m'ho recorda molt aquesta música lírica, sa cançó lírica típica dels anys 50, 60, i com a poc a poc van anar derivant amb el vincle aquest amb la cançó marinera.
1: Sí, mira, aquesta és la música de Ortega Monasterio. Resulta que Monasterio, pues, és la persona de vegades més popular al món de sa manera, però el que ha fet ell molt bé eren balades, balades, i aquesta és una versió estupenda que se va fer. És una cançó que si ara l'any que ve farà 60 anys,
0: 60 aniversari,
1: 60 d'anys. I el més important d'aquí, el que dèiem al començament, és la transmissió oral que hi ha hagut amb aquesta i amb altres cançons que els canten durant molts anys, per exemple en Escau, i que molta gent l'ha presa, no perquè no hagi escoltat la música del disc, sinó que és com ha fet
0: perquè la sentida en els bars, la sentida en les trobades, i allò de és una cançó d'Ortega Monasterio i sí. Tòfol Mus, quasi podien, molta gent no ho coneix.
1: Podien dir que jo al cap dels anys, amb la bona relació que tenia amb les persones que feien la selecció de jurat d'aquest festival, Amics de Laurencs, me van dir, diu, van dubtar molt en que aquesta cançó la matessin, perquè era la primera que van admetre en català.
0: I
1: va ser...
0: Dins del festival, eh?
1: Sí, sí, sí.
0: O sigui, majoritàriament eren cançons en castellà i aquesta va ser la primera,
1: primera
0: en català.
1: La primera en català.
0: I va tenir la fortuna que va tenir.
1: Sí, perquè primer la va registrar Marcos i en... Primer Manel, en Marcos i en Todo, després, més endavant, ja de tots, la gent que ja l'ha cantada, en Joana Pons, en Joan Pons,
0: els de Cintes, Arrels de Menorca, els Sis de Ponent,
1: la Gassa i tot això.
0: Sí, gran quantitat de grups. Clar, s'impulsa aquesta cançó marinera ve donat per l'eclosió de molts de grups de l'època, no? I clar, això fa que el procés sigui un poc aquest. Els grups canten les cançons que tenen aquesta tradició que ja ve de la música lleugera i la popularitzen, no? I és un poc el que passa amb un dels grans grups, perquè si hem de xerrar de grups, no és el primer, però sí que segurament és el que té més transcendència, que és el que passa amb els Parranderos.
1: Sí, jo que, a més, aquesta cançó, jo no amb tot sol és la repercussió així que ha tingut, sinó que és la primera que vaig fer amb en Monasterio, i que si jo, sense aquesta cançó, jo tal vegada possiblement no m'hagués animat i tindria centenar de cançons que tinc escrites entre direm música enregistrada directament i actuacions. Va marcar en Monasterio aquesta transició que podíem dir de la música folclòrica i popular, que era molt reduïda, que se cantava, a obrir un ventall de cançó més balada, més melòdica, més moderna.
0: Molt bé. Jo m'agradaria fer-me ressò d'un article molt interessant. De fet, em vull fer ressò d'un... una revista que es diu Papers, que edita l'IME, l'Institut de Menorquí d'Estudis, i dins el qual hi ha un article molt valuós que xerra precisament sobre les habaneres i aquest estil de música. I i això que estem xerrant en aquest article, ben explicat, molt millor que nosaltres, marca com a tres grans elements que conflueixen, no? I a Menorca eclosiona tot aquest estil de música gràcies a, per una banda, el que representa Ortega Monasterio, per una altra banda, la tradició que existia a Menorca, que existia més que segurament altres bandes, i això que fa, això fa que s'avanera aquest estil de música prengui tanta importància a l'Empordà i a Menorca, per què aquest lligam, no? I no a Mallorca i no a altres zones de la costa catalana, per què només a l'Empordà i a Menorca? I és perquè Menorca existia des de molts anys enrere, estem xerrant des del segle XIX enrere ençà, de la tradició d'escant líric a través de ses corals, eh? No és casual que tinguem un carrer Josep Anselm Clavé, Amor, per exemple, els cors derivats de Clavé, que són cors obrers que es feien a les fàbriques, aquesta tradició que existia a Menorca d'escant líric fa que pugui arrelar això més, i la eclosió que representa Ortega Monasterio en s'obertura cap a aquest estil de música, i el tercer peu que explica aquest article és precisament l'existència d'un altre gran lletrista, que és en Fulmus, que el tenim aquí.
1: Gràcies. Però m'agrada molt això que deies ara, perquè hi ha la relació en Catalunya i Menorca, perquè hi ha una cançó, per exemple, Un senyor de Montunruc, que hi ha cançons que ens pensam que són purament nostres de sempre i que potser han vingut. El que passa és que després, el que deia, en la transmissió oral se pot haver fet més popular a un lloc que no a un altre, però el naixement de la cançó pot ser a un lloc diferent on s'hagi fet popular.
0: Jo crec que això és una cosa que passa amb una cançó, i crec que tu m'ho corroboraràs, si és així, amb una de les cançons més reconegudes quan xerrant de música menorquina i música marinera, que és la balada d'en Lucas, pretesa com a cançó menorquina d'arrel, i resulta que és d'Ortega Monasterio, però està feta quan Ortega ja no vivia a Menorca.
1: Exactament, exactament. En Ortega Monasterio va conèixer a una persona que li va explicar la seva història, i efectivament la història que va contar és d'una persona que era un pescador i que tenia i que se va enamorar d'una gent del nord, i se'n va anar i després va tornar, el que dèiem popularment, en sa quanta, en ses cames.
0: I el pescador no era de Menorca.
1: No és de Menorca. Jo una vegada vaig conèixer a Escau una persona que se va trecar i m'ha dit, jo som els qui vaig inspirar la cançó no té cap monasterio. I era d'haver, i jo no m'ho vaig acabar de creure. I li vaig dir, un dia xerrant amb el monasterio, li vaig dir, i tu coneciste per xerrar en castellà amb ell, tu coneciste a Lucas? Sí. Diu, però no se llamava Lucas. Diu, per què posiste la palabra Lucas? Diu, perquè en aquella època se va posar allò que dius Locum, hasta luego Lucas, i li va posar la balada d'en Lucas.
0: Si us sembla, anem a escoltar la balada d'en Lucas. Demà, també ho insinuaven, d'un dels grans grups que eclosionen dins el panorama, que són els Parranderos.

0: que bé que cantaven les parranderes.
1: Jo ara estava pensant el mateix. Els escoltava i deia... És
0: la primera veu de Hilario.
1: És absolutament autèntica.
0: El que jo penso que la cançó aquesta, una de les certificacions que és una cançó escrita fora de Menorca i fa molt d'anys, perquè si en Monasterio l'escrigués ara, l'any 2015, a Menorca, començaria la lletra d'una altra manera. No diria jo tenia una caseta vol al mar, sinó que diria jo vaig vendre una caseta fora del mar.
1: Molt bé. Sí, senyor. I això que diu, jo tenia una caseta fora del mar, no diu de vora la mà.
0: Sí, no? Sí, sí.
1: Això és dona que, compte que sí, efectivament home, està feta fora de, ses, de Menorca. No?
0: Sí,
1: però apropiada per el poble com si fos la cançó més menorquina del món. I això ho trob també un procés fantàstic, no?
0: Això que dius és una cosa que a vegades és la mà i la mà a l'essència que volia formalir l'empre segons el nombre de síl·labes d'una cançó.
1: Bueno, això també passa.
0: Vora el mar és tota una síl·laba. Vora la mà
1: ja és una síl·laba més. I això compta molt a l'hora de fer les cançons. Perquè sé que en Tòfol és molt primirat, jo també tinc bastantes manies amb això, en que les síl·labes tòniques vagin dintre de les notes fortes del compàs. Perquè si no després m'ho trobam segons quins disbarats.
0: Jo tenia una caseta vora la mà.
1: I ja no queda bé. Molt bé. Fixem-nos que els parranderos sí que van ser un dels primers, però quan van eclosionar, quan van tenir el seu màxim apogeu, diguem, ja hi havia hagut altres grups que ja n'havien fet la seva, perquè ells els 66 ja gravaven un disc, però que estava... cantat sobretot en castellà, amb un tipus de cançons com algunes rancheres, boleros, aquesta música lleugera, melòdica, amb molt de ritme sud-americans, que estava molt de moda en aquella època, però quan van triomfar va ser quan es van decidir cantar precisament aquestes cançons cantades en català.
0: Sí. I... Ciudad de Mahón.
1: També, clar, després hi havia aquestes com Ciudad de Mahón i tantes altres.
0: I Margarita, que lindo és un mar.
1: Exacte, aquestes eren cançons en castellà, però en temàtica menorquina, que era un poc espont, i després definitivament la temàtica menorquina, cançons pròpies, lletres en Tòfol, que no té Monasterio, i cantades en català quan van arribar molt en fort fins l'any 96 o 7, crec que van actuar, vull dir que van estar molts anys a la palestra, a més, però és una trentena d'anys actuant, amb alguns canvis de components, però el nucli principalment és mateix.
0: Sí, sí. I molt sol·licitat, i molt popular. Mm.
1: No només a Menorca, van actuar a Calella en aquest festival.
0: I per televisió. Cap als anys 60 i pico van participar a un concurs de televisió. Després també van anar junts a un programa d'en Joaquim Maria Puyol, que vostè pregunta. També van gravar. Va ser una gravació molt polida.
1: Molt bé. Un grup que va quedar un poc eclipsat segurament per l'eclosió dels parranderos, però que aquí l'hem volgut recuperar perquè tenim molta vàlua, també és més o manco de la mateixa època, van començar molt prest a gravar. Era un duet que es deia Marcos y Tolo, que també feien algunes cançons en castellà, aquesta música melòdica, però que prest es van, diguem, abocar cap a aquesta música marinera, menorquina i habanera. I escoltarem ara una cançó de Marcos y Tolo que aquesta precisament també és d'en Tòfol Mus. És una cançó que en Tòfol Mus explicarà un poc història. La cançó es diu Ets com una altra Menorca. I què passa amb aquesta cançó, Tòfol?
0: Amb aquesta cançó resulta que cap a l'any 67, 68, així, em va telefonar en Rafael Timoner, que va ser Bala de Mont, pel descansi, i era el gerent de Catissa, i Catissa volia treure un disc, i em va dir, diu... Que volien que fos una... que anava a rebuf de set si t'escoltes vent i va dir que facis una cançó. I jo li vaig fer una i li vaig enviar la lletra de... la vida d'un barguiner, l'avi meu va morir trist, a pesar que...
1: La va considerar massa trista.
0: Massa trista. És a dir, perquè saps per una felicitació de Catissa per Nadal. I jo vaig dir, doncs jo en faré una altra. I vaig fer aquesta de Ets com una altra Menorca, i en Desiel Mercadal va posar una música fantàstica i la lletra va encaixar, no van haver de repassar res,
1: i
0: la vegada el primer que la va gravar va ser en Daniel Clavero, que havia estat a esquí, tenia sa tanca de Sant Lluís, I bueno, pues després va agradar molt i el primer any estava damunt un disc de cartó d'aquests i el segon any ja van posar un disc de vinil. I
1: de seu, que curiós que una fàbrica es dediqui a fer discos, això és bastant impensable avui en dia.
0: És que en Timoner tenia molt bones idees.
1: S'ha de dir que aquí es podria fer un petit parèntesi, que és que quin impacte tenen les fàbriques, el moviment fabril, en sa creació de música. I abans en xerraven, no?, dels cors claver, allò que feia era agafar els obrers perquè poguessin cantar. Per tant, l'impacte de la música amb el procés de les fàbriques té la seva relació.
0: Allò que dius dels sabaters de banqueta que cantaven.
1: Exactament. Tot això hi va molt lligat. Escoltem, per tant, Ets com un altre Menorca, lletra d'en Tòfol Mus i música de...
0: José Luis Ortega. No, perdona, d'en Deseado Mercadal.
1: Ets com un altre Menorca, de Marcos i Todo.

0: Molt bé, i la cançó segueix, i nosaltres xerrarem per damunt. Va, interessant, també aquest, sí, aquest testimoni.
1: Està molt ben
0: interpretada.
1: Molt ben interpretada. Mm.
0: De fet, avui hem triat un registre de cançons que no estan, diguem, digitalitzades, sinó que conserven el so analògic de les gravacions de discos i cassets. Sí, en aquella època, en l'època dels cassets, que els cassets començaven a discos també, les dues coses. Hi ha un element que m'agradaria fer observar, que ens estem movent molt amb com ho diríem, amb un àmbit més llevantí de Menorca. Hem xerrat del Festival de l'O, hem xerrat dels parranderos, que eren bàsicament del castell, ubicats a Cales Fonts, amb el Mont Pescador. Marcos i Tolo eren de Mo. Segurament no és casualitat, en Tòfol Mus és fill d'Esport de Mo, la costa d'en Reinés és el mateix Reinés que el segon llinatge d'en Tòfol Mus, Reinés, la costa que puja, diguem, des de sa casa Reinés, que també és de sa família d'en Tòfol, cap a Dalmó, davant sa sirena, per qui sa sirena aquella de Mo, davant hi ha una costa que es diu costa d'en Reinés. I Ortega Monasterio va venir a recalar precisament a Mo, perquè recordem que Ortega Monasterio era militar, i gràcies a aquesta coincidència ens trobam que es va forjar tot això, i tot això passava a la part de Llevant. Clar, això passa que els primers grups i les primeres manifestacions es moguin sobretot més a la banda de Mo, el castell, i poc a poc l'O ja, bueno, tenim en Arcadi que era darrere el Festival de la Llor i tot això. Però bé, això no vol dir que Ciutadella també en aquella part no s'anés fent ressò. De fet, el grup CPEP en els seus inicis té algun, no totes les cançons, però algun track, com per exemple Xerren d'Esmortar, ja Esmortar gravat en el disc de CPEP. Per tant, el ressò aquest hi és. I bueno, volíem un remarcar-ho perquè és un poc els orígens, però al final acaba resplendint a tot Menorca.
1: Sí, sí, si són persones que i grups que van persistir dins una època que no hi havia tota la difusió, ara facilitar que la gent toca discos, i sense tenir toca discos s'escolta la música perfectament, i aquella època pues estava limitada, i és d'agrair a tots aquests que van començar de CPEPs, i persones que se n'han anat, com a Marcos Intolo, però per exemple en Benferro encara segueix participant encantades. I
0: Benferro, recordem que el famós fenomen dels frufrus a Ciutadella, sí, estava encapçalat per Benferro, i així com altres iniciatives musicals que van encapçalar. Bueno, Benferro estava dins de Pep, i després va continuar amb altres grups, i aquí tenim Xalandrí, Serrodes de Desvents, aquests grups, i segurament el grup que més eclosió va tenir Ciutadella amb aquest estil de música arriba ja en els anys 90, perquè aquest és, sobretot, Sis de Ponent.
1: Fantàstics.
0: Sis de Ponent, jo crec que és un grup que se'ls ha de retre també un homenatge per la gran feina que van fer. Hem de destacar la feina musical que hi ha darrere amb en Pere Guimbau. Pere Guimbau, sí, és un guitarrista excel·lent, que ha treballat molt en jazz, també és professor de SESMUC a Barcelona, i aquest bagatge musical el va transmetre, diguem, a la creació de la música amb el Sis de Ponent, que comptava amb unes veus espectaculars.
1: Espectaculars encara ho són.
0: Ho són, sí.
1: I a més aquella cosa que dius, bueno, és que té persones individuals que han cantat, o com la Joana Pons, han cantat un o tal, però allò són sis, i tots sis
0: a la perfecció.
1: Sí. Jo me'n recordo la darrera vegada que els vaig escoltar, i els hi vaig anar i els hi vaig dir, i quan cantau, tanc els ulls i sent les sis veus diferenciades.

0: I versions que van fer de cançons espirituals.
1: Exacte.
0: I van fer ses,
1: sí. I fan aquella cançó de Macarella que està ambientada en els gospels, la cançó de Sant Joan, que no és una cançó country, de Kenny Rogers. Molt bé. I amb el Gorrecuí aquí s'escolta d'una cançó que també us permet vincular aquesta música melodiosa, vanera, marinera, amb la música popular i amb la llegenda popular, i és el cas de Ciutat de Parella. Escoltem-la.

0: fantàstiques, aquestes veus.
1: Sí, aquestes veus fantàstiques. A més, ara estava pensant en la versatilitat de Seada Mercadal, per exemple, que va agafar Un amor a Menorca, que va guanyar la música del primer festival, però després també va haver cançons, diguéssim, recuint tradicions populars com Camí de Cavalls, com aquesta Ciutat de Parella, i que o Festes de Gràcia, que també...
0: Diguem que té tots els registres.
1: Té tots els registres.
0: De músiques més melodioses, a músiques més d'infants, aquella de Jo tenia un pardalet, també és en Deseada Mercadal, sembla que és una cançó antiga i no també és d'ell. I sí, és cert, i bueno, poc aquesta cançó representa aquesta feina, aquesta feinada que va fer en Deseada Mercadal en recollir melodies i també aportar, diguem, la seva feina d'harmonització i de creació de melodies noves.
1: És el que deien de la cançó popular. Aquestes, per la temàtica i pels anys que estan fetes, podien dir, això és una cançó popular.
0: Sí, perfectament, perquè ja m'ho he acostat, però ho tenim apuntat, però m'ho he acostat a Cebre, que això era de Deseada Mercadal. Segurament és dels autors que tenim aquí a Menorca que més representa aquesta visió d'autor que fica en mà moltes cançons, popularitzant melodies
1: i sarsueles,
0: i que deixant de Cebre que són d'ell. Arribam ja al tram final d'aquest programa i ho fem recordant un grup que crec que no existeix ja, que és el Trio Arrels de Menorca. Ho van deixar relativament fa poquet, però ells fins fa dos dies que diguem actuaven, i ells quan van néixer l'any 2000, crec 2002, 2003 aproximadament, o 5, ara no m'ho fagueu dir perquè no me'n recordo exactament, en certa manera reivindicaven un poc de continuadors de la feina dels parranderos. Els coneixien personalment, són del castell també, com ho eren els parranderos, molt vinculats a Cales Fonts, en el món mariner del castell, i a més el format de trio, com són ells, en guitarres i veus, també els permetia fer aquest joc, i per això volem acabar aquest programa interpretant una cançó que va fer Arrels de Menorca.
1: Sí, així és com tu podies dir que

0: i dius que els arrels són hereus, diguéssim, d'esparranderos, sortosament hi ha un grup que jo li auguro molt de futur, que és els Entonats, que hi ha en Catxo, que havia cantat amb els arrels, amb Pau Serra i en Gavino, i encara no han registrat cap disc, però que tenen unes...
1: Segurament estaran en camí, perquè fan
0: camí.
1: I són dels Castell, també, que a Sant Jaume sonen.
0: I tenen tot un programa d'activitats d'aquest estiu que jo recomano, perquè canta molt bé i tenen un guitarrista fabulós.
1: Molt bé. I una cançó que escoltarem és Pregària Marinera, que en Tòfol també us explicarà una anècdota curiosa d'aquesta cançó.
0: Sí,
1: que també és lletra d'en Tòfol.
0: Sí, cap allà l'any 87, quan va venir al monasteri que nostre amb els parranderos, perquè havien d'enregistrar-se a tornar de parrandera, i estaven enllestint totes les cançons, amb el mestre Ortega Monasteri va dir: ara us vull a tocar la manera más antigua que yo conozco, que tiene 100 años, que es del maestro Tárrega, y que se llama, la música se llama tango, y es posa allà, ting, ton, ting, en la guitarra, ting, i jo sortosament ho vaig enregistrar. I li vaig dir, nadie li ha posat música, lletra d'aquesta música? Diu, no. Dic, vale, jo no vaig dir res més, però és que d'una setmana ja li havia enviat la lletra de Pregària Marinera, prega mariner, si veus la barca sense patró, però no ploris si per flaçada no vull la terra, sinó mar brava, escots escampi per mil onades fins a l'infinit del temps. I clar, i ell va tenir la generositat de treure una cançó que estava seleccionada, i va posar aquesta.
1: Seleccionada per anar al disc.
0: Per anar al disc.
1: I en el seu lloc hi van aquesta.
0: Desparrandero, sí.
1: Perquè és cert que cada cançó té una història darrere. Totes, segurament totes. Alguna anècdota real que inspira la cançó.
0: Sí, és quan ja n'has fet tantes de cançons, el que me fan falta són els motius. Clar. Que siguin de feta. Mira, hi ha una cançó que sembla mentida, que quan estaven preparant per a un disc de Xarrels, que és la barca de suro. I aquesta barca de suro jo la vaig pensar caminant per la Gran Via de Barcelona, i vaig dir, cercaven temes de cançons i tal, i vaig dir, però tu quan eres el d'Ofers, les barques de suro, aquesta petita barca prevalenta, i a més tenia una bodega on hi guardava les il·lusions. O sigui, a vegades te surts
1: d'aquella anècdota, apareix,
0: però generalment és quan
1: tema de cançó.
0: És quan in situ, perquè ja estàs xerrant amb una persona o una cosa, per un fet que ha passat, pues que és quan t'havés tot el muntatge de la cançó.
1: Anem a escoltar Pregària Marinera, del trio Arrels de Menorca.

0: è stato un testamento vitale.
1: Sì.
0: Penso.
1: Sì, sí, sí, sí, sí. Sí, sí. La meva barca sigui sa tomba i espal i antena faran de creu. És un desig de morir enmig de la mà.
0: Sí, senyor.
1: Per això es diu pregària marinera. Preguem tots.
0: Que els cossos campi per mil onades fins a infinites.
1: Ni enterraments ni res. A la mà.
0: A la mà.
1: Molt bé, bella cançó per acabar aquest programa. Vull agrair, Tòfol, que avui mos hagi acompanyat en aquest programa. Has donat tot una experiència de vida.
0: Jo a vosaltres, que m'heu donat l'oportunitat.
1: Molt bé. I res, gràcies a l'equip del programa, en en Cristian, en en Xec, en a Marina, avui en a Júlia, que la tenim darrere els micros. I recordeu que mos trobareu a Radio Far comentant les nostres impressions sobre la música menorquina i d'arrel, juntament amb altres programes de gran valor. I fins aquí, arrelats, espereu que us hàgiu sentit a gust. Fins la setmana que ve.

Hem escoltat una cançó de Moix, del seu disc del 2008, Els Dos Sols. Sometimes you feel

0: Ben tornades totes a aquest simposi sobre l'antiguitat. Aquest és l'episodi especial que completa la conversa sobre com ens relacionam amb el passat clàssic. Avui ens continua acompanyant, com no podia ser d'una altra manera, Anna Casals, estudiant de Filologia Clàssica.
1: Bon dia.
0: Com estem?
1: Súper.
0: Per continuar amb la temàtica de l'antiguitat i la nostra visió actual, aquests darrers dies hem estat llegint Lavinia, d'Ursula K. Le Guin, publicada originalment en anglès el 2008. Que, t'ha agradat?
1: No ho sé, eh? Saps que no sé si m'ha agradat.
0: De debò?
1: Ho estava pensant ara. O sigui, una lectura agradable.
0: Uh-huh.
1: Però ho estic decidint, crec, si m'ha agradat o no. Crec que té coses que m'ha agradat molt i coses que...
0: Que no tant.
1: Sé. No ho sé. Que no m'han convençut, més que no m'han agradat.
2: Club Simposi, amb Blanca Noguera. Un club de lectura en el qual les convidades comenten lectures relacionades amb les temàtiques simposíaques. Escolta el programa sencer a radiofarmenorca.com.

0: Bones! Açò és S'altraveu de sa glosa, un podcast del col·lectiu Glosera. Arrencam amb el cinquè capítol. Començarem fent sobre taula, mantenint connexió amb Menorca per conversar amb el convidat d'avui, en Pele, sonador i glosador actual, en qui mos aproximarem en esglosat menorquí aprofundint en la construcció dels discursos i l'humor que es dona actualment en aquest art. Seguirem fent memòria amb la col·laboració d'esglosadors i glosadores actuals, qui mos proposaran gloses i figures del passat i mos explicaran algunes batalletes d'esglosat menorquí d'un temps enrere.
1: A la secció Glosim Glosam, Nedu es prepara el necessari per anar al primer glosat de la setena temporada de Sa Bodega Victòria per tal d'esbrinar què hi passa un diumenge de fosquet. I no podíem acabar el capítol, com no, sense glosar un poc. Partim?
2: S'altraveu de sa glosa, amb el col·lectiu Glosera. Un exercici de memòria sobre les dones improvisadores, antigues figures i gloses. Escolta el capítol sencer a radiofarmenorca.com.

0: Un far de llibres amb Dolors Boatella.
1: Ei, som Dolors Boatella i això és Un far de llibres. Ja sabeu que aquests dies són dies que a les llibreries rebem moltes caixes plenes de novetats literàries. I per què? Doncs fàcil. Les editorials durant aquest període posicionen aquells llibres i autors que podran ser més recomanats per la campanya de Nadal. Entre les novetats que han sortit ara, destacaré alguns títols, com ara Punt de no retorn, de Maria Climent. Ja sabeu, l'autora de A casa teníem un himne i Gina torna amb una història de crisi existencial, de posar-nos al centre de la vida i d'alliberament sexual. També Tatiana Tibulek, després de l'èxit de l'estiu que la mare va tenir els ulls verds, torna amb una altra novel·la autobiogràfica intensa i colpidora. I dues novel·les distòpiques que ens volen fer reflexionar sobre temes d'actualitat. Xerro de l'antropòloga, d'Ada Castells, o El preu de néixer, de Laura Gost. Amb dues autores, per cert, seran a la 21a Fira del Llibre en Català de Menorca, que enguany se celebra a Mahó els dies 23 i 24 d'octubre. 23 i 24 d'octubre a Mahó. Però també en clau menorquina celebrem novetats. Per exemple, ja trobareu a les llibreries també un assaig de l'historiador i col·laborador de la revista Posidònia, Miquel López Gual. Dones en guerra, mobilització, resistència i repressió a Menorca, del 1936 al 1945. Un llibre que mostra de quina manera les dones de Menorca varen participar activament en la vida política, en les organitzacions antifeixistes, en la sanitat, l'educació i les xarxes de solidaritat que varen sostenir la rereguarda durant tota la Guerra Civil. També explica les conseqüències de la derrota, és a dir, la repressió, l'empresonament, el control social, la fam i les diverses estratègies de supervivència desplegades en anys més que difícils que van ser el franquisme. Més que mai, aquesta reivindicació a través d'aquest assaig. Aquest assaig el celebrarem aquest divendres mateix, aquest divendres 16 d'octubre, a les 7:30. Farem la presentació aquí, a Bada Llibres, a Ciutadella. Ja sabeu, al carrer de Sa Carnisseria 24. Perquè aquest mes d'octubre, aquí a Bada Llibres, el dediquem a dues activitats reivindicatives. Una, que és aquesta, a través de la memòria històrica, i, com sempre, la reivindicació de les dones al llarg de la història, que queda sempre en un segon pla, i ha sigut imprescindible. I també en aquesta línia, reivindicativa, el dissabte, aquest dissabte 17, a les 7:30 també, organitzem la presentació del disc del grup balear Terra i Sal, un grup de folk amb lletres crítiques amb la massificació turística i per la lluita pel territori. Sonen superbé. I si veniu, vos convidem, a més, a una cervesa Graham Pierce, artesana de proximitat, menorquina i boníssima. Tot això també a les 7:30. I vos hi esperam. Res, que ja veieu que són mesos d'actualitat, de preparar l'agenda, de tenir-la a mà, i que em connectaré prest de nou amb altres per moltes més mogudes literàries.

A la plataforma de podcast de radiofarmanorca.com pots escoltar més de 700 programes. Baixa del núvol i connecta't a Radio Far.

Gris mig, Menorca Dog Fest, l'art de mirar la realitat. Un podcast de Ràdio Far en col·laboració amb podcast.cat.

0: vespre.
1: Gràcies per estar amb nosaltres i començarem llavors preguntant-te, Mary, pel teu treball, no? Per aquesta exposició que estàs presentant, que va de la tornada al poble natal d'una dona després de 20 anys per acomiadar-se del seu germà que en té 90. És una retrobada i un comiat alhora. Et volia preguntar, ets tu la dona que torna al seu poble natal?
2: No, és la meva mare.
1: És la teva mare.
2: Sí.
1: Tu ets l'observadora i la documentadora d'aquesta escena.
2: L'acompanyant, sí.
1: L'acompanyant, que és ta mare anant al seu poble natal a acomiadar-se del seu germà. I ta mare on viu, normalment?
2: La meva mare, bueno, va sortir quan tenia 17 anys del seu poble natal i viu a Barcelona, i tota la vida ha viscut a Barcelona. I la veritat que són poques les vegades que ha anat després al seu poble.
1: Són poques vegades?
2: Sí, no són tantes. O sigui, ha anat per celebracions familiars. O sigui, a una boda, igual quan jo era petita, doncs, potser algun enterrament, no? Però si, fora d'aquí, o alguna vegada alguna vacança familiar, que ens hem juntat uns quants i hem tornat. Però això passa cada molts anys.
1: I quants germans tenia? Té la teva mare?
2: 4.
1: Molt bé. I ella és més petit que aquest aquest de 90 anys?
2: Sí, el de 90 anys és el germà gran i la meva mare és la germana petita.
1: I quants dels germans viuen a Cerviser avui en dia?
2: Pues només ell.
1: Només el gran.
2: El que es va despedir. Un dels germans va morir i la seva germana, que té 4 o 5 anys més, viu a Barcelona, també.
0: I com va sorgir aquesta idea de fer els projectes? És a dir, és una cosa que ta mare te va dir que anava a fer aquest retrobament i tu premeditadament el vas dir, pues, seria una cosa interessant de fotografiar. Com va ser?
2: Pues mira, és que és com un titular, perquè la meva mare me va dir: me voy al pueblo, mi hermano tiene 90 años y no sé cuándo lo volveré a ver. Y es mama, yo voy contigo. Bueno, i al principi va haver una mica de resistència, no? Perquè penso que era un viatge que volia fer ella només per acomiadar-se al seu germà, i és jo vull contigo, jo vull contigo, i al final jo vaig anar, i també amb la meva filla, no? I la vam acompanyar. I jo duia la càmera perquè, bueno, a mi m'agrada sempre que puc dur-me la meva càmera. I no era algo que jo tingués massa premeditat, de dir faré fotos i ho faré així, no. O sigui, és tan preciós la vista al paisatge que era inevitable no fer fotos. I sé que era un moment important i d'alguna manera jo el volia tenir, aquest moment. Clar. El que no pensava era fer una exposició d'això. Això sí que no m'esperava, no? Però...
0: I com va sorgir aquesta idea d'exposició llavors? Tu te vas trobar amb en Christian i va veure aquestes fotos? O?
2: No, perquè, a veure, arrel de que ja vaig exposar fa, crec que 2 o 3 anys en el Menorca Dog Fest, i aquest any sí que el Menorca Dog Festival vol donar visibilitat a artistes menorquins o gent que està fincada a Menorca, aleshores pues, ells em van trucar i em van dir: mira, tens alguna cosa? T'agradaria participar? I, bueno, clar, m'encanta participar, perquè m'encanta apoyar aquest festival, no? I se'm va ocórrer, dic, bueno, tinc això. No sé si us pot encaixar o... I, bueno, i al final sí.
1: I fent la vista enrere, en comparació amb la teva exposició que vas presentar aquí el 2021, quines diferències veus en la teva mirada o en la teva manera de concebre la fotografia?
2: Mira, més que diferències, jo et diria que hi ha com coincidències. Aha. Més que marcar les diferències, jo crec que sempre, bueno, no sé si sempre, però hi ha un fil conductor que la mort té com una presència. Perquè l'altre reportatge era sobre la recuperació d'un càncer de pit. Val? I és com la maja entera ho viu d'una manera molt diferent al que es podria viure un càncer, no? Perquè ella pues, es posava peluques blaves i va començar un viatge molt personal, però no comença aquest viatge fins que no té una trobada amb la possibilitat d'anar mort. I aquí, en aquest reportatge, es torna a presentar la possibilitat de la mort. O sigui que jo crec que la meva mirada no és tan diferent, sinó és com

0: continuar parlant d'algun tema que igual no sóc tan conscient o ho trec a la llum a través de les meves fotos, però és un tema que d'alguna manera està present a la meva vida.
1: És a dir, t'agrada treballar molt amb persones properes a tu també en quant a fotografiar-les i a retenir un moment o una etapa vital.
0: Sí, m'encanta treballar amb persones properes perquè sí que en algun moment de la meva vida jo tenia ganes de fer fotografia documental i tenia una amiga que em deia que per fer bones fotos te n'has d'anar fora. Però o sigui, no aniria a puestos en aquell conflicte. I la idea de tenir que anar a buscar el reportatge fora era com que no era tan meva. O sigui, per mi, a una vida passen coses. La vida està viva, està viva i te topes amb l'amor i en circumstàncies també crítiques i per això és com soc fotògrafa de lo proper, de lo familiar. Si ja estan passant coses que jo ja les puc narrar des d'aquí. No m'entenc que anar a la Índia potser explica una altra història o una altra pena o una altra si també ja l'estic visquent
2: jo
0: aquí.
2: Que no t'interpel·la tant.
1: No t'hi sents tan connectada.
2: Clar,
1: no?
2: Clar.
0: Sí, i no dic que no m'hi senti connectada, igual, pues, igual amb altres possibilitats de vida ho hagués fet, perquè no, si m'encantaria, però bueno, és que a lo quotidià ja estan passant coses.
2: Ja trobes interessants, coses interessants a lo quotidià.
0: Jo sí, igual potser no són tan impactants a nivell visual, però sí trobo que hi ha coses interessants.
1: Clar, hi ha una història contada i una emoció que també mereix ser retractada, vols dir.
0: Sí.
2: I tu a la teva vida comú, a la teva vida laboral, ets fotògrafa d'esdeveniments com bodes, aniversaris. I et volia preguntar també si sents una diferència quan fas una fotografia de persones que t'han contractat perquè ofereixes aquest servei a quan fas una fotografia artística, encara que no sigui per una exposició, però que no té res a veure amb
1: un servei
2: o una cosa així.
0: Sí, clar, perquè a veure, les persones que em contracten d'alguna manera també hi han vist la meva feina, no? I aleshores aquí jo tinc un marge de llibertat, però jo estic donant un servei de que a l'altra persona sí que li interessarà recordar certes persones o vol un tipus de fotografia. Quan jo faig lo personal, el que jo sento sobretot, que és el que més m'agrada, és que jo tinc llibertat. Tinc molta llibertat a l'hora d'explicar o d'expressar-me com jo vull. Per exemple, en un reportatge de bodes potser no podria treure tothom desenfocat, encara que m'encantaria, si algú vol. Però jo, amb la meva narrativa personal, sí que me permeto provar coses que en el meu àmbit professional igual no tenen tanta cabuda.
1: I ara mateix, quina cosa t'agradaria retractar? Quina cosa propera t'està interessant?
0: Ara mateix.
1: Estàs tinguent temps de fer fotos?
0: No.
1: És que això passa molt en els artistes que diuen m'agradaria fer fotos d'aquesta cosa, però no trob el temps, no trob la pau mental com per ordenar i dir, ho faré.
0: A mi em passa que sóc una persona dispersa i ara mateix sí que tinc ganes de fotografiar alguna cosa, però no seria com un caire de fotografia documental, sinó potser alguna cosa més artístic. I ara mateix tinc com una mica més d'inquietud musical.
1: Oh, wow.
0: Sí, però a veure, musical no... Igual que com la meva manera de fer fotos. O sigui, jo estic practicant com un instrument que em porta certa atmosfera que realment tampoc el desvinculo de la fotografia perquè al final un quan fa fotos especialment jo que soc més intuïtiva me connecto com amb algo sutil i ho expresso a través de la fotografia, però això també ho puc expressar a través d'un instrument, no? Per tant, no veig de vegades que sigui tan diferent fer fotos que voler expressar-te a nivell musical.
1: Xulo, és interessant com aquesta connexió d'un sentiment a través de diferents disciplines. Així i de com poden ser transformades, connectades.
0: Sí, sí.
2: I tornant un moment a Servicer,
0: sí.
2: Et volia preguntar pel tema de l'entorn rural i aquesta despoblació que estem vivint en aquest tipus de municipis on cada cop hi viu menys gent i la gent que hi viu és més gran, per tant està més a prop de morir. Llavors, si a tu això és un tema que t'interessa també i si amb aquesta exposició has volgut retractar alguna cosa en aquest sentit.
0: Pues en aquesta exposició no. Mm-hmm. Ara que tu m'ho dius, dic que interessant. Mm-hmm. Sí, que igual...
1: Igual ja has subat tema.
0: Igual ho faig. Però... No sé, és que, per exemple, a Cerviser encara es manté com la vida familiar, diguéssim, els que estan. I sí que és un poble que s'ha obert al turisme perquè, si no, pues hi ha poc per viure, no? Però no, a l'estiu sí que es veu que hi ha més moviment, a l'hivern no. No és un turisme, suposo que a l'estiu sí, però no és un poble en el que penso jo, que quan és tan petit hi ha poca cosa a fer, la gent pues igual va a dormir, fer quatre coses, però després marxa. Al riu, que sí que hi ha un riu preciós, el riu Ara, pues allà a l'estiu es veu que sí que hi ha més vida. Però no ho sé, no me l'he mirat tant per veure si existeix tant aquesta despoblació. Mm-hmm. Jo crec que no.
2: Ah, vale.
0: Crec que no.
2: Molt bé, molt bé. Perquè jo t'ho deia perquè vam estar rodant a un poble de Huesca que es diu Hànovas, et sona?
0: No.
2: És del Pirineu Aragonès. Uh-huh. I bé, és un poble que en realitat no és que estigui despoblat, és que el van despoblar per construir-hi una presa durant l'època del desenvolupisme franquista, però finalment no es va arribar a construir, i llavors el poble va quedar abandonat perquè la gent ja havia marxat.
0: Clar.
2: I també, pues, res, la idea aquesta de Cerviser, al veure les fotos, m'ha remès a quan vaig estar a Hànovas.
0: Sí, sí. Clar, a veure... la gent que hi viu, pues, hi viu i té feina i treballa a altres pobles, però no sé si arribarà a la despoblació. És veritat que pròpiament allà a Cerviser, pues, no és un lloc on hi hagi feina, no? Igual te'n vas a altres pobles o igual fas la temporada.
2: I hi ha més feina
0: a altres pobles, que com que aquest és tan petit... No sé què arribarà a passar. Ja és jovent, que bueno, que té ganes de quedar-se.
2: I tu a la teva biografia del programa ens expliques que la teva vida va canviar radicalment quan vas marxar de viure a Barcelona a les Illes, primer a Tenerife i després a Menorca. Sí. Ens pots explicar una mica què és el que t'agrada de la vida a la illa?
0: Mira, en principi jo sempre m'identificava com una persona molt urbanita, no? Uh-huh. Perquè sempre estava, pues, en ambients culturals, no? Quan ets inquiet, la ciutat...
1: A mi m'encanta.
0: Clar, t'encanta, no? I quan ets jove, que encara soc jove, però quan ets més jove, hi ha molts inputs, no? Sí. I sempre et rodeixes amb altres artistes i sempre hi ha un projecte o una exposició i aquella vidilla és com que t'atrapa molt. I el primer canvi de vida, pues, al principi sí que em va costar molt, perquè clar, tu baixes moltes revolucions, no? Vas a una vida molt, molt més accelerada, a baixar revolucions i a trobar-te que no hi ha tota aquesta oferta. Però quan vaig començar a connectar amb la natura, uau, va ser com donar-me compte que realment no necessitava tot això. Jo ja ho havia viscut i que podia continuar jo tenint una vida més introspectiva i crear més des de la introspecció que des de tants inputs externs. I allà va ser quan la vida va començar a anar més lenta, no? Perquè les illes, encara que tu tinguis pressa, ells van al seu ritme. Mm-hmm. I més a Tenerife, no? I al principi em posava molt nerviosa. Mm-hmm. Perquè deia, ui, ¿cuánto habla? ¿Cuándo me atenderá? Però quan me tenien a mi, em donaven el mateix tracte i em posava a xerrar i bueno, al final vaig entendre que tot va més lent. I em va encantar aquesta baixada de revolucions. I ara, de fet, em costa molt estar a la ciutat.
1: Pues ja t'has desacostumat en aquest soroll constant de les ciutats.
0: Sí, sí.
1: Jo, sent de Menorca, te volia demanar també, pues, quin balanç fas entre Tenerife i Menorca. Vull dir, en quin te quedes?
0: Bueno, a veure...
2: S'ha quedat aquí.
0: M'he quedat aquí.
1: Jo te vaig aquí, vull dir... No sembla que estiguis a punt d'agafar un vol per anar a Tenerife.
0: No, no, no, i també són etapes de la vida, i aquí tinc una filla i òbviament estic fent aquí la vida, però per mi els dos puestos són meravellosos i he connectat molt amb els dos puestos. Jo sempre dic, per mi Tenerife és blau i Menorca és verda, perquè quan jo vaig viure a Tenerife sempre em portava a la mà, no? A fer vida a la mar, no hi havia quasi dia que no trepitgés la platja i estigués dintre del mar, i quan vas conduint sempre veus el mar, sempre és blau.
1: Oh, wow.
0: I quan vaig venir aquí a Menorca creia que seria igual, però no, Menorca és molt més verda, és molt més salvatge, no? Hi ha una natura que està ordenada, no? Perquè sempre hi ha les parets seques que estan definint.
1: M'encanta, no? M'encanta això, com de veure-ho des de dalt i veure que hi ha com tot quadradets. Estan...
0: Sí, està molt ordenat.
1: Sí, en realitat jo crec que no hi ha res ordenat a Menorca, però...
0: Bueno, però
1: ho sembla.
2: Delimitat. Sí,
0: delimitat. I quan vas conduint aquí veus més camps, no? Mm. I clar, a nivell cultural de venir a Barcelona, pues, culturalment és més la meva cultura, no? Menorca, perquè Tenerife sí que jo sentia que era més com Sud-amèrica, no? Una altra manera, yeah, que m'encanta, la manera de viure, però potser les relacions aquí són més pues a el que estic acostumada, no ho sé.
1: Bueno, també es va que les Canàries estan literalment d'Àfrica.
0: Estan literalment a Àfrica, i quan et viu d'allà et dones compte que sí.
2: Es nota, no, allà?
0: Sí.
1: És que només que te miris les notícies i després posen una cosa que és el temps, que encara es fa a les televisions, posen una línia com per separar, perquè si no és que hi ha quilòmetres allà de mar que...
0: Quilòmetres.
1: Jo ho trobo una cosa tan estranya que allò sigui Espanya, però... Sí, sí.
0: Perquè culturalment també és diferent. I a més, jo que vaig viure sobretot al sud, no? Què passa allà? Com que fa bon temps tot el temps, la temporada és sempre. I jo al final allà sí que vaig fer amigues, vaig arrelar, però me sentia, sobretot al sud, que està molt car a lo turístic, me sentia en tierra de nadie. O sigui, era com, uau, esto no hi ha rels aquí. Al nord sí, sí que vius molt més la cultura canària i és preciosa. Però aquí és com més real. És més autèntic, és més Menorca, és més recollit, la gent és de Menorca, no? I allà, entre tant turista, és com, bueno...
1: Com una buidor, un poc, no?
0: Sí, hi havia una buidor, perquè també la gent... Hi ha molta que està, però molta ve de pas.
2: Bé, doncs...
1: Bueno, és el que té les temporades, també. Bueno, donem les gràcies a la Fundació Foment de Turisme, que patrocina aquest podcast.
2: I anava a dir... sí. Bueno, faig una outro. Capturar aquestes emocions tan importants i alhora contradictòries, com l'alegria del retrobament i la tristor absoluta del comiat, més tristor encara si es tracta de l'últim comiat amb un germà. Moltes gràcies per acompanyar-nos avui, Mary, i si vols afegir alguna cosa
0: més. No, moltes gràcies, que m'encanta el festival i que cada any es pugui fer. És una sort tenir això aquí a Menorca.
2: Que bé, doncs que així sigui.
1: Un petó molt dolç, que vagi molt bé.
0: Igualment, moltes gràcies.

Si vols conèixer tota la programació, visita la web menorcadocfest.com i segueix-nos a les xarxes socials @menorcadocfest. Amb el patrocini de la Fundació Foment de Turisme de Menorca. Un projecte d'Esfar Cultural.

0: Cada cosa en el seu temps, amb el biòleg i divulgador Sam Pons.
1: Cada cosa en el seu temps, i en estiu, prunes.

La pruna és el fruit de la prunera, un arbre de la família de les rosàcies originari de la zona de Turquia, el Caucas i l'Iran.

Avui en dia en trobam de moltes varietats. N'hi ha de més primeranques que maduren just a principis d'estiu, però d'altres ho fan més tard, a finals de juliol o bé dins d'agost.

Les Balears tenien varietats considerades autòctones, com ara les prunes de porc o les prunes de frare, de gust dolç i excel·lent.

A banda del seu gust, les prunes són unes aliades per a la nostra salut. El seu consum moderat ajuda a regular el trànsit intestinal i ens pot ajudar a anar de cos.

però a part del seu efecte laxant, aquesta fruita conté diversos nutrients necessaris per al nostre cos, sobretot minerals i vitamines.

0: Així que ja ho veus, lo bones que són ses prunes. Vos deixam amb una cançó del duet valencià format per en Borja Penalba i na Mireia Vives, que té un títol ben suggerent, Dolça i Pruna.
1: Tot comença en una dona i al final del meu trajecte necessita fer-te esta cançó. Ha sigut la meua vida i de tu he pres a viure sense límits, termes ni horitzons.

0: Ok, per aquí estem amb connexió via telefònica amb Supergatos, amb Nadri i amb Pep. Hola, què tal? Me sentiu?
1: Sí, hey. Hola.
0: Fantàstic. Res, estic amb ells perquè ells estan residint a Barcelona, a Catalunya, es persona un grup amb gent menorquina. Amb Pep, si no m'equivoco, tu és de Ciutadella.
1: Sí.
0: I Nadri, també, o d'on és tu?
1: No, jo soc de Barcelona.
0: Va, de Barcelona, ok. Per tenir-ho una mica situat. Res, abans de començar, sempre m'agrada de venir-li als convidats en aquest podcast. Pues, com començàveu amb la música? Quant és aquell moment que deies, hòstia, jo m'agrada això, això és un poc més que un hobby, jo l'únic que fes és agafar una guitarra i començar a tocar, no sé si tenen un moment així peliculero o si és una cosa que va passant així gradualment.
1: Sí. Ho repetiré una altra vegada. Gràcies, Pedro, per convidar-nos en el podcast.
0: Quasi tot de rècord antes.
1: Perquè vull que quedi gravat, que totes aquestes coses que la gent se pugui interessar per el que feim, pues és una de les coses que ens ajuda a seguir. I, bueno, l'ho dit, que moltes gràcies. I sí, jo en particular sí que tinc un moment que me'n record que em va fer el canvi de xip al cap, i és que estava dins el cotxe amb un amic, me pas que tenia 11 o 12 anys, i tenia la ràdio posada i va sonar, hòstia, no sé si Back in Black, la CDC o Highway to Hell, però és un tema de CDC. I vaig dir, tu, què és això, saps? Uau, això m'encanta. Perquè que a meu sempre escoltaven com a més òpera, sarsuela, no sé, Antonio Machín, Jorge Negrete, coses d'aquestes, saps?
0: No el mateix.
1: I vaig sentir el tema de CDC i allà va ser quan vaig començar a interessar per rock. Vaig començar a escarbar un poc i pues, vaig conèixer tots els grans.
0: I vas començar
1: sobretot a tocar...
0: Digues, perdona.
1: I vaig conèixer a CDC i no m'he mogut d'aquella època, bàsicament. Vull dir, vaig quedar en els clàssics dels late 60s i... 70s, i ara començo un poc amb el hard rock, glam rock dels 80.
2: Maquetes, de Pedro S. Tuamala, arriba a la sisena temporada. Coneix tota la música rock de Menorca en un clic a radiofarmenorca.com.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Tot seguit escoltarem un tema de Rudimentari, del disc Mala Herba Sempre Creix, publicat el 2026 per la discogràfica Guspira Records.

0: Bueno, ja les tenim aquí. Beta Teatre està format per un bon grapat de dones, però avui tenim amb nosaltres dues d'elles. Com dèiem abans, na Fàtima Anglada i na Paula Arcibín, que ens venen a parlar d'un espectacle amb el que actualment estan viatjant per tot Catalunya. Es tracta de Dona i Arxiu, un espectacle que elles mateixes defineixen com un projecte atemporal de memòria democràtica. Tot seguit ens ho explicaran tot, però abans les hem de presentar com cal, no, Magdeta?
1: Home, i tant, clar que sí. Començaré jo amb na Paula Arcibín, capitana de Beta Teatre des del primer minut, co-creadora de tots i cada un dels muntatges que ha llançat la companyia. Actriu de les que deixen petjada, va venir des de Pàdua per quedar-se aquí, a Sa Nostra Roca, a Menorca. Després de 15 anys amb la companyia Colonna Infame, compromís que va combinar amb les peticions que rebia de diversos muntatges al Carnaval de Venècia. Na Paola és formadora d'arts escèniques i llenguatge corporal i ha introduït el concepte de cross-dressing pedagògic a la nostra illa. Benvinguda, Paola.
2: Gràcies, bé. Hola. Hola, gràcies. Bona tarda.
0: Tenim també que no ha vingut na...
3: Raquel.
0: La Raquel, però bueno, li enviem un petó molt fort des d'aquí. I al capdavant de tot això tenim la bruixa màxima del nostre regne. Donassa des del minut zero. Ja te pots muntar una trobada de literatura infantil, com presentar un llibre, o te'l pot escriure també. O te la pots trobar a qualsevol bar de les nostres illes donant-li canya al vers. Pensa en un llibre que ella te'l compra per la biblioteca. Activista per naturalesa, documentalista de professió i escriptora de fets inacabats. Acabats. Na Fàtima Anglada. Hola. Benvinguda.
3: Hola. Fem una aquelarre i tancar el micro, o què fa?
1: No, acabam de començar.
3: Ai, perdó, és que s'emoció m'ha pot a vegades. Benvingudes. Vaig aquí, totes estan fantàstiques.
0: Totes, això
3: veniu
0: pot ser.
3: Veniu cap aquí, totes les que m'us escoltau i farem festa.

0: Gabi Misilevicius i Magda Timoner presenten Arizones, el programa de feminismes. Escolta'l sencer a radiofarmanorca.com.
1: Biblioteca Fric, capítol 78, en el qual ratllarem d'una novel·la que és com un patiment bíblic, en el final del qual en surts com si haguessis entès qualque cosa de sa vida que ningú més ha entès. Alleujat i meravellat per continuar vivint. Una novel·la d'un estimable valor humà. Pot ser una de ses novel·les més humanes que llegireu mai. Aquest és el meu homenatge a totes ses mares amb Anna No, d'Agustín Gómez Arcos.
0: A Ràdio Far compartim cultura i música menorquina. Descobreix els programes a la carta a radiofarmenorca.com.

Hola, Radio Farer. Sabies que el nostre arxiu musical està format íntegrament per música menorquina? De tots els temps i de tot tipus. Escolta-la en el 102.4 o directament des del teu dispositiu a radiofarmenorca.com.

so de sirenes negra nit, tot el carrer s'aixeca. Van en el túnel amagats com una cama seca, tantes hores mortes explicant rondades batalletes i entre xerrameca llegia amb una espalmeta. Aquests llibres que es prohibirien eren d'escola, on va aprendre a llegir amb altres fiets i fietes. Valors companys de classe els hi van passar la mola i gràcies a aquell mestre Durant, pau i resistència. Vindrien anys grisos i d'esborrar consciències, exàmens d'una resposta, una llengua, una Espanya, fora ciència i sa paciència. Aquí

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: A vegades com...

costa posar un punt i final. Ja sigui els que posen final a una història d'amor, a una amistat, o simplement a una novel·la que fa 3 anys que estem intentant acabar. Malgrat tot, també us dic que a vegades és millor un punt i final que no un punt i seguit, que no tens molt clar cap a on vas. I de seguríssim, molt millor que aquells punts suspensius que mai tens molt clar què volen dir, ni a la vida ni a la literatura. Va, que comencem la mà de contes aquí a Radio Far Menorca. Us narra n'Andrea Ollamburu. Quina història més bonica! Quina bellesa! Era el conte més guapo que mai s'havia escrit. A més, prest viatjaria a països ben enfora i es llegiria en moltíssims idiomes. Però de sobte va ocórrer un fet inesperat. En arribar a sa darrera paraula de sa darrera frase de sa darrer paràgraf, van notar que faltava una cosa. On s'haurà ficat? Sempre cridant l'atenció es queixaven. I tots van començar a posar-se ben nerviosos. Què es podia fer? El punt i final havia desaparegut. I és que potser no ho sabeu, però el punt i final és un somiador. Sempre camina cercant finals alternatius i noves aventures abans d'acabar una història. I aquesta no era la primera vegada que s'escapava. No obstant, en aquesta ocasió, el punt i final havia anat massa lluny. Recorreré el món, va cridar mentre sortia de la pàgina. El punt final va rodar i rodar i rodar durant diversos dies fins a arribar a la plaça d'un poble. I allà, ben enmig, hi va trobar una carpa gegantesca de color vermell. I sota aquesta carpa hi havia malabaristes, pallassos, trapecistes i fins i tot un canó. Sí, sí, un canó. Era un lloc fantàstic, va pensar. Però de sobte, la seva curiositat li va jugar una mala passada i mentre es treia el cap pel canó... Fium! Va sortir disparat com una bala, fins a aterrar en un petit plat envoltat d'un suculent menjar. S'ha de dir que en aquell plat tot tenia una pinta excel·lent i feia una oloreta. De fet, s'hauria quedat allà, de no ser, perquè uns dits el van agafar i sense importar que era un punt i no pas menjar, se'l van endur cap a les profunditats d'una boca. Ai, les meves dents! Es va escoltar. I amb una escopida i un aixem, el punt va sortir acomiadat, continuant el seu viatge i rodant i rodant i rodant, fins que de sobte va anar a parar a un camp verd i fresc. No em vindria pas malament una mica de descans després de tanta activitat. I aquí hi ha molta pau. Ai, quina tranquil·litat, anava dient per si mateix aquell punt. Ei, què és això? Va exclamar. I tot d'una, un fort soroll, com una manada de cavalls al galop, li van treure de la seva letargia. Pum! D'una puntada, el punt i final va sortir disparat com una pilota fregant el travesser de la porteria del camp de futbol on estava jugant tota aquella mainada. I el viatge va continuar amb noves i estranyes situacions. Aquell punt va viure de tot. Va quedar atrapat entre el plomatge d'un esbart d'ocells, entre les potes d'uns cavalls que habitaven un estable. Hi havia vegades que el nostre protagonista escapava amb facilitat, i d'altres que no tant, com el cop que va quedar enganxat en el vestit de la Martina, un vestit blanc tot ple de lunars. I els dies van anar passant i el petit punt ja estava un poc esgotat. No sabia quant temps portava donant voltes. On estava?
S'havia perdut? Rodava i rodava, però no sabia cap a on. Fins que un bon matí va aparèixer en un lloc tan discret com silenciós. I amb cautela va recórrer cada pam del terreny i va explorar cada racó. S'ha de dir que va ser un passeig molt agradable. I al punt i final, a poc, es començava a sentir ben a gust. Quan el sol es va amagar, al punt i final va cercar un rancó on descansar. Va trobar un petit buit que semblava fet a mida per ell. I de sobte una veu va murmurar: «Ei, quina alegria veure't de nou!» I uns minuts més tard, al punt dormia satisfet. El seu viatge havia acabat i un vell conte, per fi, havia trobat el seu final. Que, per cert, ja us vaig dient que va ser un final ben rodó. El punt final, de Fran Pintadera.

Si callen les armes, els morts somriuran. Tan sols digues pau, i la pau serà.

no sé què tenen aquests carrers, que quan de matinada són buits de gent, s'omplen de màgia i obren el cor.

sona enriqueix aquesta estona aturant el pas del temps. Les parets tortes

cervells de set cançons, trenes de fum, rius de penes blaves sota els ulls, la nàusea dels comiats si apago el llum. No em deixis mai més penjada a la paret.

0: Un meteorit de dimensions bíbliques s'apropa a la Terra. És a prop. Molt a prop. Més a prop. Hòstia, està molt a prop. I a més és gegant. En poques hores tot acabarà i penses, ara què? Què passa en tota la vida que he anat construint al llarg dels anys sense gent que estim? Ha valgut la pena viure per al final no sobreviure? No és això la vida? Hauria de treure el mòbil per fer alguna story, un reel... Per a què? Qui el veurà? Ja s'acaba. Ja està. Som el Loreleu Manso i avui us contaré algunes coses de Meteorit, la cançó nombre 7 de Monstre Final.
1: Història d'un disc. Descobreix tots els secrets de les cançons del Monstre Final de Leon Manso a Radio Far Menorca.

A Radio Far compartim cultura i música menorquina. Descobreix els programes a la carta a radiofarmenorca.com.

Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca. Quilòmetre Zero, el teu podcast de medi ambient a Radio Far.

0: Benvingudes i benvinguts a Quilòmetre Zero. Comencem ara aquesta segona temporada. En el nostre primer capítol visitarem l'Escola Tramuntana. Sí, enguany, aquesta segona temporada de Quilòmetre Zero, canviem i deixem les entrevistes de l'estudi i sortim al carrer i ens anem de visita als centres educatius de Menorca, escoles de primària, escoles de secundària, diferents centres educatius, sis en concret, on coneixerem com es treballa el medi ambient i doncs, com creixen les fietes, els fiets, els al·lots amb els valors de la sostenibilitat, la biodiversitat, què és el que estan aprenent i què és el que està fent ja bé en medi ambient. Si ens acompanyeu, som-hi! Doncs ja hem entrat, estem al pati d'aquesta escola, aquest centre d'educació infantil i primària Tramuntana, que es troba dins el Parc Natural de Salbufera d'Esgrau, un lloc privilegiat. És una escola petita, de només 5 aules, perquè doncs, s'ajunten els nens de diferents edats i té un entorn natural, com dèiem. Des d'aquí mateix veiem moltíssims d'arbres, també ocells que sobrevolen l'escola i doncs, un edifici de planta baixa i només una aula amb una segona planta, un pati amb una pista d'esports, de formigó, però també amb espais naturals, amb pins i amb un hort que doncs ara anirem a visitar. Bon dia.
1: Bon dia.
0: Volíem parlar amb en Lluc.
1: Sí? Pues, està una mica enfeinat ara, però bueno, podeu passar si voleu.
0: Passem al pati.
1: Endavant.
0: Hola, què tal? Com et dius?
2: Em dic Martina.
0: I quants anys tens, Martina?
2: Tinc 10 anys i vaig a 5è.
0: I em pots explicar tu aquí a l'escola què aprens de medi ambient, així en general?
2: Pues aprenc que el medi ambient estic a cuidar perquè si l'embrutem, pues la terra es fa malbé i també tenim apadrinades 2 o 3 platges.
0: Què vol dir això?
2: Apadrinar vol dir que tu, per exemple, apadrines a una platja i la cuides i de tant en tant la vas a fer net.
0: O sigui que feu sortides amb el col·le, aneu a la platja?
2: Sí, a netejar.
0: I veig per aquí pel col·le que teniu molts contenidors de diferents colors. Ens pots explicar una mica al teu curs o a la teva aula què feu amb els residus?
3: Què són residus?
0: Els residus, el que heu de llançar, els fems, com ho llanceu?
2: Pues tenim una capsa que és de compost i tirem les pells de les fruites allà per reciclar.
0: Molt bé, feu compostatge. I què més cosetes, per exemple, respecte a l'aigua? Aquí podeu fer servir tota la que voleu o intenteu reduir una miqueta el consum d'aigua?
2: La reduïm una miqueta, sol que quan algú se deixa la botella pues pot beure dels grifos de l'escola.
0: Com és això? M'ho pots explicar millor? Perdona, que no ho he entès.
2: Quan algun alumne de l'escola es deixa pues, la botella, l'aigua de les aules és potable i es pot beure.
0: Molt bé. Així t'agrada molt venir aquí a la teva escola?
2: Sí, m'agrada molt.
0: Moltes gràcies, Martina.
2: Adeu.
0: Aquesta escola Tramuntana, on ens trobem ara mateix al pati, a punt d'entrar a la sala de professors, ja veiem que és una escola especial. Estem rodejats de dos turons, s'asseia davant nostre, amb oastres i també veiem molts de pins. I aquí al pati, que no és gaire gran, tota l'escola és força petita, tot i tenir alumnes, fiets i fietes entre els 3 i els 12 anys, només n'hi ha 5 aules, perquè n'hi ha algunes edats que estan juntes i és una escola molt familiar. Aquí al pati tenim una petita pista de multiesportiva de formigó i també veiem alguns espais naturals amb taules de pícnic, amb una caseta de llenya, uns quants arbres, nens que encara juguen. Ja s'ha acabat el pati, però encara tenen estona per seguir jugant al pati. I quan ens atraquem a l'entrada de l'edifici, veiem doncs, tots uns prestatges amb botes d'aigua que posa Second Cycle Boots, bé, un cartellet en anglès per dir que aquí hi són les botes d'aigua de tots els alumnes de segon cicle. Aquí els nens i les nenes, quan plou, està ben clar que surten al pati, igualment. I just abans d'entrar a la sala de professors, ens crida l'atenció aquests rètols de

0: ja ens facilita aquesta, no? Aquesta sensibilitat cap a la natura. Només estem, bueno, miram de fora, sortim en el pati i ja veiem la natura i ja ens facilita aquest premi que vengui.
1: I el que dèiem nosaltres és bé, no?, que treballeu el medi ambient com una cosa dia a dia, amb els residus, amb l'energia. Quins serien els valors que de fons esteu transmetent cada dia?
0: Respecte a la natura, com t'he dit abans, a l'entorn on estem, facilita que posis un peu de fora i ja quan trepitgis trobes la terra, ja trobis un animalet i ja el mostris a la mestra, als companys, i ja t'estimis això que trobes, no?
1: Molt bé, moltíssimes gràcies. Podeu seguir fent feina. Bé, doncs entrem ara, si podem, a parlar amb el director de l'escola, que avui està molt enfeinat, però li robarem 5 minutets. Bon dia, Lluc.
2: Bon dia, com va?
1: Doncs aquí estem visitant la vostra escola i te volíem doncs, a comentar. Primer, enhorabona, no?, perquè sou una escola ecoambiental a més reconeguda pel govern balear. També vau rebre fa poc un premi de Ràdio Menorca Onda Cero, precisament pels vostres valors de sostenibilitat i de preservació del medi ambient. Per començar, aquesta escola cada any feu un projecte ambiental específic. No sé si ens pots comentar una mica la línia del projecte d'enguany.
2: Sí, bueno, enguany el projecte que ja ha definit consisteix en fer tota una sèrie d'actuacions a nivell d'hort ecològic i també d'un espai nou que han definit a la part darrere de l'escola. Aquestes actuacions consisteixen en fer un registre de flora que tenim i fer tota una sèrie de cartells perquè els fills puguin identificar i reconèixer quins tipus d'arbres i de plantes tenim en aquest espai.
1: Clar, vosaltres esteu precisament en un entorn privilegiat, ja ho hem comentat amb altres profes. Quin és l'espai on ens trobem per la gent que ens escolta i no ho coneix?
2: L'Escola Tramuntana està ubicada dins el Parc Natural de Salofera d'Esgrau, a la zona de Favàrits, i bueno, és un espai protegit on hi ha ubicada aquesta escola des de fa 60 i pico d'anys. I bueno, el que té és això, que només aquesta ubicació, només aquest espai, ja te dona pues, unes característiques que diferencien a l'escola de la resta, no? Per la ubicació i per l'entorn natural en el qual està ubicada.
1: A més, és una escola, no sé si me pots dir el nombre més o menys d'alumnes que teniu, el fet aquest de que estan com en 5 aules només, això perquè ho entenguem, com és aquest tipus d'escola?
2: Sí, l'escola és una escola unitària, que implica que els alumnes estan agrupats en diferents nivells per diferents edats, és a dir, tenim tal vegada infantil alumnes de 3, 4 i 5 anys en un mateix grup, i a primària tenim grups de primer i segon junts, tercer i quart i cinquè i sisè. Ara actualment l'escola ha crescut bastant aquests darrers anys i, bueno, i tenim dos grups més de l'alumne normal, però l'escola continua sent unitària i la filosofia és agrupar alumnat de diferents edats dins el mateix grup.
1: A part de les mestres i de vosaltres, o sigui, de tot l'equip que feu feina, la implicació de mares i pares, com és? En el tema mediambiental també, ara entrarem en més detallets, però d'entrada la participació de mares i pares com és?
2: Sí, bueno, l'escola, el model d'escola és la comunitat d'aprenentatge. Això representa que les famílies poden participar activament de les dinàmiques del centre, tant a nivell de presa de decisions, amb assemblees, com a participació activa que es du a terme dins les aules doncs unes hores setmanals. Ara, actualment, amb el tema de la pandèmia, la cosa està una mica aturada, però bueno, just puguem tornar doncs, posar en pràctica aquestes dinàmiques, es tornaran a activar.
1: I amb aquests dos projectes que me deies de l'hort i de la identificació de la flora i la fauna, després anirem a veure l'hort de la vostra escola. Venen també a participar mares i pares o només són els fillets i filletes que participen i de tant en tant es duen la collita a casa?
2: Clar, els grups interactius, que són unes dinàmiques que es duen a terme dins la comunitat educativa, representen que les famílies poden participar. Hi haurà activitats que es duran a terme a l'espai natural o a sort i altres activitats es duran a terme dins l'aula, que dependeix de com s'organitzi aquell any.
1: I ja entrant en els valors, no?, mediambientals, per treballar temes com la sostenibilitat, la biodiversitat, que són conceptes complex,

0: Saps? Els aneu, diguéssim, treballant amb el dia a dia, o són temes que es treballen com a dintre d'un temari de medi natural amb algun curs de l'escola?
1: Aquests temes avui en dia estan introduïts dins el currículum, però nosaltres estem treballant de forma transversal, és a dir, es comencen a treballar des d'infantil i, clar, s'adequen a l'edat de l'alumnat i es van treballant cada cicle i cada etapa, no? Són temes que sí que es treballen dia a dia, tot i que estan programats i estan inclosos dins el currículum educatiu del centre i del projecte educatiu de centre.
0: Bé, doncs moltes gràcies. No et deixem, no traiem més temps. Gràcies, Lluc. Anem a entrar a una altra classe ara. Veiem aquí a la porta oberta que diu Drets de la Infància. Idò, entrem i que ens expliquin una mica quins són aquests drets de la infància o què és aquesta aula. Bon dia.
2: Bon dia.
0: Bon dia, com et dius?
2: Gemma.
0: Gemma, moltes gràcies. Perdó que entrem així a la classe, però ens pots explicar en quina aula estem? Què esteu fent amb aquestes filletes i fillets?
2: Avui estem, bueno, és la classe dels animals, de primer, de primària, i ara mateix estem fent math games. El que passa és que com que avui som poquets, normalment fem tres racons, i avui només en fem dos. Un que estem aquí fent un cotxe amb sumes i pintant-lo, i a l'altre racó hi ha l'especialista d'anglès, i està fent jocs de matemàtiques en anglès.
0: Com que nosaltres avui venim aquí més que res perquè sou una escola ecoambiental, clar, jo veig moltíssims de colors en aquesta classe i molts de noms d'animals, clar, aus, peixos, rèptils, insectes, mamífers, i ja comença a veure contenidors, potser són contenidors de reciclatge. No sé si me pots comentar una miqueta coses que hi hagin aquí respecte als residus o respecte al material reutilitzat, si és que en feu servir.
2: Sí, doncs mira, allà tenim la paperera del cartró i del paper, la de color blau, i al costat tenim la del plàstic, la de color groc, i allà doncs, bueno, anem posant sí, aquestes sobres de paper quan retallem, inclús alguna punta d'algun llapis de fusta, la posem allà, i just si veus allà damunt de la taula, vam muntar a principi de curs un calendari amb cartrons, i tenim tots un calendari individual on cada dia, a través d'aquest muntatge que vam fer a inici de curs, doncs posem el dia d'avui, quin dia va ser ahir, quin dia serà demà, com ens sentim avui també, amb els números i tot, i cada dia l'anem utilitzant.
0: Vols dir que feu cosetes fetes per vosaltres i així no heu de comprar un calendari?
2: Sí, exacte, i així cadascú el pot manipular també ell mateix.
0: Molt bé. No sé si en aquesta escola feu servir gaire llibres de texta o llibres de lectura i teniu cap programa per reutilitzar-los?
2: Formem part del programa de reutilització de llibres. Aquí l'única cosa és que nosaltres els llibres que comprem són quaderns d'entrenaments, quaderns de sumes, quaderns de restes, quaderns per practicar la cal·ligrafia. I llibres de lectura com a tal, tenim unes caixes on tenim una col·lecció d'uns 15 llibres iguals que ells també utilitzen i que es van reutilitzant cada any. Cada 4 anys podem fer aquest canvi de llibres, però de moment estem amb els mateixos que fa ja uns quants anys.
0: Bé, enhorabona per la feina que feu com a mestres i per aquests reconeixements ecoambientals. Realment, per acabar, el medi natural, el medi ambient, ho treballeu amb alguna matèria en concret, amb algun curs o amb alguna edat en concret, o és més una cosa transversal de petits inputs d'informació i valors a tot?
2: Bueno, jo crec que el medi ambient el treballem cada dia amb tot el que va passant minut a minut, perquè des del moment en què entrem nosaltres, per exemple, des de l'altra punta d'espati, que és tot zona verda, i ja avui al matí, per exemple, han trobat un cuc, han estat allà mirant, observant el cuc a primera hora. O sigui, jo crec que en tot moment està present això, a les hores del pati, quan estem per aquí, a fora, en tot moment està present. És una cosa que també, bueno, estar en aquesta zona tan privilegiada en la que estem, doncs podem tirar d'aquest tema, evidentment.
0: Moltes gràcies. Et deixem a la classe dels animals. Adeu, adeu, classe dels animals. Adeu, gràcies. Ara ens estem atracant el grupet que està a l'hort. Hola, bon dia, Marta.
3: Hola, bon dia, Carol.
0: Què estem fent aquí? Bé, estem en un espai fantàstic al costat, bé, a l'escola, però just a fora, no? Teniu un hort aquí just a fora de l'escola. Ens pots explicar una miqueta què estem fent ara i de quines edats són aquestes fietes
3: sí.
0: i fiets?
3: Mira, aquests fiets és un grup de quart que formen part de la classe de segon cicle, que està tercer i quart mesclat. Però quan fem una hora setmanal d'hort, el que fem és desdoblar el grup, perquè així, amb menys alumnes, poden participar millor de les feines i les tasques que tenim de l'hort. I també, bueno, així és una manera que, sí, que, bueno, que crec que estan més a gust, no?, també, al mig grup, i poden conversar més, podem fer més feina oral, i s'està molt a gust. Sí, ara feia dues setmanes que no podien venir per les pluges, així que en tenien ganes de veure com està.
0: Hem vist que heu entrat ara, mm-hmm. Els has començat a parlar en anglès.
3: Sí, sí, fem les classes d'anglès, d'hort en anglès, i és una estoneta que, bueno, sobretot és vocabulari, que se van acostumant, és una manera de tenir un poquet més d'input amb la llengua i treballar-lo d'una altra manera, també. Sí que es ve que a vegades hi ha unes converses o surten temes que acabem xerrant en català, perquè, bueno, és interessant, però el vocabulari bàsic, sí, el saben, comencen a saber ja bastant bé amb anglès.
0: Doncs vaig a veure què és que estan fent.
3: Molt bé, endavant.
4: Hola, jo sóc Sidi, tinc 9 anys.
0: Molt bé, Sidi. Doncs explica'm, tu que portes aquí a Tramuntana des que eres petit, què és el que més t'agrada d'aquí, de l'hort?
4: M'agrada menjar el que plantem i també m'agrada molt regar i plantar.
0: I de menjar, per exemple, quin plat te'n recordes que hagis fet amb coses d'aquí de l'hort del col·le?
4: Vam fer unes... Hem tuit de patata amb ous del galliner, que tenim allà un galliner, i amb patates d'aquí.
0: Ah, també teniu gallines? Explica'm això.
4: Tenim gallines que no us han dut aquest any, perquè l'any passat se les va menjar, una fura, se va menjar les que teníem, i ara han dut de noves aquest any, i cada setmana li toca una per... cada setmana un dia, pues, la tercer i quart va agafar, i si hi ha un ou, s'enduen els que li toquen a agafar els ous dins dels galliners, i si hi ha més, els sortegen amb una ruleta.
0: Que bé, quin col·le més xulo que teniu. Escolta, i tot això que apreneu de l'or, de les gallines, tot això ho feu perquè us agrada, no? Vale, i perquè us ensenyen, però tu creus que això té a veure amb el planeta?
4: Jo crec que sí, perquè a les notícies posa que ja hi ha molta gent que no vol ser agricultor i això, i aquí els nens, pues, estem fent això per cultivar, i crec que és perquè així, quan siguin grossos, el haver fet això des de petit, potser no us agrada i acabem sent agricultors i això.
0: I també quan tu vas a comprar a la botiga, tu distingeixes una patata o veus un tomàtic o una coliflor, si té pinta de ser d'hort o si ve empaquetada, ve molt d'en fora, tu entens una mica el que és el producte a quilòmetre zero, de producte de proximitat.
4: Quan el provo, sí, però si no el provo, no.
0: Molt bona. Doncs, què més? A veure... Què heu après últimament aquí a l'hort? Últimes coses, què heu après?
4: A plantar, també ho fem en anglès, perquè com ho fem amb la profe d'anglès, ho fem en anglès i això, però hi ha coses que ho fem en català, les coses més importants, i també hem après a plantar i també un poc més a cuidar la natura.
0: Molt bé. I doncs res més? O si me vols explicar alguna anècdota o alguna història així que t'agradi de l'hort, alguna cosa que no hagi caigut jo de demanar-te?
4: Pues, sí, se m'ha oblidat una cosa de dir que també m'agrada molt, que és remoure la terra, quan antes de plantar solem remoure la terra aquí amb càvecs i m'agrada bastant fer-ho.
0: Moltes gràcies. Idò, què és que teniu aquí? Una mica de manduixes que estaven traient les males herbes i també veiem un racó d'aromàtiques i més enllà. Explica'm una miqueta què és el que tenim per l'hort.
5: Les aromàtiques, que també hi ha un moment, ara tenim molta feina de fer planters i de preparar sa terra, per tant, normalment ho treballem ja en el segon trimestre. Però també se fa un treball en les aromàtiques, que les sàpiguen reconèixer per sa olor, per exemple.
0: Bé, estem veient... Sí. Lavanda,
5: tenim camamila, tenim llorer, tenim sàlvia, romaní, tenim menta i orenga també. Me sembla que ja... Espera, vam, és que n'hi ha uns quants, eh? Vale. I tem, ja tenim tem. Per exemple, l'any passat vam fer uns saquets de lavanda perquè poguéssim posar, per exemple, dins els armaris, que ens hi fes oloreta, i ells vam participar amb el tallaró, vam posar a secar. Però se l'hem fet més en van quan sort ja està més iniciat, no? Ara hem tingut molta feina, bueno, tenim, per sort tenim en la Paloma, la conserge i en Toni de l'Ajuntament, que bueno, la Paloma ve dos dies a setmana i és un poc sa qui ha impulsat que aquest hort estigui així, perquè té molta mà, us fa d'assessora i la veritat és que és un gust treballar amb ella perquè sap sempre, no?, què necessita, què hauríem de fer a sort, no? I ara hem començat amb els planters, que és el primer pas. Ells són els qui s'encarreguen de posar, cercar la pedreta, posar-los dins els potets, posar la terra, posar les llavors... I després el que fem és que cada grup els tenim dins hivernacle i cada grup, cada dia, hi ha un grup encarregat d'anar-los a regar, perquè ara, sobretot les primeres setmanes, és molt important. Sí que es ve que un guany hem tingut, crec que hi ha hagut un caragol que s'ha menjat part dels planters que teníem, però bueno, això també hi entra. I tornem a plantar i, bueno, i un poquet de paciència forma part del procés.
0: O sigui, esteu tot el curs realment tirant endavant aquest hort, perquè és un dels projectes de medi ambient més important de l'escola. Tu t'encarregues una miqueta també del tema de medi ambient en general de l'escola, no sé si ens pots comentar altres projectes que feu.
5: Sí, per exemple aquí, que va enllaçat amb l'hort, tenim la compostera. Tots els fiers, quan s'hi duen fruita, per exemple, durant el pati, els més petitons solen tenir un bol dins la classe i ho posen tots allà i després venen un o un parell d'encarregats i ho posen dins la compostera. En canvi, els més grossos ja estan corrents per aquí pel pati i ells mateixos ho saben, que quan s'acaben una fruita o space i venen aquí i ho tiren. I bueno, ara hi haurà que fer una feina d'anar remenant, després tota aquesta muntanyeta d'aquí també és abono i de tant en tant, sobretot ara al principi, quan van venir a llaurar, van fer la feina d'ells els fiers d'agafar amb els senars, d'anar passant s'abono també a la terra i remenar. És una part que també els agrada molt. O inclús, per exemple, per les bastanagues necessiten una terra molt més cribada, molt més fina, i també ells han participat en el procés de cribatge. Tenim una cribadora dins hivernacle i tota aquesta feina la fan ells, sí. Bueno, després també, si vols, bueno, enllaçam amb el medi ambient el tema de regar. És una cosa que els agrada molt, ara es ve que aquests dies no ha fet falta, però perquè, com veus, hi ha molta humitat, aquesta terra aguanta molt bé la humitat, però tenim, no sé si us he explicat en Lluc, però tenim un sistema de recollida de les aigües pluvials, val, que va un al jup, i per tant per regar reutilitzem aquesta aigua, d'acord? També per els banys, i és una manera, es ve, perquè si no abans havien de dur aigua aquí amb camions, i ara de cada vegada necessitem menys perquè ja queda cobert aquesta part de regar i dels banys queda cobert amb aigua de pluja.
0: Beníssim, o sigui, recolliu l'aigua de pluja per poder fer-la servir. Beníssim.
5: I per això ja no tenim maneta, perquè aquesta aigua no és potable i perquè no puguin beure. O sigui, aquesta d'aquí està protegida per això. Ells ho saben, eh? De totes maneres, hi ha una clau que sempre la duc jo i quan hem de regar, se posa sa clau, és més gran, ja ho saben fer sols i s'encarreguen de regar. Sí, sí.
0: L'aigua de les aixetes, però sí que és bona per beure, no?
5: Sí, sí, sí, sí, sí, la duen amb uns camions.
0: Feu estalvi energètic, també?
5: Clar, tenim les plaques solars, que són unes plaques que, bueno, si no vaig errada, no guarden, o sigui, no carreguen, però sí que es ve que, mentre hi hagi llum, van tirant de les plaques solars. Per tant, això ja és un avantatge que tenim aquí a l'escola. I, bueno, per suposat, amb els fiets es fa una feina de que quan se surten, de fet, hi ha encarregats, quan se surten de l'aula, els llums han d'estar apagats i tot això, sí.
0: A part d'electricitat i aigua, per venir fins aquí, sí. Clar, a l'estar una mica... Bé, estan fora del nucli urbà. Allà cal que sistema de compartir cotxe o això no...
5: Això és una cosa que és de ses famílies. Sí que es ve que sí que hi ha famílies que comparteixen, sobretot si viuen a prop, però n'hi ha que viuen... La veritat és que viuen allunyades, no? Venen de bastant de zones diferents dels voltants, tant des de Daia com de Mos, Castell, pel camp, per aquí propet també... I això dificulta que se pugui fer, però sé que hi ha famílies que ho fan. Sí, sí.
0: Bé, doncs, per què animaries, ja per acabar, altres educadors o centres a crear, si poden, un hort com el vostre?
5: Home, jo crec que és una experiència molt polida per ells, no només el fet d'estar a l'aire lliure, I bueno, mira-te'ls, és que és un gust veure'l-los i després que crec que se poden aprendre moltes coses. Fa també que s'acostumin a veure productes de temporada, perquè clar, és una cosa que és el que tenim i potser després des de casa també poden tirar cap allà de consumir de manera més sostenible, no? I quilòmetre zero també, i bueno, i anem intentant amb aquestes petites accions que coneguin aquests conceptes i que formin part del seu dia a dia.
0: Beníssim, moltes gràcies, Marta.
5: Gràcies a vosaltres.
0: Doncs fins aquí el primer quilòmetre zero de la segona temporada. Volem agrair molt especialment a les mestres i al professor de l'Escola Tramuntana per la bona acollida i també als fillets i filletes que han participat al reportatge. Us esperem als propers capítols per conèixer més escoles, més centres educatius públics de Menorca i els seus projectes mediambientals. Moltes gràcies i salut.
6: Quilòmetre Zero, el teu podcast de medi ambient a Ràdio Far. Amb el suport de la Conselleria de Medi Ambient i Territori i la col·laboració de Menorca Preservation.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Ep, ens escoltes? Ara pots fer-te amiga de Radio Far. Amb la teua col·laboració com a amiga, podrem generar nous continguts i consolidar aquest projecte per difondre la cultura de Menorca. També ens ajudareu a que es puguin fer concerts, formacions de ràdio i programes especials, així com proposar-ne de nous o fins i tot participar-hi com a col·laboradores.

0: Acabam d'escoltar una cançó de Suki Sopes, del seu tercer disc, Lo mesclat s'embull, publicat el 2026.
1: Tot seguit, una cançó de Guillem Soldevila, del disc Amor a mort, del 2014.

Seguidament escoltarem un tema del disc d'Anabel Villalonga, Mà, publicat el 2026, un disc que posa música als poemes del poeta i glosador mallorquí Miquel Àngel Adrover.

l'esdevenir de la finestra estant, l'instant de flastomia dels àugurs que anuncien la culpa d'un error interpretable amb la remor del fat. Les mèl·leres de lluny, rere la vidriera, cernent les primaveres d'un hivern fins ara insospitat, encara ben tensava per les tiges el dubte.

i la dona que calla, i el cel que va de ploure, i el sol que fa les ales en un vent de jugueta, en quina llei els mouen les moires, amb quin ull reserven la ignorància per al dubte. L'esdevenir fa nom al dictat, si ja no hi ha qui posi les juguesques del temps i de l'atzar. Els andromans encara desconeixen l'invent de la tardor, com han d'assecallar els presagis en fets. L'esdevenir, tisores rovellades, es clou a l'últim verd. És per això que callen. És per això que callen.

0: 87% ja aquest mes de juliol.
1: El sector inicia la segona meitat de l'estiu amb unes previsions d'ocupació de rècord.
2: Unes 3.000 persones han protestado en Barcelona contra la massificació turística en la que és la ciutat més visitada d'Espanya.
3: El Parlament català ha aprovat les mesures urgents sobre el règim urbanístic dels habitatges d'ús turístic.
4: You're coming to Barcelona this 23rd to 26th of September for the Llama Say Festivals and you're super excited, but you don't exactly understand what we're celebrating.
5: A finals de la setmana que avui començarà, d'aquesta setmana començarà el Sonar, com si estem tancant el Primavera Sound, després vindran el Cruïlla, vindrà el Babel Pop i tot això només a Barcelona, però és que tenim un calendari de festivals que Déu-n'hi-do.
6: Quin és l'impacte cultural dels macrofestivals? Portar grans referents mainstream enriqueix o empobreix? Quin model cultural estem promocionant?
7: Turisme i macrofestivals.
8: Parlem de turisme i macrofestivals, un arrasant fenomen en què grans empreses neoliberals ens ofereixen l'experiència de veure massificadament alguns dels artistes que et surten al recap de l'Spotify.
9: Et surten en llistes afectades per l'influència de grans discogràfiques que ens endosen diàriament la música que volen, com si fóssim un ànec del qual volguessin fer-ne foie gras.
8: Ah, sí, i també podràs escoltar una llista interminable d'artistes invisibles i malpagats que no coneixes, però gràcies a la borratxera que portes o la quantitat de drogues que t'hagis pres, semblaran gairebé increïbles. Tot això barrejat amb l'exuberant experiència de...
10: 1.
9: Pagar un pastizal, fins i tot per una aigua per reduir la boca seca.
10: 2.
9: Convocar hordes de turistes amb diners perquè, com una potra salvaje, vinguin a derruir la teva ciutat i en facin augmentar els lloguers.
10: 3.
9: Embrutant massivament i generant encara més residus per a aquest planeta que es mor.
10: 4.
9: Practicant desconeguts desfassats qualsevol idioma menys el de la Terra on vius.
11: Hola, ajuda'm.
10: 5.
9: Podrir-te de calor en una tenda de campanya per sentir-te Boy Scout amb ressaca suprema per un dia.
12: Fins que a mi per la vida tocarà menjar la por.
10: 6.
9: Finalment, viure en una bombolla temporal que diràs que t'ha canviat la vida.
8: Mentre el que haurà canviat són els diners que aberrantment han enriquit a l'empresa i no el pringat esclavitzat a la barra que veia com les pupil·les se't dilataven infinitament. I el panorama cultural en català dels macrofestivals tampoc és pas l'alternativa o surt d'aquesta brossa social. 4 artistes escollits arrasen tots els festivals, les festes majors de poble, on els tècnics de cultura no saben què programar i, en conclusió, destrueixen qualsevol possibilitat de generar un panorama just, divers o alternatiu. I això sí, esdevenen capdavanters del que li diem l'escena catalana, que actualment és l'escena més despolititzada i més trista de la nostra història cultural.
13: Catalunya triomfa, tornarà a ser rica i plena. Bon cop de fals.
14: Bon cop de fals.
15: Falsalona. Ah, per això la fals.
9: Nando Cruz, autor del llibre Macrofestivales, el agujero negro de la música, ens ho diu així.
16: Els festivals són una col·lecció de bombolles. La bombolla de les xifres d'assistència inflades. La bombolla dels caixets. La dels preus de menjars i begudes, la mediàtica, que genera enganyosos miratges de rellevància cultural. La bombolla dels patrocinis, que sobrealimenten gèneres musicals en funció de les seves estratègies de màrqueting. La de les falses expectatives que suposa per als grups tocar en festivals a vessar i dies després tornar a la realitat de les sales buides. La bombolla legal, que converteix els festivals en ranxos aliens a les normes que es compleixen rigorosament fora del recinte. La de l'abundància, que camufla dinàmiques precaritzadores i, per descomptat, la gran bombolla dels diners públics, que alimenten totes les bombolles incloses en aquesta llista.
8: I és que si rasquem unes quantes dades sobre macrofestivals, podem veure l'estafa de tot plegat. Segons la revista Forbes, al Primavera Sound 2022 hi van assistir 500.000 persones. La despesa mitjana dels assistents és de 1.200 euros. No ens diuen quan guanyen, però si multipliquem aquestes dades ens donen 600 milions d'euros. Això sumat amb la incongruència que el Primavera Sound ja rep en forma de subvenció pública 3.992.731...
9: Pessetes, no?
8: No, no, euros.
9: Si vols conèixer més sobre aquestes subvencions públiques que financen el Forat Negre de la Música, llegeix el diari El Crític, on fan un rànquing on al top hi tenim l'empresa The Project. Amos a festivals com Porta Ferrada, Jazz Barcelona o Guitar Prescient, rebent 8.473.101 euros de subvenció pública. Un aplaudiment, sisplau.
8: Una altra dada és el bono cultural, una gran política pública fomentada per l'Estat espanyol en què els joves de 18 anys poden accedir a 400 euros per consum cultural. El top 3 del rànquing on destinen aquesta subvenció és... Número 1, la FNAC. Número 2, el Corte Inglés. I número 3, el Reggaeton Beach Festival. Exactament, el festival rep 7.379.964 euros d'aquesta bonificació de l'Estat. Visca la cultura i visca les polítiques públiques amb sentit!
9: L'experiència dels macrofestivals ens transporta a un estat de desarrelament, hiperconsumisme i alienació cultural.
8: Alienació.
9: Perdona. Boicotejar-lo seria una validíssima opció, però resistir crear alternatives n'és una altra. Per això hem parlat amb Maria López, directora i voluntària de Ràdio Televisió de Cardedeu, que és l'única televisió comunitària de Catalunya que la potencien les sòcies i, sobretot, les voluntàries. Han creat una alternativa unint forces locals. Aquesta resistència cultural es diu OP Fest. Maria, què és OP Fest i d'on ve?
10: OP Fest és un nou festival musical que, d'alguna manera, neix de l'evolució d'un programa anterior, que és Objectiu Paqui, en el que durant 3 edicions doncs, hem volgut donar suport i posar en valor talent jove i, en aquest cas, doncs, bones veus. Sí que és veritat també que a nivell televisiu és un format doncs, que cada vegada han anat sortint més propostes des de que nosaltres vam aparèixer, llavors hem decidit fer un gir i evolucionar cap a un festival musical que posi més en valor el que és la música original i en català.
9: Què distingeix OP Fest dels macrofestivals?
10: Jo crec que aquí es fa un híbrid molt interessant, no? Perquè moltes vegades els macrofestivals el que podem trobar són precisament el tipus o el perfil de grups adreçats al perfil de persones que et poden aguantar un festival. Per contra, tens els talent shows televisius que agafen a totes les edats i a tots els perfils de persones, però que la majoria de vegades van només basats en una bona veu. Jo crec que l'interessant que té OP Fest és que d'alguna manera arribarà a tothom, per tant tenim a tots els perfils possibles com a espectadors, però a més amb propostes que no només agafen la veu, sinó que agafen la totalitat de la proposta.
9: I per últim, com creus que afecta l'existència dels macrofestivals al panorama musical català?
10: Jo crec que en general el fet de que la música tingui, funcioni més o menys o s'aposti més o menys només pensant en el rèdit econòmic que et poden donar, al final és acabar pervertint, no? La música, jo estic segura que ja hi ha moltes discogràfiques que potser els agrada molt una proposta, però com no va adreçada a un perfil de festival o de macrofestival, ja no entra en joc. Llavors, clar, el risc de només potenciar aquest tipus de música és aquest, que tens tot un sector de població a la qual ja no li estàs oferint propostes musicals que li puguin agradar. No?
9: Moltes gràcies, Maria, i molts èxits amb el nou projecte d'OP Fest. Amat.
8: Què?
9: Abans de tancar aquest capítol, volia comentar-te que hi ha una cosa que no t'he explicat.
8: Què passa?
9: No, res, simplement, bueno, que he creat una aplicació en la que bàsicament li demanes o li indiques certes ordres i et crea cançons.
8: En sèrio? Doncs jo què sé, tio, va, vinga. Fes-me el temazo del Canet Rock 2024, va. Que això està guapíssim.
9: Ja, a més, pot predir el futur, o sigui, pots saber com serà la música d'aquí a uns anys. Vols provar-ho?
8: Va, vinga, doncs, jo què sé, que em faci el temazo del Canet Rock 2075 i així ens acomiadem.
9: No sigui dit.
11: Ressona. El podcast transfronterer impulsat per Ràdio Far, podcast.cat Ràdio Intermitent i Ràdio Arrels. Ja pots escoltar el capítol sencer a Ràdio Far, Ràdio Intermitent, Ràdio Arrels i podcast.cat.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca. Càpsules d'art per Carles Jiménez.
1: Benvinguts i benvingudes, oients de Ràdio Far. Avui presentam una nova càpsula d'art. Crear des dels marges. La història de l'art estableix que amb l'acabament de la Segona Guerra Mundial, el centre de l'art es va desplaçar de París a Nova York, on l'expressionisme abstracte s'havia de convertir en una mena d'esperanto. El Museu Nacional Centre d'Art Reina Sofia va inaugurar el novembre del 2018 una exposició en la qual reivindicava París com a un poderós centre de producció artística en els anys posteriors a 1944, gràcies, entre altres motius, als artistes que fugien d'uns Estats Units conservadors, racistes i censors sota la bota del senador Joseph McCarthy. Aquesta relectura de la història per part del Reina Sofia posa de manifest la creixent importància que han tingut l'art de la perifèria i la marginalitat en l'art oficial o socialment acceptat. Ben mirat, difícilment hi pot haver art original i autèntic si no és creat des d'un espai marginal, en els marges de la societat, de les convencions i de la moral. Aquells anomenats artistes que creen des del mainstream, corrents dominants, difícilment podran prendre la distància necessària per qüestionar l'estatus quo i oferir noves visions de la realitat. Dos dies després de la inauguració al Reina Sofia, s'inaugurava a la sala El Roser de Ciutadella l'exposició d'un pintor marginal menorquí, Josep Vives Campomar. Des d'un autoexili voluntari, Pepe Vives va decidir mantenir-se allunyat de la vida pública, fent una vida solitària i austera per entregar-se en cos i ànima al misteri de la creació. Amb aquesta exposició, el Consell Insular de Menorca, organitzador de la mostra, reconeixia una trajectòria atípica a Menorca i un art que no ha format part dels corrents artístics majoritaris a l'illa en la història contemporània.

gustos majoritaris de la població giraven al voltant del postimpressionisme, el realisme i més endavant la neofiguració, Pepe Vives seguia un camí solitari pintant bodegons, que l'apropava més a la pintura expressionista castellana i que amb els anys ha anat guanyant en color i llum, fent-se més vibrant, més mediterrània. La seva és una reflexió profunda sobre la representació de la realitat, la materialitat dels objectes i la seva presència. És una reivindicació de l'humil, el quotidià i el senzill. És també una reflexió sobre la vida i la mort, el procés de descomposició de les prunes, cebes i objectes pintats per salvar-los de l'oblit. La seva és la pintura del silenci, de les vides silencioses a les quals es referia Giorgio de Chirico.

L'exposició Josep Vives Campomar, La quietud de les coses, facilitava el gaudi de les obres disposant-les de manera que la contemplació fos més íntima i pausada. Per fer palesa aquesta mirada pictòrica de l'autor, els objectes utilitzats com a models acompanyaven en alguns casos els quadres on són representats. Sovint, l'embrió d'una composició es troba en un coup de foudre, un enamorament cap a un objecte, ja sigui una xocolatera de coure, un cor marí o un bol de vidre. Assegut a una cadira trotinada, Pepe Vives lluita dia a dia, pinzell en mà, per expressar de la manera més simple i reveladora la realitat. Un procés lent i ple d'inseguretats, perquè, com deia Samuel Beckett, ser artista és fracassar com ningú s'atreveix a fracassar. Tres bodegons que els nostres ulls podrien donar-se per finalitzats duien una cartela que ens advertia: en procés. La marginalitat en què Pepe Vives ha viscut els seus 78 anys de vida i la seva dedicació total i absoluta a la pintura fan difícil establir on comença el pintor i on comença l'home.

0: aquesta ocasió tenim a la Marina Planes. Marina, benvinguda.
1: Hola, què tal? Moltes gràcies per tenir-me aquí.
0: A tu per estar aquí, per aquesta conversa. Marina, en aquesta edició has portat un treball que hem estat xerrant abans, molt extens i molt intens, que també té un títol bastant inabastable, d'alguna manera. Cualquier cosa puede acabar con todo en cualquier momento. Háblame un poquito de esto.
1: Vale. Aquest títol forma part d'un projecte més extens, perquè no està acabat, però sí que és el títol de l'exposició que he fet aquest any arrel de guanyar el premi de talent illenc de fotografia del Consell de Mallorca. Aquest projecte feia molts anys que el tenia al cap, però bueno, a mi se'm coneix més per la meva faceta de treballar el tema del turisme. Jo treballo ja fa molts anys des de la postfotografia. És una elecció més bé biogràfica, ja que el meu avi va ser fundador de l'empresa Casaplanes, que va ser una empresa molt important de fotografia a Mallorca, que va fer la promoció del turisme i va ser, bueno, l'empresa més important dedicada a la promoció del turisme, i avui en dia tenim l'arxiu més important del turisme, que es podria dir, del món, que conté uns 3 milions d'imatges.
0: Wow.
1: I llavors, bueno, jo em trobo amb aquest arxiu tan extens, i jo abans sí que feia fotos i vídeo, però quan em trobo amb això, pues decideixo, va ser molt difícil decidir-ho, però decideixo deixar la càmera i dedicar-me exclusivament a la meva pràctica artística, a fer pràctica d'arxiu.
2: Gris Mig, el podcast de fotografia del Menorca Dogfest. Ja disponible la temporada sencera a radiofarmenorca.com.

0: Bueno, bon dia, Paco, com estàs?
1: Beníssim, sobretot perquè, com bé dius tu, està ploguent.
0: Bon senyal.
1: Que ratgi.
0: Una cosa que no he dit, que Nagus és molt fan d'Ardara i tu vas ser productor d'Ardara.
1: Uau.
0: Coproductor.
1: Jo som molt fan d'Ardara.
2: Molt bé.
1: Si vols, fora de micro, podem parlar d'Ardara i d'en Macià, que ha fet un retrat... meravellós. Després m'ha passat el link.
2: Total, total. Sí, sí, jo de fet vaig descobrir a Macià d'alguna manera, el vaig conèixer a través de la pantalla per Ardara i trobo que és una pel·lícula que en el seu moment, ja li he dit, està molt cansat en Macià de mi, però li he dit moltes vegades, és una proposta molt atractiva que en el seu moment devia ser en tots els àmbits un risc, no? Una mica un salt del buit, segur, de fer una mica i com a productor. Mira, podem...
1: Ara que estem a la rotonda d'Esmercadal, a la vora la carretera, no? És a dir, la història divertida d'Ardara és que jo me'n vaig donar compte que ell era d'Ardara a dins del cotxe que anaven de Mo a Ciutadella. Ah! Tu ets d'Ardara! I però jo feia... És a dir, és extraordinària, és una pel·lícula a reivindicar, sí. I el que no és tant de reivindicar és que n'hi ha que diuen... que en Macià i en Maldon Brando tenen un cert parescut, però crec que hi ha molta poesia, però poca realitat.
2: Depèn de l'època de Marlon Brando, potser
0: sí.
2: El...
0: Podria, sí, l'època, la darrera època.
1: Hi ha una època de Marlon que va copiant en Macià. Sí.
2: El Marlon abans del Padrino.
1: O el millor Marlon, hi ha la M i la Macià, hi ha la M i la, el millor per aquí, però... Jo no aprofundiria molt ni d'aquesta temàtica.
2: A més, és fort perquè està llampegant, no? I quan hem pronunciat el nom de... No de Marlon Brando, sinó de Macià Florit, ha llampegat.
0: Ha caigut un llamp.
2: Zeus dient-nos, esteu parlant d'un dels meus fills. Bueno, ja he de divagar una mica la cosa, no?
0: Perdonar per treure l'Ardara, però ho havia de fer perquè
1: no, ho has
0: tenim
1: de fer,
0: aquí és coproductor.
1: Ho has de fer.
2: Product placement, no?
0: Però bueno, estem aquí per un altre motiu.
2: Que es diu Compàs de silenci.
3: Cel·luloide, el podcast de cinema documental del Menorca Dogfest. Ja disponible la temporada sencera. Escolta'l a radiofarmenorca.com.

el Menorca Dogfest du a la sala Albert Camus pel·lícules i documentals d'Illes del Món. El 16 d'octubre es podrà veure la pel·lícula groenlandesa Sumé de Sound of the Revolution i el 17 d'octubre gaudeix de 5 curtmetratges documentals de diferents illes del món i dels 3 projectes documentals del Premi Biosfera. Consulta les pel·lícules seleccionades, els horaris i reserva la teva entrada entrant al menorcadocfest.com. Amb la col·laboració de la Fundació Foment del Turisme de Menorca, la Menorca Film Commission i l'Ajuntament de Sant Lluís.

0: Les terceres jornades de podcast de Ràdio Far en directe des del Teatre de Fornells.
1: Hola, com estem? Seguim aquí en directe en aquest Teatre de Fornells. Jo sóc na Blanca Noguera, i ara continuarem amb un cafè radiofònic. Tenim damunt la taula cafès, infusions, estem preparats. Un cafè radiofònic xerrant amb dos joves menorquins que tenen projectes més o manco artístics. Ara en ratllarem. Per ratllar amb ells sobre creació, oportunitat i ús de la llengua. Bueno, a la meva esquerra, més a l'esquerra que l'altra persona, tenim en Joel. Ell és un creador de contingut ciutadallenc, que dedica el seu contingut a temes que ell ben anomena temes ben friquis, no? Jocs de rol i videojocs, sobretot, en un àmbit en què la llengua se sol veure realment arraconada. Així que té un mèrit. Ell és fundador de MEC Menorca i membre del programa La Tropa d'Ivetres. Va quedar finalista en el Premi Escrit del 2025, aquest darrer juny. Ara tot el seu contingut és en pla, però no sempre havia sigut així. I després en ratllarem.
2: Sempre bé.
1: Molt bé, benvingut.
2: Gràcies.
1: I a la meva esquerra, una mica més a prop, tenim l'Àlex Arroyo. Ell és director audiovisual, també ciutadallenc, i en la seva productora, en Sol de Mà Films, ha aconseguit col·laborar en grans marques com Zara, a la vegada que és fidel a ell mateix i en el seu estil en productes tan personals com Si l'amor no és això, que m'assassini.
3: Home, quina presentació.
1: Tot i que en aquest darrer curt s'hi mesclen altres idiomes, els catalans i les seves arrels menorquines sempre hi són presents. Després també en xerrarem. I res, també m'agradaria dir que avui hem de disculpar a Constanza Ramis, que a xarxes la podeu trobar com a Cotorrita. És una creadora mallorquina que avui justament no s'ha trobat bé i per tant no ha pogut venir a veure mos des de Mallorca. Però bueno, com si fos aquí una mica en ànima, no diguéssim. Bé, començàvem un poc amb el tema. Ja avançàvem coses, no?, de quin ús feis de la llengua en els vostres projectes, però bueno, vos ho deman. Sempre ho heu fet en català, sí o no, des del principi sí o no, i si heu canviat, què vos va empènyer en aquest canvi? Trobeu que va ser més conscient o més natural?
2: Bueno, tu ja has fet l'espoiler. No, efectivament jo no vaig començar en català. I bé, el canvi ha estat a la vegada conscient i natural. La part conscient, diguem-ho, és que... bé, jo cap dels dos projectes que tenia, ni les meves contes ni MEC Menorca, ho fèiem en castellà, les dues coses. I bé, hi ha una persona que m'agafa molt a prop, que mos va afonar un poquet a MEC, mos va fer un comentari.
1: No
2: tu mateixa.
1: No,
2: me'n record que va ser el moment en què vaig dir, ostres, espera, que mos vas deixar un comentari a un dels reels que vam fer de... No me'n record de
3: què. Na Blanca comentant.
2: Sí, na Blanca afonant. Quines coses... no me'n recordo que era reel, no me'n recordo de que eres contingut, però tenc com a clavat el comentari de que vas dir alguna cosa, tipus, me faria vergonya fer contingut, i tant de dir, de no sé què, de Menorca, i Menorca tal, i ho feies en castellà. I al principi vaig fer, hòstia, que borda, no? Però clar, sí. A poc vaig fer-se de, espera, clar. I res, vaig entrar en una espècie de període de reflexió. Primer vaig començar a fer les coses en català a MEC, antigament coneguda com Twitch Menorca, per el que tu deies, bàsicament, estic xerrant de Menorca, estic fent un contingut segon a Menorca, aquí xerrant català, doncs perquè no ho estic fent en català, em va semblar com un pas molt clar i molt estúpid de part meva, l'ha fet en castellà, tenint un públic i cercant un públic menorquí.
1: Bé, ara, ja que aquell moment vaig fer aquell comentari sequi, fort i descontextualitzant, no? Sí, m'agradaria dir que, evidentment, no t'has de culpar com individualment, o sigui, en xerrar més, però al final això és una cosa com... sistèmiques a qui se mos empeny moltes vegades i si no crec que la teva decisió fos com dir-ho, era personal però a la vegada té un rerefons i per tant, o sigui, crec que vas fer un bon canvi i superguai en aquest sentit, però no te fustiguis perquè és una cosa com tant que mos fiquen tant dins el cap que no és una cosa ni personal moltes vegades.
2: Que això jo de context personal, per donar-vos un poquet de context personal, jo segueixo, jo duc fent coses a internet, duc fent sasa davant d'una càmera des d'aproximadament els 15 anys. Clar, jo amb 15 anys, el típic, vols ser com el Rubius, vols ser com un Wismichu, vols fer aquestes coses, i clar, el Rubius i el Wismichu pues, ho fan en castellà, tu dius, jo vull ser com aquests, vaig començar a fer en castellà i vaig començar bàsicament a copiar-los el seu contingut, vull dir, no n'hi ha un altre, jo vaig fer copy-paste i vaig començar a fer el mateix. Però bé, després del que deia de Twitch Menorca, de me començar-lo a fer en català, va passar lo de la tropa amb IB3, que vaig començar a pensar el mateix. Escolta, si jo mec cerc un públic menorquí, pues, el meu, pues, al final també, jo el que vull és ser neutralitat, vull ser jo, i jo sóc menorquí, pues, és el que hi ha.
3: Clar, jo xerrar en castellà t'avada aquesta naturalitat no la trobaves.
2: Clar, és això. Vull dir, en el meu cas, hi ha que dir ser neutralitat, però jo és en els dos idiomes, jo vinc d'una família castellana parlant, per tant, a casa meva, xerrar en castellà i català de forma indistinguible, bàsicament, vull dir, anem canviant d'idioma com qui es canvia de calces. Però sí, és més jo, xerrar en menorquí, és final, així que d'aquí ve el canvi.
1: Super. I tu, Àlex?
3: Bueno, jo és un poc anecdòtic, diria, perquè en cap moment m'ho vaig plantejar fer cine i tampoc m'ho vaig plantejar en quin idioma, sincerament. Me vaig veure dirigint i escrivint coses i me va sortir de manera natural fer-ho en català. Després vaig viure a Anglaterra i ara he fet una cosa que mescla català i anglès, però sí que al final, quan fas un projecte audiovisual que du molt de temps i poses una intenció, i sempre hi ha una intenció darrere també s'ús de la llengua, que és política, i deliberadament la versió original, que diguéssim que és la part percentual majoritària, és en català. Llavors és una pel·lícula catalana, tot i que hi hagi altres idiomes.
1: Mm-hmm. Molt bé, molt bé. Bé, no sé, jo estava pensant que potser també comentar un poc de part meva, no? O sigui, me va passar un poc el mateix que tu, Àlex. Rollo que va ser com, no m'esperava res del que m'està passant ara, no? Tot m'ha vingut i clar, el moment en què m'ha posat una càmera, sí, a dir qualsevol cosa, el idioma que me surt, abans heu vist un petit tastet de jo xerrar en castellà.
2: Bueno,
1: una vegada me van entrevistar a una ràdio, super anècdota, però me van entrevistar a una ràdio al Canadà, per coses de sa vida, m'havia xerrat d'habitatge en castellà. Bueno, em van dir, no sé què, anglès o castellà. Sí.
3: A Canadà en castellà?
1: Sí.
3: Vale.
1: A la ràdio francòfona del Canadà, per això.
3: Vale.
2: Ostres.
1: Sí, random, és igual. Total, que m'han dit, bueno, anglès o castellà? Vaig dir, no, anglès, però jo ho vi algunes coses que vas dir alguna cosa en castellà i vaig dir, habitajo. Sí, vaig dir, molt, molt clarament com, el problema de l'habitajo.
3: Ja ets una Rosalia, anglès
1: sí,
3: i castellà.
1: Llavors, no ho podia, o sigui, no podia ser, m'hagués convertit en un meme. I a partir d'aquí, jo crec que també, jo sempre dic el mateix, crec que Fronts de teva llengua té aquesta part de naturalitat, no? I sempre és un valor afegit. Vull dir, mai resta. Sempre suma de qualque manera. O sigui, te pot restar en situacions concretes, eh? Sí,
2: un
1: saltajo,
2: per exemple.
1: Però això, i sobretot, és a dir, deliberadament, no només en català, sinó mai emmascarant d'on venc i, per tant, sempre emprant com un menorquí molt marcat, una cosa molt clara, o sigui, com xerraca meu és com ratllaré la càmera, perquè també de moltes altres persones, gent que ho fa en català n'hi ha molta, gent que ho fa en català en Menorca i que hi podes sentir menorquí xarxes, no passa. Gairebé,
3: ja, ja.
1: En Joel i jo som els representants
2: sí,
1: i únics gairebé, i per tant, no
2: bé,
1: sé.
2: Jo he de dir que, com que m'he sentit un poquet estraïdor en aquesta taula, fotré una cons dins en sac, ell també va començar en castellà. Vale?
1: Sí,
2: consta,
1: si no Constanza hagués sigut aquí, hagués dit el mateix, ella va començar en castellà. Sí, sí.
2: Jo era per rajar, només.
1: crec que volies dir coses.
3: M'ho encanta rajar, jo crec, en aquesta taula. Jo volia dir, com que, a més, crec que estem en un moment en què el català està de moda, diguéssim, com la minoritari és tendència. I,
1: ja tocava, potser, també.
3: Sí, ja tocava, però també me fa com qüestionar tipus, fins quan, saps? Fins quan serà una moda, fins quan caducarà. És a dir, jo no ho aplaudeix, sinó que estic més com observador conscient de la realitat, tipus, bam, què passa? Vull dir,
1: i que també hi ha gent que quan veu que hi ha dobles públics darrere, de cop, Ui, jo sempre xerra català, què dius? O sigui, jo castellà, no?
2: Sí, però jo he de dir que estigui de moda, a la vegada troca molt servirà per al manco començar a normalitzar-ho. Així que, mentre duri sa moda que duri, quan s'acabi sa moda, tal vegada ja no es vol tan estrany que nosaltres tres estiguem aquí xerrant en català.
1: Completament.
2: I estiguem fent amb el nostre accent.
1: Completament.
3: Però jo aquí discrep i penso que és mentida, tipus que ho fan perquè pensem a ser, però i d'aquí res pues ja ho tornaran a canviar i és com, no, però us van donar una tele pública en català. Ara la 1 ha fet un canal que és la 2CAT, crec. I llavors ja, antes hi havia com una retransmissió en directe, per exemple, dels temps, que t'ho feien en català. I ara hi ha un canal sencer amb programació 24 hores en català. És com, bueno, fins quan durarà això? Perquè quines decisions polítiques com molt complicades i hi ha com darrere, també.
1: Bueno, jo però específicament amb el tema de la 2CAT crec que la idea és molt clara. Si la gent, per escoltar notícies en català, de veure TV3 i TV3 està marcada políticament d'una manera, anem a pessoitzant-los posant la 1 i la 2 en català també perquè escoltin una altra cosa.
3: Perquè és d'on surt, sí.
1: Exacte. Però bueno, si trobeu, passem a la següent pregunta.
3: Perfecto.
1: Abans de fotre'ns amb més fregats.
3: Sí, que s'ha quedat tot enregistrat.
1: Ai, no. He dit pessoitzar en directe. Fantàstic. Super, us volia demanar per les diferències que heu trobat amb aquest canvi, o bueno, tu, Àlex, no has canviat, però vull dir, quina diferència veus en Faró, sempre en català, sempre en castellà o mesclat, o en aquest tema, si ho veus com, bueno, no sé, Joel, si tu t'ha anat millor o pitjor les coses, per exemple, amb els teus projectes, i bueno, xerrar un poc sobre aquest tema de sempre en castellà, o sigui, Faró en castellà i sempre equivale a més gent.
2: I jo, mira, ara que has dit el de Faró amb dues llengües, jo no sé si vau arribar a veure aquest període de les meves xarxes, perquè va ser una setmana i mitja, aproximadament. Vaig intentar fer contingut amb els dos idiomes per veure com me sentia còmode i per veure com arribava més gent. Castellà, fracàs absolut, i sobretot, o sigui, no perquè fos en castellà, sinó per jo, per començar, que era raro fer, o sigui, posar-me davant la càmera i fer primer un vídeo en català, després en castellà, estrany. I a part que farem dos idiomes, el que fas és dividir audiència. I tindràs els castellans i tindràs els catalans allà enmig, que perquè ja que som, si ho faig en català, faig de tot en català i per avall. I en el meu cas, sí, he notat molt de canvis a l'hora de fer-ho completament en català. Primer és que he notat aquesta paradoxa que no feim més que comentar esdeveniments com la Ferrada o els Premis Crits, que és que en castellà arribaràs a més públic potencial, perquè hi ha molta gent que xerra castellà, però el problema és que hi ha molta gent que ho fa tot en castellà.
3: Clar, hi ha molt de contingut, també.
2: Clar, t'estàs fotent a la mà oberta i veure què hi ha. Jo vaig passar a fer-ho tot, absolutament tot en català, a trobar el meu nínxol en català, tot, i vaig començar, m'està començant a rodar molt millor les coses. Primera, per el que dèiem, perquè sóc més jo i més natural, i segona, perquè dins d'aquest públic hi ha menys coses del meu nínxol, però que sóc molt més fàcil de trobar.
1: Clar.
2: Així que
1: clar, ets més referent, no?
2: Sí, per així dir-ho. I sí, però sobretot el que destac més és això, la comoditat, sóc jo, m'ha anat més còmode i en quant nombres, doncs...
1: I bueno, i has tingut també més oportunitats laborals, no? O sigui, com a mínim a IB3, això era en català, no? El requisit, diguéssim.
2: Clar, és que justament el meu cas és estrany, perquè jo vaig començar en català a la vegada que vaig començar la tropa.
1: Ah,
2: no va tenir res a veure.
1: Vale.
2: Jo, ser de IB3, la tropa va ser un càsting. Vaig presentar en el càsting i vaig tenir sort.
1: Vale.
2: I poc més. Però sí que m'han sortit més cosetes després. Per exemple, jo com que faig coses de jocs de taula, doncs sembla que no, però ei, fèiem jocs de taula aquí a les Illes Balears, no sé si ho sabíeu, fèiem jocs de rol fent cosetes, i m'han contactat persones que es dediquen precisament a fer aquests jocs perquè els interessava el meu perfil. Així que guai, també he tingut més oportunitats en aquest sentit.
1: Clar.
3: Això m'ha passat un poc igual que en Joel, que crec que just quan fas coses en català, diguéssim, en el meu cas, en el món del cine, pues, t'avada ho veuen com una cosa més exòtica perquè és molt concreta. Si dus una història de cuina menorquina, m'ho invent, on sigui, a una altra punta del món, és com una cosa més fresca que no tenen vista. Llavors és com, ostres, que és això, m'interessa, i ja s'ho miren. Encara, òbviament, després el contingut ha de ser rellevant, però de primeres ja és una cosa exòtica i diferent que ho fa atractiu, jo crec.
2: Mm-hmm. Ja, és que això, al final, sota m'ho comentàvem en escrits i per tot, que els nínxols venen. Mm-hmm. Com més concret sigui el teu contingut, el que facis en general, millor. I en el nostre cas, doncs, el propi català ja és un nínxol. Així que...
3: Clar, és el que te fa destacar també. Mm-hmm. Inclús, en el meu cas, si jo hagués fet el mateix en català estàndard, crec que no seria tampoc ningú, i encara tampoc ho soc, però em refereix que si m'hagués posat, hagués estat un fiat barceloní fent curtmetratges, a ningú li hagués importat.
1: Perquè n'hi ha 2.000.
3: Perquè n'hi ha moltíssims. I en canvi Menorca, oixes, i no ets com molt petit per fer... No, ho estic fent i ho estem aprenent pel camí. No sé que ho farem millor o pitjor, però ho estem fent. Mm-hmm. Llavors crec que això també té com un valor afegit, que en el teu cas tu feies vídeos en castellà perquè no tenies referents en català. Jo m'hi vaig subar i no tenia cap tipus de referent ni d'una cosa ni de l'altra, però no vull pensar que nosaltres som referents de ningú, però s'estan fent més coses i llavors és interessant perquè estàs com activant.
1: Home, o sigui, evidentment està com lleig dir com superreferent. No, evidentment aquesta paraula espanta també.
2: Això
1: sí, són icòniques. Aquesta paraula també espanta, no? Però sí que es ve que si una persona obre les seues xarxes i mos veu un altre i no una altra persona, bueno... pot tenir un impacte en els seus projectes.
2: És que pensant això, el Rubius quan va començar, que havíem esmentat antes, el Rubius no era un referent en el seu moment, ho és ara. Així que jo m'agrada pensar, tal vegada és una pujada d'ego que flipes, pot ser, però jo m'agrada pensar que els creadors d'avui seran els referents de demà. Mm-hmm. I al final, poc a
1: segons
2: poc, tenen el temps.
1: Però, segons qui envellirà millor
2: no.
1: O pitjor.
2: però és això.
3: Clar, jo crec que també has de tenir clar quin és el teu objectiu o com és el teu projecte per saber on vols arribar. Si vols arribar a Llatinoamèrica, en català te serà com un pan més complicat.
1: Sí, però allà tens aquí ara que va no sé on i li estan cantant les seves cançons en català, saps? Vull dir
3: que... Però poques en català, que mala costumbre.
1: Ja.
3: És el seu hit i és més castellà.
1: Ja, evidentment.
3: Però clar, es pregunten aquí ara pots en català per estar com molt refinat, passar per uns filtros molt estandarditzats, vull dir, has de saber jo crec molt què tens i què vols fer. Llavors, ombres la llengua d'una manera o l'altra.
1: Totalment. I amb tema, ara hem xerrat d'oportunitats que heu tingut i desavantatges, sí, una cosa que ara que estem aquí com a comitè, cosa que me pugueu dir, no, mira, m'han obert moltes portes però se m'ha tancat una finestra.
2: Poc. Estem en silenci, però estem pensant tots dos molt fort ara mateix.
3: És que jo en realitat les oportunitats me'ls faig jo, diguéssim.
1: Ja.
3: D'aquests projectes ets a creï i ets a moc i tal.
1: Ja.
3: A vegades en el teu cas és més diferent, però no, tu també és com molt...
2: És que al final...
3: No,
2: clar,
3: és que justament mos has duit a dues persones que són com molt...
1: Hagués estat molt bé el perfil de Nakotorrita en aquest sentit, perquè ella fa bastantes col·laboracions amb marques de Palma, jo que sé, bueno, amb coses, amb productes locals i amb empreses locals, que de vegades, quan entres en els seus perfils, estan en castellà. Però
3: que tenen com aquesta concepció més...
1: Sí, però després, quan fan l'anunci amb ella, sí que no tenen problema en front català. Clar. Sí que potser ella m'ho hagués donat com qualque idea en aquest
3: potser
1: sentit.
3: Potser m'ho has donat tu.
1: Jo no, jo no m'he trobat mai en cap situació de res en castellà.
3: Vale.
2: I, bueno, sí. Jo vaig fer una promo per certa empresa naviera.
1: Aquesta anècdota és bona.
2: Que jo vaig deixar de fer perquè... coses, però que jo la primer prova que vaig fer amb ells m'ha venit perfecte, però justament el que m'anaven era públic local per la gent de Menorca, així que perfecte. Vaig deixar a banda com van començar a fer públic per dues gent de Menorca, vaig dir per Sobases. Però és això, jo l'he dit, en quant a oportunitats, no se m'han tancat cap, se m'han obert més.
3: Sí.
2: L'he dit, quan m'ho centrem en un nínxol, m'ho centrem en el nínxol de casa nostra, pues, gent que també vol dur gent cap a que no... mal formulat. Gent que també vol que se descobreixin negocis locals, pues mos contactaran altres. Vull dir, Nacons quan fa publi per certes marques de Palma, que ells ho fan tot en castellà, però contracten a Nacons perquè volen agafar la gent de Mallorca. És això.
1: Sí, sí. Vos volia demanar, llavors, això entenc que me direu que no, llavors no heu hagut de rebutjar res perquè fos en castellà, o no perquè fos en castellà, sinó però jo què sé, vos han demanat una publi i heu dit, això ho puc fer en català? I us han dit, no.
2: Jo, que també t'ha passat a tu qualque vegada, però que han xerrat el tema, no ha passat el de rebutjar una publi o una promo o qualsevol col·laboració per fer-ho, perquè no me deixessin fer-ho en català, però sí que m'ha passat que m'han escrit en castellà per demanar-me una cosa que no té res a veure amb el meu perfil i jo quedar-me tipus, tu has vist res?
1: Completament.
2: De lo que faig?
1: Bueno, sí, me van demanar, si volia, me van dir, hola, estem cercant gent molt interessant d'entre 25 i 30 anys per anar a un programa a cercar l'amor de la vostra vida. Serà un programa de cites a cegues, no sé què, no sé quantos. Vale, clar, jo li vaig dir, bueno, crec que ja no sóc el perfil i a més no tinc 25 anys. Això per començar, no? Pues que li van enviar una amiga meva que està casada. Clar, va ser com molt fort.
3: Ja no me va arribar com missatge.
1: Ai, pues te l'hauria d'haver enviat. Quina llàstima.
3: No, ara estaríem emparellat.
1: Pues és això de TV3 que ha de presentar a Rosalina Dulceida, que això també va amb molta polèmica.
3: Perfecte.
1: Va amb molta polèmica.
3: No m'arriba, no ho entenc.
1: Que si voleu, després en xerrant, de saber que clar,
3: sí, ho fan... Sí, enviar-les al meu Insta. Jo aquí anava a dir cosa. Ah, sí, això m'ha passat que m'han dit que no m'entenien amb el meu català. M'han dit, sí que m'han com demanat si me puc estandarditzar un poc. Això sí que m'ha passat.
2: No. M'ha passat, la resposta òbviament és no. Hi ha una frase que tenim...
1: Hi ha subtítols.
3: Jo com, si vols t'ho explic, tipus, perquè era una cosa xerrada, llavors és com... A part de la paraula, pues, la puc tornar a explicar, si vols, te dono un obresdiccionari.cat o el que sigui.
2: Clar, és que hi ha una frase que no sé si és de mo mare o és menorquina. La molla aquí, que m'agrada molt, que és que si no m'entens, em paraures.
3: Ostres.
2: Sí. Això és una forma de dir, a qui li interessa, t'escoltarà, no n'hi ha més. Si no t'entenc, idò, no m'interessa fins amb tu. Adéu, saps?
1: És molt això.
3: En fi.
1: No, idò, si voleu, com que just estem xerrant de temes com... Bueno, de continguts en català o no, i de creadors també, si voleu, obrim aquest petit meló un momentet d'estema de la Dulceida, perquè això m'assembla bastant com a indicador de com està la nostra llengua. És a dir, clar, jo aquí tinc un debat intern i en podem xerrar també.
3: Perfecte.
1: Clar, és a dir, la Dulceida farà... Dulceida, tot ho ha fet sempre en castellà, i, dir, influencer típica espanyola, en plan, top, no?, ara farà un programa a TV3 de cites, que potser no s'ha anunciat, però mira,
3: sí,
1: m'està greu.
3: Sí.
1: Ah, sí, que s'ha anunciat.
2: Sí,
1: ja ho deixin la cap de cagar a TV3 de cop, tu, de cop, de cop.
3: No, jo crec que de fet si estiu ja feia xup-xup.
1: Ah, mira, idò, sí. Ah, no, sí, sí, ara sí, clar, no, sí, certament. Clar, l'han agafat a ella perquè és superfamosa, però ella mai ha fet res en català. Clar, per una banda, jo tenc com dos dimoniats, un àngel i un dimoni,
2: estic
1: no?
2: Estic amb tu.
1: Com un me diu,
3: sí.
1: Joder, no, perquè ella no és la persona que representa això correctament, perquè han de que no tenim gent que ho fa en català i per tant, per una banda. I per l'altra, doncs, és que ho veurà un munt de penya. O sigui, farem que un programa xorra, però per jo crec que en català han de tenir de tot, el bo i el dolent,
3: sí,
1: sincerament.
3: Sí.
1: És una llengua normal i, per tant, ho hem de normalitzar així, no? No podem ser puristes, no. Són catalans, sí, no ho podem tenir.
3: A favor de la... telebasura,
1: sí,
3: català. No?
2: És que s'entreteniment sembla que no, però és important.
1: Hem de tenir de tot en català, no? Sí, clar,
3: no
1: jo
3: tot
1: pens...
3: pot ser tan profund i transcendental.
1: Ni tan elitista i acadèmic, vull dir.
3: No, no. De fet, jo estic a favor de que Nova Dulceida xerri en català i xerri segurament malament algunes coses, perquè també representa gent que t'ha de fer un esforç, però a la vegada també... com deus pensar, és com un poc intrusisme. Perquè...
1: Sí, però una banda sí, clar, per l'altra pens, ostres, és que si aconseguim que no sé quantes persones ho vegin en català...
3: Però què feim? Feim que xerri castellà a YouTube i ja està.
1: Clar, no, o sigui, de so, pens, vale, si ella és allà i una audiència, TV3 tindrà el triple d'audiència si ho fa ella. I si està xerrant en català, ja és un bon... No sé, hi haurà fietes que diran...
2: Vaig viure una polèmica molt similar a això amb La Tropa. La primera temporada, no sé si vos en recordeu, si ho heu vist, si hi era, però van dur convidats que eren superestrelles. Van dur el Cromes, que és de Menorca, van dur Nizan Llunes, i van dur... No me'n recordo, perdó, no m'ha de caure bé. Així que m'ha fuit el nom. Bueno, és el que hi ha. Li vaig dir a ella, no hi ha cap problema. Som simpàtic de La Tropa.
3: Qui és a...
2: No sé, és que no me'n recordo. És una... Aquella que va anar... Bé, és igual. Una. Claro, va haver polèmica, sobretot dins els cercles de creadors de contingut de Mallorca, de dir, ostres, tots els creadors referents, per així dir-ho, que hi ha a Mallorca, el primer programa que fa IB3 sobre xarxes, mos duen en aquesta gent que no xerren en català. Llavors jo me vaig trobar amb aquesta tessitura que comentaves tu, aquests dos, que és Dimonet i Sant Gelat, perquè... És que, Lluís, pens per una banda que, ostres, el que deien els mateixos creadors de les Illes Balears, d'en tots els referents que hi ha, que xerren català, que xerren sí. amb el nostre accent, que va bé per IV3, donen aquests. Però per l'altra banda, penso, ostres, el Cromas, Nathan Llunes i...
1: Tu
2: en genteta, ja. I òbviament tenen una gran part del públic que també xerra menorquí, que també xerra català.
3: Ai, però... pobre, el Cromas el van criticar que flip.
2: Les van fonar de xales, però bueno. També va haver una patinada en el vídeo que va fer de promo i s'entén s'afonava en part.
3: És que s'ha d'agafar tant amb pinces tot el que penjava.
1: Ja.
2: Sí.
3: Però
2: mira, això també ho comentava molt.
3: Però estic molt més a favor de no fer, he de dir aquí.
2: Però sí, vull dir que tota aquesta gent també durà a gent que en el seu públic xerra i empres català,
3: sí.
2: o com a mínim viu una zona que sigui catalana no parlant, sí. que gràcies a que ells de forma pública xerrin aquesta llengua, es normalitzi en certa mesura. Vull dir, també va dir, agraeix, ara que xerraran que no vol fer possiblement xerri català, xerri malament català, vull dir, agrairia que ja que duen persones que ho fan en castellà però que saben xerrar català, que duguessin una persona que sap xerrar català, que l'ampli dia a dia.
1: És no, un ell és catalanoparlant, o sigui, no, Zeida, és catalanoparlant, i jo crec que li passarà el mateix que li va passar en, bueno, vull
3: a
1: pensar, en Laura Escanes, que el que va fer a Laura Escanes és que quan la van contractar a TV3, ella mateixa va explicar que va fer un... va dir, d'acord, jo és una llengua que no he emprat mai en l'àmbit professional i que, per tant, sé que tinc unes mancances i, per tant, no és qüestió d'autoflagelar-me i autocorregir-me a mort, no? Però sí que aniré alerta o faré una mica de feina. Bueno, ella va explicar que feia feina amb els correctors i una mica amb els lingüistes de TV3 per intentar, no sé, no anar allà a embalar pedrades increïbles com de vegades veiem, no? En altres, però bueno.
3: Clar, després hi ha l'altra cara de la moneda, que es tenia una cara, una jeta que te flipes, que és la Mar de Torné presentant Eufòria en català i fent públic que hi ha Eufòria en castellà, diguéssim com.
1: Com,
3: en el seu, en el seu Insta penja, oi, gala d'Eufòria. I després allà és, hola, benvinguts. I és com, ostres.
1: De debò?
3: Sí, sí, ella tipus
1: és
3: mai...
1: És que has dit tan out d'aquestes coses.
3: Ella no xerra català mai, però... És com un perfil com molt Antena 3, com així, com, amb seguidors. Llavors, la van dur a TV3... a xerrar català, però superimpostat, tipus, s'accent, no sé, com molt estrany, tot, ja. Com que no es nota que està com mig incòmode, però la moneda deu compensar.
1: Perquè també jo crec que de vegades, bueno, els hi deu anar bé, en certa manera, en aquest tipus de persones que viuen en aquesta bimbolla, en què la seva feina és en castellà, la seva feina pública és en castellà, perquè... deuen rebre catalanofòbia quan fan aquestes coses.
3: 100%.
1: És a dir, fan un dia una cosa en català i els hi deuen dir... O sigui, alguns dels seus seguidors deuen emetre discursos d'odi contra elles i llavors deuen dir, epa, ah, mira, que resulta que... Saps?
2: És que en un cas que m'ha bé... No sé si una creadora de contingut que es diu Clers...
3: Sí.
1: Sí.
2: Ella li ha donat, o li va donar fa un temps per fer qualque vídeo xerrant en català per sa broma, però ho va
1: sí,
2: fer.
1: Sí, això també, per sa broma.
3: I la codi...
2: O sigui, per sa broma no, o sigui, xerrava en català perquè feia
1: contingut
2: de tal, però feia sa broma de ja, així aquests no m'entendran i xerraven com en secret, això era sa broma.
1: Sí.
2: Per donar-vos context. Però sí que hi havia molt de comentaris d'odi en els comentaris, o sigui, de gent de... Els típics comentaris, no els diré, però hi havia molta cosa.
1: Han disminuït aquests comentaris, tinc tota sensació jo. O sigui, quan vaig començar a penjar vídeos fa 5 anys, de vegades tenia 10 comentaris i 9 eren així. I ara és com, més o manco...
2: Jo no rebo gaires, no sé si és pel nínxol, que tinc un nínxol com a super tancat i per lo general és un nínxol és bastant obert, per lo general, perquè hi ha qualque obra... Bueno.
3: Tancat obert?
2: Sí,
3: m'encanta.
2: No, és petit però obert, saps? Així, no rebo gaires, n'he rebut qualcun, perquè aquí no et salva ningú, però n'he rebut molt pocs.
1: Sí, jo crec que és més a TikTok, que l'algoritme de tatues vídeos no li, li dona la gana de vegades, no?
3: És que TikTok hi ha molt fatxa.
2: És que TikTok ni mal mir. És que no el tinc ni instal·lat.
1: No, jo me vaig llevar.
3: Guà, jo soc addicte.
2: No, jo és que per això me vaig llevar. Puges vídeos a TikTok des de l'ordenador, però el tinc desinstal·lat.
1: Ai, mira,
2: perquè...
1: aquesta és bona, jo el tinc desinstal·lat.
3: En sèrio?
2: Sí, el tinc. Ah, no sabia. Programa per allà i ja està. I així no vaig... I clar, se m'ho ha de pagar, és que no veig comentaris, no veig res. És que si m'ha rep hate per TikTok, no ho sé.
1: Més fàcil, més fàcil rebre una TikTok.
3: És molt complicat, jo crec, fer com contingut en català a xarxes, perquè has de com penjar molta cosa. En plan, Jo faig una, un curt cada 3 anys i xau, vull dir...
1: Està clar que hi ha un sobreesforç. Vull dir, has de fer molt més que el que fan altres persones i t'has d'esforçar. O sigui, no sé com dir-ho, eh?
3: Però jo deia per els comentaris, eh? Perquè el feedback que jo pugui tenir és com... molta, tipus, m'agrada molt la història, saps? Però amb altres com, oixes, has pronunciat certa paraula amb un accent.
2: Sí, sí, sí.
3: Que
2: costa
3: no
2: molt,
3: sé que
2: costa
3: jo no podria.
2: Gent, avui en dia. Vull dir, ara, jo no sé si vosaltres ho heu notat, però jo fa un any enrere i tenc la meitat de comentaris. O sigui, com que costa més que la gent deixi un comentari, com que es continua cada vegada més...
3: Per a quina xarxa?
2: Per totes, en general. Ja. Sí. Un contingut que està cada vegada més pensat per treure-lo
1: sí,
2: i veure el següent.
1: Sí, total, és que ets a tele, però a una pantalla de petita. Sí,
2: que en aquell moment general, però el que deies de so, és esforç, per així dir-ho.
3: Quin serà el següent tipus de contingut que hem de fer?
2: Jo espero que contingut llarg.
1: Jo
2: aquest cervell podrit,
1: vull tornar al contingut llarg, que abans ho comentàvem. Vull dir, està bé, estic cansada de poder encabir un discurs complex de temes que m'interessen en 3 minuts i ara he de fer un ganxo, no sé què, o 3 minuts com a màxim, diguéssim.
3: 15 segons.
2: En teoria l'ho recomanat.
1: Sí. O sigui, llegiu aquest llibre.
2: Com a molt un minut i mig, te diuen. Diuen, també
1: no puc explicar un llibre en un minut i mig. I si puc explicar un llibre en un minut i mig és que potser el llibre no val res.
2: Clar. Ja. Això passa, clar, jo el que explic són regles, trucos, coses per jugar a rol. I hi ha coses que no els puc explicar en un minut i mig. I menys d'un minut encara menys.
3: Mm. Jo com a consumidor no m'agrada un minut i mig aquest format. No. O m'agrada 15 segons o 30 minuts. Però un minut i mig. O 2 minuts, és com... Ostres, l'altre dia Zara va penjar... Ara hem fet un curtmetratge, Zara, però com una campanya. Te l'has de mirar així a Instagram i durava com 16 minuts. I dius, ostres, qui s'ho mirarà? Jo no.
2: No, 15 segons.
3: És que m'ho vaig intentar mirar i de repente toques cosa i se te lleva. Ho fa molt complicat. Tothom a YouTube, 30 minuts, i tu el que tu deies antes, en plan, t'expliques una... T'explico totes les meves lectures aquest any. M'encanta.
1: Tinc bones ganes de fer aquestes coses.
3: Sí, sí.
2: Ja que comença. Si no m'ajuda, aviseu.
1: Vale.
3: Amb què? Amb editar.
2: Amb el que sigui. Editar, càmeres,
1: bueno,
2: micros. Aviseu.
1: M'ho apuntam. Perfecte.
3: Haurem sortit d'aquesta taula amb nous projectes.
1: Bueno, mare de Déu. O sigui, però
3: que profitós.
1: Per això també serveixen aquestes coses, no? Perquè al final crec que, bueno, que són pocs i de vegades falten espais on ens trobem. No?
2: Sí.
1: Això a poc a poc ara està començant. Clar, Àlex, me sap greu te marginant perquè estem xerrant de cretes de contingut a xarxes, no? Un poc. Però...
3: Ja m'ho han dit.
1: Que t'has de posar xarxes?
3: Que faci com de creador de contingut, però és com una cosa, jo no m'agrada gens aquest tipus d'exposició.
1: Ja.
3: Per tant, us admir i ja us consumiré i ja està.
1: Llam, us consumiràs.
2: Hem pensat el mateix. De com vols,
3: fins que la societat us consumeixi. I no en
2: creieu.
1: Sí, no sé què deia, ara m'he perdut.
3: Crec que despedies... no mos despedeixes.
2: No, estem xerrant
1: d'espais, no? Que al final, vull dir, per exemple, ara va començar la Ferrada, fa un parell d'anys, els Premis Crit també van fer cohesió, però bueno, crec que és una cosa important. El problema, que també és una cosa que està començant a sorgir un poc, es debat, tinc la sensació, és el tema de les ajudes públiques, no? Que abans he fet com una pinzellada curta de tema, vale, que hi ha molta gent que es sumen al carro només perquè sap que tindrà més oportunitats, perquè hi ha coses darrere, no? I també hi ha un tema de... hi ha un debat... al voltant de so, en tant que si insuflam doblers públics, evidentment t'ajudam, però per altra banda de vegades creem coses com una mica artificials, no? Dins una mica de bimbolla, no? Me refereixo com dir això sense sonar malament, eh? Ostres, que jo, que no arribava a tenir ni 3.000 seguidors, tingui un premi quan en una altra llengua necessitaria milers de seguidors, crea una cosa una mica artificial. No sé si m'explic.
3: Que se te fa com a raro i te sents un poc impostora.
1: Això, completament. Em vaig anar d'allà xunga, en plan de que acaba de passar, això necessita estar bé, no? I per altra banda, és això, vull dir que ara surten creadors de davall les pedres i de vegades no sé fins quin punt ho estem creant dins un hivernacle, no? Que potser la nostra llengua és el que necessita, perquè com que tenim una llengua d'hivernacle i de cotonets, doncs potser necessitàvem algun bolet a la massa, no? Diguéssim. No ho sé, tinc dubtes de vegades.
2: És que, espera. No sé, ara no sé jo com formular això. Però al final coses com els premis crits, això que t'ho donin un premi sense tenir 3.000 seguidors, o sigui, tenir 3.000 seguidors, això me van nominar tinguent-ne 1.100 en aquell moment. Troc que, primera, que mos posa tots un mateix nivell, lleva un poquet aquesta pressió de... de que sempre s'ha vist moltes xarxes. De, i per què m'hauria de contractar jo aquesta marca si sóc un caquetes de 1.500 seguidors i té en David Joan Sanz de 3 milions de seguidors.
3: Qui és el cop?
2: No sé, m'ho he inventat.
3: Ah, va bé. Dic, ostres, sí que estic desconnectat.
1: Estava pensant el mateix, dic, s'ho he inventat.
2: Sí, sí, m'ho he inventat.
3: En David Joan Sanz.
2: Exacte, és mon pare. Però si mos posen el mateix nivell a tots i deixo un poquet de banda aquest tema de soc millor que tu perquè tinc més nombres. I mos ajuda a centrar-nos un poquet amb aquesta qualitat.
1: De fet, els top-top-tops no hi eren.
2: No.
1: No sé si volgudament o no volgudament, però la gent també, seguidors de... dels països catalans, no hi eren.
3: Però la gent que té seguidors, com vol anar a les bandes cobrant, tinc entès. No?
1: Ostres. Ja, és que no vaig acabar d'entendre quin beef, o sigui, quins dubtes va tenir... Per exemple, la Juliana Canet va dir que tenia dubtes sobre el premi escrit i no s'hi va voler presentar.
3: No, dubtes.
1: I altres persones també, i no vaig acabar d'entendre per què.
2: Tal vegada sí, són gent que no està d'acord en que te valorin igual a tu i a jo que a ells, que duen 60 anys fent contingut en català i tenen 8 milions. Però jo, en aquesta part, m'agrada, perquè l'ho he dit, mos posen al mateix nivell i a la vegada mos

0: Bueno, no sé, crec que ja podem acabar, ja podem tancar. No sé, m'ha vingut com una darrera cosa rapidíssim, però quins nínxols trobau que estan buits encara en català?
1: Bueno, és de jocs de taula. Hi ha més del que pensava, però jo, per concretar encara més, jocs de rol.
0: Yeah.
1: En som molt pocs. Els puc comptar en sa mà i dos sóc jo, perquè... Bueno, gràcies, ho han entès. Però això, hi ha molt pocs dins d'aquest nínxol, i és un nínxol bastant interessant que en idiomes com... En castellà no està explotat tampoc, però en anglès, per exemple, està molt explotat i funciona molt bé.
0: I, per exemple, en temes cine, gent que expliqui coses... Gent que expliqui coses de cinema en català, per exemple, jo no n'he vist tampoc, però no és el meu nínxol tampoc.
2: Sí, sí que una cosa que m'encantaria fer, ja posats a xerrar de jo individualment, és com aquesta gent que va a festivals de cine, se miren pel·lícules i després ho compten a xarxes.
0: Uau, sí.
2: Això és molt guai.
0: Com crònica, crònica cultural de
2: cine. Ostres, ara aquesta següent temporada sortiran aquestes pel·lícules que no... Tipo, se us romprà el cap de lo bones que són. I, de fet, he entrevistat en el seu com protagonista. Això seria loquíssim de fer-ho en català.
0: Això has de ser tu.
1: És que hi ha una lota que fa coses de cine que fa... Se feia coses així, però la pobra ho ha deixat perquè va desbordada. I seria molt guapo el que feia. Ella també entrevistava en els actors i en els directors, en els cineastes en general. Estava molt xulo. Feu!
2: Ja, però no me donen ses hores. No me donen ses hores.
0: Jo ja ho he dit abans.
2: Que en venguin més. Vull dir, és que... no n'hi ha prou, hi ha com tantes coses de xerrar en sa vida i de tot que en aquest món no hi ha competència, tots ens complementam, tots ens ajudam i abraçam, així que en venguin més i que expliquem més coses i fem més contingut, el consumim més, ens consumeixi ella, no? Tot.
0: No.
2: Sí, sí.
0: Allà, 24 hores del dia en el cap cut, jo m'abarro.
2: No, ja que dormi, també.
0: Ja que dormi. No, jo ja li he dit tantes a l'Àlex, jo és meu... Okay. La meva cosa, m'agradaria que fos assajos si vídeo essays, diguéssim, assajos de vídeos, com ho diríem en català, a YouTube, no n'hi ha. O sigui, de persones que te conten coses durant una hora i mitja, no. Jo t'explicaré el mateix que te podria explicar en un article acadèmic, però seu que tu...
2: Això que format m'encanta, el consumeix molt.
1: Jo no el vaig parar, m'interessa, començaré a cercar.
0: És guai, hi ha com coses de mi... O sigui, hi ha mil temes. O sigui, jo l'altre dia vaig... És igual. Anem a dir una cosa super friki que et deixaré de banda. Hi ha com de qualsevol tema que te puguis imaginar. Però... Sí, sí. Sobretot cultura, però hi ha moltes coses. Bé, idò, res. Joel,
2: gràcies.
0: Moltíssimes gràcies. Si no voleu afegir res més, fins aquí. Crec que ja ens hem acabat el nostre cafè.
1: Podem dir una cosa més?
0: Sí, tant.
1: Gent de Menorca, animeu-vos, per favor, a fer contingut en català.
0: Totalment.
1: Que no blanca i jo no en podem més.
0: Sí, gent de Menorca.
1: Se podem més, però no podem fer-ho tots sols.
0: Exacte, gent de Menorca...
2: Us veniu tots de ganes, per fort, és a dir que...
0: No pot ser que vos poseu a fer YouTube i TikTok i Instagram i el favor en castellà o... No pot ser. Vull dir...
2: Volem més canis catalans menorquins.
0: Això també.
1: No.
0: Això és completament cert.
2: Queda obert el càsting.
0: Però perquè he de fer de tot en català. Que els canis també.
1: Menys canis.
0: No, que no, tot. Vale, idò, ja està. Jo crec que aquesta crida està molt bé. Contingut, canis, ho tenim tot. Res, moltíssimes gràcies. Ens hem passat molt.
1: Moltes gràcies.

0: Radio Far. Cada cosa en el seu temps, amb el biòleg i divulgador Sam Pons.
1: Cada cosa en el seu temps, i en el mes de setembre, gínjols. Entrem a la tardor i és el temps d'un arbre molt particular, el gínjoler. El seu nom botànic és Sisyphus jujuba. En castellà es diu jujube o azufaifo, uns noms sonors i ben curiosos. És originari del sud-est de Xina i va ser introduït a la regió mediterrània des de fa molt de temps, procedent d'Orient. Molts horts solien tenir un gínjoler sembrat. Avui en dia se'n sembren pocs, ja que tarden uns anys a tenir una bona producció. Pot arribar en els 10 metres d'alçada. El tronc és d'un color gris, inicialment en l'escorxa fina, però amb els anys es va robant. Té unes branques en forma de ziga-zaga i amb unes bones espines. Com a curiositat, a Menorca i a la regió mediterrània tenim un parent de gínjoler, la llampuga o llampuguera. Té un aspecte bastant diferent, però si observam les seves fues hi veurem una semblança. Els gínjolers són bastant resistents, però necessiten un poc de manteniment. Els seus fruits, els gínjols, són d'estamany d'una oliva grossa, primer verds i després, quan són madurs, d'un color marrón. Els gínjols poden agafar corc, com passa amb altres fruites. Si en tenim molt, serà necessari un tractament, millor si és en control biològic. El seu gust dolç solia agradar molt en els fiats, i no tan fiats. Antigament feien una festassa si en podien cuir uns quants. Avui en dia segueixen sent apreciats, però no són tan populars. Tot i no ser propi del Mediterrani, aquest fruit forma part de la nostra cultura popular. Deim, per exemple, que una persona està redona com un gínjol quan està grassa o ha menjat massa. Una altra dita ben coneguda és que està més content que un gínjol, i és que l'aspecte i el gust d'aquest fruit és sempre sinònim d'alegria.

0: la Calç ha definit l'arquitectura autòctona i ha ajudat a configurar el paisatge de Menorca, la seva llum que atorga pulcritud. I a pesar d'aquesta rellevància en el paisatge illenc, la seva activitat econòmica sempre s'ha vist relegada per d'altres més lucratives.
1: La producció de calç a Menorca ha estat una activitat secundària dintre de l'economia insular. És una activitat que ha generat una matèria primera que a Menorca ha estat fonamental, com per tot arreu, ha estat fonamental pel desenvolupament dels oficis artesanals vinculats amb l'àmbit de la construcció. A Menorca la calç associada a la construcció i en el manteniment de les cases. Aquests oficis són els de mestre de cases, manobre, l'ofici de trencador i sobretot l'ofici de calciner. I perquè ha estat una matèria primera fonamental per l'elaboració de morters, com a base d'elaboració de morters, per l'elaboració de tot tipus de revestiments, d'edificis, i sobretot per una de ses costums que més mos ha identificat, i amb la qual jo té molt de sentiment, molta satisfacció, el costum de que han tingut a Menorca d'enclats a ses cases, d'emblanquinar, d'emblancar ses cases.
0: La Calcinera, el podcast de la història oral de la calç a Menorca. Ja disponible a radiofarmenorca.com.

el Menorca Dogfest du a la sala Albert Camus pel·lícules i documentals d'illes del món. El 16 d'octubre es podrà veure la pel·lícula groenlandesa Sumer de Sound of the Revolution i el 17 d'octubre gaudeix de 5 curtmetratges documentals de diferents illes del món i dels 3 projectes documentals del Premi Biosfera. Consulta les pel·lícules seleccionades, els horaris i reserva la teva entrada entrant al menorcadocfest.com. Amb la col·laboració de la Fundació Foment del Turisme de Menorca, la Menorca Film Commission i l'Ajuntament de Sant Lluís.

0: Mesto da mamãe sacral e as vacas são pra senhor. Ando xerida mostrando esse mato por todas as vainas.
1: Ei, que é Nadal!
2: Bon Nadal!
1: Som aquí, som aquí! Som aquí, som aquí!
3: Aquí estamos.
1: Guai, avui som quatre.
3: Iuhu!
1: I sisè! I estem en directe!
3: Directe! Som tots.
1: Bueno, no m'ho puc creure, no m'ho puc creure.
2: Un miracle de Nadal.
3: Un miracle. Les agendes, sí, sí. Uf.
1: He de començar amb aquest porquetjades especial de Nadal. L'any passat vam fer també un especial de Nadal, que el podeu veure gravat en el Twitch Menorca, que el tenim gravat allà.
3: Hòstia.
1: Us en recordeu?
2: Sí.
3: Quina, vagament.
1: Bueno.
2: Sí, van venir a gravar.
1: Nos van venir a gravar dos tios superenrotllats.
3: Vaig anar a pelo, al matí.
1: Sí.
3: Avui no he anat.
1: Te vas repassar. I de, avui la introducció meva serà molt curta, perquè té a veure amb s'estacionar el sistema d'una illa que just penja d'un bot i que conservam miraculosament i que no per l'eufòria nadalenca, precisament, sinó per la resistència. I per això volia xerrar amb altres, que esteu aquí, Pedro, Sisse i Chuck, per què resistiu? Digueu-me per què resistiu.
3: Per què resistim?
1: Per què resistiu?
2: Pregunta existencial.
3: Sí, tio, en aquestes hores del matí.
2: Comences molt forta.
1: Eh? Sí. És el matí, però si són... Si som passant a les 7...
3: Molt de matí, però jo, que això és el que no ho.
1: Ah, que tu te'n vas a dormir tard,
3: sí,
1: no?
3: Sí, ah, sí. Per què resistim, Chuck?
2: Perquè és un deure, és un deure.
3: Efectivament, perquè s'ha de resistir, és l'única manera.
1: Per què resistir Radio Far?
3: Perquè...
2: Perquè...
3: perquè tenim ganes.
2: Perquè és l'únic reducte de la cultura menorquina. Perquè la reivindicam.
3: Efectivament, hombre.
1: No sé, i com resistiu, va? Com resistiu?
3: Com resistim?
2: Amb molta sucre.
1: Què feis per...
3: sucre, menjant per Nadal. Tu bacon de cacas d'ull.
1: Us he de fer un xivetasso. Us acaben de menjar un torrón de fresa banyado con chocolate de 200 grams. Se l'han menjat
2: estem col·locats de sucre.
1: Se l'han menjat en 4 mossos.
2: Torró escrit en dues os.
3: I aquest... No, home, no. Turron. Està en castellà, sí.
2: Està en castellà.
3: Que tu són algú que no domines gaire, però està
2: dues os, però és de Gixona.
3: I aquest de llema tostada m'està fent ullatge, també.
2: Cuidao. Cuidao, cuidao.
1: I en Pedro d'un polvoron d'avantatge.
3: Rascón de vino.
1: I de... Bé, després ja xerrarem a la secció de llengua en tapres, a veure què mos ofereix en Sisè. Avui tenim una persona que també mos vindrà a visitar, una persona humana, evidentment. En Sisè l'han convertit en animal, avui és un animalot.
3: Un porc més.
1: És un porc més de la casa. I jo crec que el que hem de fer és seguir endavant.
4: Porquejades! El Nadal és una època de felicitat, de màgia, de capitalisme i sobretot d'abundants menjatòrums on destaquen les postres amb el producte estrella del Nadal, que és el torró, que mos han fotut tota una barra abans de començar a gravar.
3: Tu vas tant un catxo d'aquest?
1: Sí, sí. No te tallis un dit.
4: No, d'aquest...
3: D'aquest no t'agrada?
4: D'aquest
3: no. No te nueces?
4: Aquest és el meu preferit.
1: Si tu vols fer un regal en Xec, un torró de nata en nous, és el seu preferit.
4: L'origen del torró és incert, com molts orígens. Nosaltres donarem tres opcions, com a un examen tipus text. La primera, la resposta A, diu que comença a l'antiga Grècia amb les Olimpiades, on els atletes menjaven unes pastes dolces de fruits secs, mel i sucre, el que serien les barretes energètiques de tota la vida. La segona, l'opció B, diu que comença amb un concurs culinari a la península ibèrica d'època islàmica, el Masterchef medieval. Les bases d'aquest concurs deien que s'havia de crear un aliment que fos nutritiu, que mantingués les seves propietats durant bastant de temps i que fos fàcil de transportar. El producte guanyador va ser una pasta dolça de mela i mel anomenada turun.
3: Turun.
1: Com?
4: Turun.
3: Turun. Amb la i mel. Turun. El primer torró era...
4: Bueno, no...
3: Vés a saber, sí. Són teoria, sí, sí.
4: De fet, a l'Espanya de finals del segle XV, principis de XVI, trobam la primera recepta de torró en el llibre de títol excepcional, Manual de dones, en el que es contenen manual de dones, perdó, en els que es contenen moltes i diverses receptes molt bones.
3: Molt bona,
4: bona. I la darrera opció, la opció C, diu que el torró s'origina a la Barcelona del segle XVIII, a la pastisseria d'un artesà qui aposta pel producte local, pel quilòmetre zero, amb el llinatge torró. Ah. Amb U, però, la primera U.
3: Torró.
2: Ai.
4: Ai.
3: Bueno, bé,
4: ai. És, va, és un llinatge. És un llinatge. És un llinatge.
3: Aixec.
4: Ostres, tu, vinga, merci, tu.
3: T'has cansat.
4: Sí. Resistirem en sucre.
1: No sé com ho faràs. No sé com
4: resistirem. No sé, no sé, no sé, després. M'he posat nerviós. I, bueno, una vegada donat el context general, fem un vot temporal fins a la Menorca de mitjans del segle XIX. Menorca del segle XIX ha deixat enrere un segle molt divertit, ple de tira i arronses, jo reclam Menorca pels anglesos, no, lo reclam jo pels francesos, que no, pels anglesos, i així es tira i arronses. I sembla que aquest inici de nou segle gaudim d'un cert període de calma. Però en el Mediterrani sempre hi ha merder, per favor, és tot merder. M'estic referint a la conquesta d'Argèlia pels francesos el 1830 i a la creixent tensió entre França i Anglaterra pel creuament de les seves rutes marítimes. Es veu que els GPS tenien mala connexió i es confonien els idiomes. La cosa és que per les nostres aigües hi comencen a navegar molts de vaixells estrangers i davant la por d'una altra possible conquesta i està a Menorca pràcticament indefensa, recordem que Sant Felip havia estat demolida el 1683 per ordre del rei Carles III.
1: Quina lliçó som els dones.
3: Sí, sí.
4: Persona il·lustrada, que condena. La corona espanyola decideix fortificar Silla i el 1848 s'inicia la construcció de la fortalesa de la Mola d'Amor. És el que es coneix com haver de fer feina dues vegades o fer feina per no res. La Mola sempre havia estat un bon lloc per emplaçar-hi una fortificació. Al segle XVI hi va haver una idea de construcció, només una idea. Els anglesos, a principis del segle XVIII, inicien la construcció de la fortalesa de Santa Anna, però la deixen a mitges. I a finals del segle XVIII retornen el projecte amb les torres de defensa de Saint Clair, la taulera, i Erskine, la princesa. Però la construcció de la fortalesa és eminentment espanyola i com a construcció finançada per la corona és inaugurada per la corona. El 1860 la mateixa reina Isabel II fa un viatge a Menorca per inaugurar aquesta fortalesa encara en construcció. I, com és lògic, se la rep amb un banquet ultra mega especial, amb viandes múltiples i postres elaborades per la pastisseria Oriente d'Amor, propietat d'en Joan Baptista Visa. Entre aquests dolços n'hi ha un de molt especial. Un torró.
3: Estàs aprenent, Cristian, bona, vamos. Vamos,
1: pues esta. Això és intel·ligència artificial, sí. No t'ho puc explicar. Depèn del que diu, salta.
3: Sí, sí, sí. Fa tot sol el canxarro aquest.
4: Bueno, com sabeu, i com menjau, les barres de torró són planes. Aquest no. Ah. Aquest no. Aquest és un petit tub rectangular de mel·la, ratlladura de llimona i sucre. I les quatre bandes estan recobertes amb pa d'àngel i que, per lo que es veu, ho peta molt fort en aquella recepció. En honor d'aquesta visita, aquest dolç rep el nom de Torró de la Reina.
1: Torró de la Reina.
4: Que perdura fins avui dia i molt si no l'heu provat, mengeu-lo, que és fenomenal. Que
2: ajuda... Jo l'any passat em vaig comprar a Cana Maruja.
4: A Cana Maruja?
2: Sí, sí, sí. No em vaig poder estar, sóc el tenien allà.
1: I heu provat mai el cuscussó?
4: Jo diria que sí, jo diria que sí.
1: Perquè és com un torró, també. I es fa a la banda de Ciutadella.
2: Jo no dic res perquè no em sona.
1: No, és que tu és de Mo. Tu és de Mo.
2: Jo soc molt
1: tu és de Mo. En Pedro vol ser de Mo i no arriba. No, encara no...
3: No.
4: Nosaltres, nosaltres som neutrals.
1: I nosaltres som neutrals.
3: En xequen es de nici, ho posa a Mercadal, però no passa res. Tu tenen que poner, a veure.
4: Però no, posa a Mercadal, sí, sí.
1: Bueno, no, jo sí que tinc una cama bastant arrelada a Ciutadella i sí que he menjat cuscussó, fets dels avis, i precisament, pues, mira, avui hagués pogut dur cuscussó aquí a la taula. I no,
3: has dit torró de bacon?
1: Joder, he dit torró de maduixa. Està bé, està bé. O, fraula està ben dit a Menorca, no? Es diu fraula o no?
2: No la conec.
1: Fraula. Els mallorquins diuen fraula.
3: D'on estàs estiu aquest?
2: No, clar, clar.
1: Li he marcat un gol.
2: Quantes n'hi ha de paraules?
1: I d'aquí... Què diu, Txec?
4: És impossible saber totes les paraules.
1: És impossible, és impossible. I de... Fem una petita pausa i quan que fa aquesta caloreta posarem una cançó d'un grup que mos encanta.
2: Fraula, Fraula Maduixa, a Mallorca.
1: A Mallorca, Fraula, sí. Jo vaig estar per allà una temporadeta i vaig descobrir que es deien Fraules.
2: I a València, crec, també.
4: I jo menjaré torró.
3: Menja, menja, l'has guanyat.
1: La caloreta aquesta em fa pensar que juliol s'ha allargat molt, eh?

malcriats i escura mil plats, tanca sa barra i es lia un cigarro segant ses crocs, fas castell amb estornes catat.

0: Vinga, tots junts.
1: Persones humanes.
2: Persones humanes? Què ho han dit, aquests?
0: Qui és qui xerra per aquí dins?
2: No sé, que xerro que tens.
0: I de, seguim el programa avui, sabeu que és en directe i aquestes coses passen. Ho han dit 3 o 4 vegades. A la secció de persones humanes convidam a persones humanes i avui tenim Anna Rubió Manresa, de la Fundació Rubió o no és de la Fundació Rubió?
3: No, ja m'agradaria que m'apadrinessin. Ja.
0: Ah, sí? Tu, estàs home. Segura?
3: No.
0: No, vale.
2: Ara t'has pensat. No,
0: ostres,
3: bueno, perquè... no ho sé, no els conec. No ho saps. Bueno. Però em sembla que podrien ajudar amb alguna cosa, igual. No sé.
2: Clar que sí.
0: I de, a partir de... A quin dia començàvem a fer feina? El 7 de gener? Que m'ho telefonin.
3: Sí.
0: Que m'ho telefonin a veure què poden apadrinar. Poden apadrinar una ràdio, poden apadrinar... No sé què poden apadrinar. En Xec. Poden apadrinar coses. I de, tenim a Anna Rubió a Manresa. I què fas aquí a Menorca, a veure?
3: Ah, què faig a Menorca? Sí. Vic a Menorca.
0: Vius a Menorca?
3: Ja, sí, fa molta estona ja. Ja parlo com altres. Dic estona, dic capvespre, dic paraules com les que explique.
0: I d'on ets?
3: Jo sóc de Cervià de les Garrigues, d'un poble de 600 habitants. Les Garrigues és una de les comarques més deprimides de Catalunya. És una comarca super rural. Bueno, jo vinc de les Garrigues i he sortit aquest matí i estàvem a 2 Vallzero. Amb una boira impressionant. Però arribes a Menorca i hi ha un altre clima.
2: Ja t'ho dic.
0: Has deixat de ser boira, però també té el seu romanticisme, no?
3: Bueno, sí, ara aquest temps és anar a collir olives. Molt romàntic tampoc no és.
0: Ja. Però tinc uns amics que justament emmagatzem en boira
4: i la venen.
3: En sèrio?
0: Sí, sí, sí.
4: Molt bé.
0: Sí, em diràs com es fa això? Pues no ho sé, no ho sé, però ells van inventar un producte que era boira emmagatzemada. I és boira de Lleida i es diu Boira de Lleida, saben, és oficina de turisme.
4: M'encanta, és que m'encanta.
0: I es diu Boira de Lleida.
2: Ja, sí. No
0: I ho compren, eh? O sigui, és un producte estrella de l'oficina de turisme de l'oficina de Lleida.
3: Gratul.
0: Bueno, tema a part. I com has anat a parar a Menorca? Perquè anar a parar a Menorca ara és molt típic i molt trending topic, no sé què li diuen, no? Però si fa tant de temps que ets aquí, què vas venir a fer?
3: Vaig vindre a passar un estiu i me vaig quedar així. Perquè hi havia moltes opcions de moltes coses i era un impuesto on la natura era molt a prop i una natura molt diferent a la que jo estava acostumada i sobretot el mar. No? I no sé, me vaig trobar bé a Menorca. Era fàcil viure aquí, era tot a prop. Jo tampoc no he viscut mai a grans ciutats, soc molt rural. Vull dir, la ciutat que he viscut més gran ha sigut Bilbao. Però bueno, Menorca m'aporta coses que em fan estar a gust. No?
0: I en el principi, com vas resistir? Avui, que és tema de...
3: Com vaig resistir?
0: Sí, com vas resistir el primer hivern?
3: Buah, és que jo vinc a Menorca perquè hi ha hiverns, eh? Perquè si hi hagués sempre estiu, crec que no viuria a Menorca.
4: Ningú.
3: De fet, fa 2 anys vaig provar de marxar un estiu i va ser molt bona idea.
2: Ojalà.
3: Sí.
0: No, on vas anar? On vas anar?
3: Al País Basc, a la Fresqueta.
0: A la Fresqueta.
3: Sí.
0: I quina és la teva manera d'activisme o de resistència a la vida, al món, a la idea de viure que tens?
3: Pues, bueno, jo soc una persona bastant activista, sí, me defineixo una mica així, no? I bueno, sóc una mica que bueno, l'activisme que practico o que em surt, no sé si és practicar, és amb coses que crec, no? Crec molt amb les persones i amb la vulnerabilització dels drets de les persones i aquesta, diguéssim, que és una de les coses que més me mouen i per les quals treballo o bueno, no treballar amb el sentit de fer feina, sinó amb les que hi poso foco i reivindico coses. No? Per exemple, un dels temes que em preocupen molt són les persones migrants, tot el tema de gènere també és una gran reivindicació per part meva i altres aspectes, tot el que fa referència a les persones privades de llibertat, bueno, coses que vulneren els drets humans, pues, me sento molt identificada.
0: I ets un poc un caos o no?
3: No, sóc superordenada.
0: saps per què t'ho dic? O
3: no? Ah, sí, bueno. No, bueno, jo sóc la part de l'ACIR, no?
0: Ah, del, vale, del, vale, vale. Tu és l'àcir.
3: Jo soc la part
0: de l'àcir. I després hi ha el caos.
2: Àcir caos és per això? És per caos? És...
0: Què vol dir àcir caos?
2: Àcir caos.
0: Àcir caos.
3: Àcir caos, àcir caos.
2: Jo et juro, pensava que era això, eh?
3: Bueno, va sortir com un joc de paraules. Sempre fem com els jocs de paraules, els nostres espectacles també. Sempre tenen com el circ còsmic, el nostre, vale, bueno, vale. Anem anant fent així i quan treiem el nom de, bueno, de l'associació, sí. Va ser caos, caos del circo, no sé què, i va ser com...
2: Mira,
3: una amiga va fer acir caos i va fer com... No? Ah. I va ser com, uau, tenim nom, no?
2: Sí, sí.
0: Val. Sí. Bueno, idò aquí, així sense que no val la cosa, hem introduït pues, sa tasca d'activisme que fan aquí a Menorca i aquesta associació superactiva que es diu Acir Caos. I bé, i què esteu fent? Què heu fet aquest any, Acir Caos?
3: Bueno, aquest any hem fet la 11a edició del Festival de Circ i aquest any l'hem deslocalitzat una mica també de la temporada aquesta estival, no? I hem fet una jornada, una festa circense a Freginal, on va estar acompanyada d'una jornada comunitària on vam convidar persones treballadores del món de la cultura, del món social, persones activistes, per poder pues, fer un espai de connexió des de l'humà i també perquè entenguessin què és el que fem. Perquè jo crec que fa molts anys que estem a Menorca, que fa 13 anys que treballem aquí i encara hi ha moltes persones que no, per desconeixença no saben què és el món del circ. I encara hi ha aquella imatge com bastant d'abans dels pallassos i bueno, no? El tititití, i bueno, nosaltres utilitzem el circ com a eina d'intervenció socioeducativa, no? I de transformació personal, comunitària i social. I és el que intentem fer, no? Projectes de cohesió i de participació comunitària. I bueno, doncs, per exemple, vam fer aquesta part en què vam convidar diverses persones perquè sapiguessin doncs, a través del circ que treballen moltes coses, des de com ens podem comunicar, com ens relacionem, no? I podem treure coses. I després doncs, la part de difusió d'espectacles i promoció d'artistes tant locals com balears com de l'estat espanyol. Aquesta ha estat la primera acció del Festival de Circ. Després, aquest any que hem fet també, tenim l'Escola de Circ, que l'Escola de Circ porta...
0: On és l'escola?
3: L'escola la tenim a Maó i a Ferreries. Tenim dos seus d'escola, diguéssim, i som nosaltres les formadores qui anem a
0: Ferreries, llocs. Eh? Com que sí. Pedro sap la frase que t'encanta tant.
2: Ferreries que com menys vas, menys maries.
3: Sí. Com més?
2: No, té molt amics de Ferreries, un saludo a tots. Ferreries, com menys hi vas, menys maries.
0: Està bé que facin circ.
2: Però si fa, sí, però si has de fer circ, vés a Ferreries o a Mo, que tenen dos seus, aquesta gent. A Mo, on és?
3: Al Poli.
2: Al Poli.
3: Sí, no tenim...
0: Poli teniu, eh?
3: És que nosaltres no tenim local.
2: Ja.
3: A veure si els de la Fundació...
0: Els de... Bueno, a veure...
2: Foundation, Foundation...
0: El llinatge teu, aquest Rubió, que serveixi per coses, saps?
3: Pues sí, treballem en poliesportius municipals. L'escola de circ sempre ha estat al poliesportiu municipal. Cosa que ens ha dignificat molt. Perquè al sí. principi de tot, és a dir, tu quan passes allà i dius ah, què fan aquesta colla? Ah, fan circ, no? Pues pots anar al circ, pots anar a fer judo, pots anar a fer natació, sí. no? Estàs en un lloc
0: t'entenc,
3: públic.
0: T'entenc, perquè ara nosaltres estem a l'oficina de turisme i també m'ho ha dignificat molt.
2: Correcte. Pumba, fundació. Que va, anem un localito.
3: Però bueno, sí, local ni necessitem.
0: No. Necessiteu un local?
3: Bueno, hem fet diversos projectes, vam fer, farà dos o tres anys, hem fet diverses apostes, vam presentar uns processos participatius que quan ho vam presentar a l'Ajuntament de Maó es va tornar mig loco perquè era com no s'esperaven una proposta d'aquest tipus. I després vam estar apostant per fer un centre d'arts escèniques, que volíem, bueno, una de les nostres noves línies és la creació i la formació. Volem impulsar tot el tema de la formació artística, sobretot la tècnica, no? Perquè considerem que a Menorca no n'hi ha, i també tota la que és la, bueno, aquesta part. I hi havia un projecte a Sassini a Costa Vella, vam fer un projecte d'un domo, que sigués un centre d'arts escèniques, no només per a Circaos, sinó que era compartit amb totes les entitats en què s'hi poguessin doncs, deixar les batucades, els seus instruments, pues, que es pogués fer reunions, no? Un centre així, i que també la història de fer-lo allà a Sassini a Costa Vella és que estava comunicat amb teatre, amb l'Orfeó i amb teatre principal, de manera que ens donava un triangle que es podia articular molt bé a nivell de formació, de creació i que fos així, bueno. I bueno, la corporació municipal no ens va apoyar en aquell moment, no? I va ser un desgast gran per nosaltres perquè va ser una aposta,
0: Sí, llàstima, perquè crec que és de les úniques entitats que no recolza les corporacions municipals.
3: No sé.
5: Què ha passat aquí?
0: No, nosaltres estem molt agraïts que tenim aquí un coberxo per menjar torró i celebrar Nadal i no estem enmig del carrer i hem convidat a anar-ne que m'aixerri de Circaos. Ja sabeu que això és un programa d'humor i no us heu de creure res, només dels humans.
2: No és el que digui jo.
0: I ara aquest dia és que esteu sent per molt, com l'esteu liant? Va.
3: Va, ara, pues mira, ara estem muntant un domo, també en forma d'ou, que és una mica més punxegut, d'uns 5 metres per 11 metres, i a dins ja estem preparant l'espectacle Eclosions, que és un espectacle d'una companyia que es diu Why Not, de Mallorca, que són superamics de
0: Why Not caos. Seria com per què no?
3: No, però guai de guai, eh?
0: Ah, de guai, del Paraguai.
3: De guai del Paraguai.
0: Guai del Paraguai. Ostres, pues quin joc de paraules
3: sí,
0: aquí.
3: Sí. I bueno, faran aquest espectacle que és de nova creació, l'estan estrenant, porten 2 anys cuinant-lo aquesta gent i bueno, amb molta il·lusió pues, los acollim perquè el puguin aquí rodar a Menorca i nosaltres participar pues, d'aquest procés. I bueno, és un projecte que parla de records, és com molt minimalista, d'ombres, amb clown, és superbonic, la veritat. Us convido a que vingueu, que estarem tots aquests 3 dies allà al Parc d'Esfriginal.
0: Idò, penseu que això avui és directe, però no fagueu cap si ho escoltau en podcast. Oh, eh? No us presenteu a final de gener en Esfriginal. Per favor, un pot de vista. Res més a dir? Si no,
3: m'has preguntat una cosa que hem fet aquest any i per mi una cosa molt important que també hem fet, que és un superprojecte, bueno, del qual estem molt contentes, és que hem fet un cabaret de transfeminista i d'identitats dissidents aquí a Mercadal.
0: Això ho fet a Mercadal, aquí d'Ubora.
3: Sí, i va ser un procés a través d'un laboratori de creació artística amb perspectiva de gènere i vam fer tota aquesta feina on se va poder veure que és un innovador cabaret, no? De repensar la cultura en termes transfeministes, veure altres coses en escena i bueno, aquesta és una de les línies de treball que portem treballant de Circaos des de fa molts anys. Penseu que l'any 2012, quan vam fer el primer a Circaos, li vam dir circ i gènere, que ja érem una mica visionàries, però la gent no ho entenia i ens ho vam suggerir que ho canviéssim i vam ficar circ igualtat al seu moment. I bueno, és una de les línies de treball, com he dit abans, que portem molt de temps, no? que a mi m'atravessen i que hi estic interessada i que portem molt de temps treballant i tenim un projecte específic que es diu Circ Lliure de Violències Masclistes i LGTB-fòbiques, amb el qual hem treballat molt amb les famílies, amb les persones col·laboradores, amb les voluntàries de Circaos, amb els nostres joves, perquè penseu que tenim un grup de joves que són el motor, que aquests ens han de... Mm-hmm. És a dir, jo algun dia m'he de jubilar, algú ha d'agafar...
0: Ui, encara te queda, eh? No frissis, encara fins als 67 sembla que passarem pel tubo...
3: Però bueno, hem de fer cantera, no?
0: Sí, sí, és importantíssim. I de... Fins aquí l'entrevista. No, ara, si vull que m'ho recomanis una cançó per acabar aquesta entrevista. Si no, seguiu a Circaos... Instagram, les xarxes, començau a seguir a Circaos, no és un caos, és una cir i un caos, a Circaos, a nosotros,
2: i
0: és una entitat que fa molta feina a Menorca, que pica pedra des de fa molt d'anys i que és super necessària perquè les coses es vagin transformant, no? I millorant. I vull que m'ho recomanis una cançó.
3: Vale, pues he llegit aquesta cançó que es diu Mano Tu, bueno, i del grup Nu o algo així, que és una gent que s'ajunta al desert i es fica allà a crear música, no? A lo lliure i bueno, allà connectada amb la natura i amb altres tipus de coses que s'inspiri.
0: Connectar amb la natura, donant-se gràcies i un fort aplaudiment a Anna. Fins a pròxima.
3: Gràcies per convidar-me.

0: I de, després de Serrave, el que ve és...
1: News de Porcatxades!
2: Enguany, les campanades de televisió espanyola les donaran en Broncano i na Maria Camps des del Palau de l'Església del Mitjor Gran.
0: Vinga, vinga.
2: El popular presentador contenta les crítiques i afirma que la decisió no té res a veure amb les 536 multes de tràfic que va rebre a les seves vacances a Sant Tomàs.
3: No shit!
0: Hòstia.
2: El llibre de moda del 2024, El Principat, també conec com El Príncip, el regal número 1 entre cunyats en aquestes festes. L'acompanya una nota que diu: a veure si te deixes de veganisme i transfeminisme i comences a xerrar menorquí com Déu mana. Niño.

0: Per sorpresa de tothom, a la representació dels Pastorells, l'Orfeo Maunes del passat diumenge, va guanyar el dimoni i va néixer l'anticrist.
1: No!
2: No fotis!
1: Dia de la bèstia.
0: Entre el caos es va sacrificar un cabrit, va començar a sonar heavy metal pels altaveus i es va poder divisar el pati de butaques a un col·laborador de Radio Far, un tio calvo i gordo, sense camiseta i vitorejant amb entusiasme.
2: Uau! Aquesta notícia me l'he creguda totalment. Totalment.
0: I vaig anar i vaig totes les mans. T'imagines?
3: T'imagines?
0: Que guai!
4: Llei contables!
0: Au!
4: Salim!
1: Posa vi, Cristian.
2: M'encanta, m'encanta aquesta cançó.
1: Jo també.
0: Era.
1: És tan menorquina i tan valenciana a la vegada que... I de res, bon dia a tothom.
0: Bon dia.
1: Tornem a ser aquí.
2: Bon dia, tots els dies pot
0: tots dir bon dia.
2: Això va aprendre ja fa un parell de programes.
1: Ja ho tenim passat. Pantalla passada. Igual que clar, jo avui, quan m'han dit fem un especial de Nadal, també pensava, ostres, l'any passat ja vam fer un programa de xerràvem de paraules de Nadal, per tant, pantalla passada, anem a la següent pantalla. Quina és la següent pantalla? El futur.
0: El futur.
1: El futur. I el futur què és? Quan després de fotre mos de torró fins a school, que és el que estem fent avui, sí. Dia 7 de gener mos apuntem tots en el gimnàs.
0: En sé d'una que la seva proposició de que no d'any nou va ser desapuntar-se del gimnàs perquè no hi anava mai.
2: Massa gasto.
0: No diré noms, però...
1: Clar, però...
0: Total, està bé.
1: Però clar, qui no s'ha apuntat mai a un gimnàs el mes de gener o el mes de setembre i es cap d'un any, es cap de no sé quants mesos, s'hi desapunta. Tot i això, entra i entra, i acabes anant uns dies, i clar, acabes anant allà, que el primer dia no, però el segon és un poc de... Bro, en el gym avui farem unes sentadilles amb unes mancuernes, saps?
0: Bro.
1: I clar, jo vull xerrar amb vos de com podem anar al gimnàs i xerrar bé.
0: Xerrar bé, està bé, sí, perquè el gimnàs es valora, això, sí.
1: Clar.
2: Sí, molt.
1: Jo crec que és del que més es valora.
2: El nivell lingüístic de gimnàs és...
1: Sí, sí.
0: Bueno, no ho sabem perquè no hi anem. No
1: hi heu anat mai, no us heu apuntat mai al gimnàs.
0: Mai. No.
2: Jo esport dins un puesto tancat on fa olor a pet, no. O sigui, directament no me sembla gaire suggerent.
0: Jo anava a la piscina, no. Sí, però després no.
1: Suggerent no ho és, però s'ha de fer,
0: s'ha de fer. S'ha de fer, s'ha de fer, sí.
2: Anem a fer una petxanga a futbol. Anem a jugar a tennis, si, mira, a pàdel no hi he jugat mai, però si vols,
1: no,
2: si és per tu,
1: no,
2: aniria
1: no, no,
2: a bàdminton.
1: No, són de bàdminton.
0: Començo
1: a
0: tenir d'aig.
2: Aniria a jugar a bàdminton.
1: No voleu.
2: Però en el gimnàs...
0: En el gimnàs no.
2: En el gimnàs no. I organitzar una partida de bàdminton.
1: Perfecte.
0: Jo no puc tenir tennis, tenir en el gimnàs. No sap greu, davant l'os, uf. Quin greu, com ho sap.
1: Bé, jo primer de tot volia dir, en termes de gimnàs, volia dir que bro ve de brother i que vol dir germà en anglès, d'acord?
0: Sí, que
1: vol dir
0: germà.
1: I que és una cosa que empres quan no recordes el nom del col·lega i clar, li dius bro, però clar, també podem emprar
2: hermano, pany. Hermano.
1: Clar, no, jo m'agrada més pany. De company.
2: Company.
1: O també podeu dir nen, que ve del català, nen.
2: Ui, però si li dius nen te tira una pesa pel cap, no? Què passa, nen?
1: Mira, veus, pesa, alerta amb això.
2: Ai.
5: Sasca!
0: No pot dir res.
1: No, en aquesta secció no es pot dir res. Aquí jo som un petit dictador, aquí, que comença a marcar pautes, que podem dir que no podem.
0: Supremacista.
2: Com es diu? Ara m'has deixat intrigat.
1: Pes.
0: Ui,
1: és un pes.
0: No m'aixecat pes.
1: És un pes, exacte.
2: Això és masculí i femení, no ho he tingut mai clar.
1: No, clar, aquí tenim un pes, d'acord? I, per tant, fem pesos o aixecam pesos.
0: Germà, anem a aixecar pesos.
1: No, pany.
0: Pany, anem a aixecar pesos.
1: Pany, anem a aixecar pesos.
2: Pany. Quant de pes aixeques?
1: Pesos. Exacte. O quants quilos, al final
2: aixecam quilos
1: normalment, no? Igualment, pensau que si per cosa haguéssiu d'escriure... Penseu que asteroide s'escriu amb es, perquè si escrivim amb am, ho referim a les del Principet, no? Per exemple.
0: El Principet, ja? De 6-12.
1: Per tant, asteroides, si n'heu d'emprar, escriu-ho amb es.
0: Vale.
1: D'acord? Asteroides.
0: Si ho hem de cercar per Amazon després. Per
1: exacte. Vale. Clar, que no us enviïn una estrella, no?
5: Estrella ninja.
1: No, primer de tot, això, jo us volia comentar que en català han xerrat sempre del diccionari i tot això, però que també tenim la figura del TERCAT, que el TERCAT és un ens, depenent de l'Institut d'Estudis Catalans, que recull les paraules noves i que fan propostes abans de que puguin arribar en el diccionari. Que algunes no hi arriben, o perquè són molt específiques i no val la pena que hi entrin, o perquè no tenen recorregut, com per exemple va ser el cas d'Escrònut, no?
0: Cronut, hòstia! Que...
2: Jo vull saber què és Escrònut, perquè...
1: Escrònut...
2: Anava a dir que era una espècie de donut.
1: No, és que Escrònut era una mescla de croissant i donut.
2: Veus com sí?
1: Veus?
0: Escrònut. Com has deixat de gimnàs i ja estic xerrant bé. Vols un pot de torró de llema? Sí, sí.
2: No sortim d'aquí.
0: Llema tostada, mos queda, eh? Que t'està en ple, encara.
1: No, però bé...
2: Atenció, s'han menjat dues...
0: No,
1: aquí
2: encara
1: n'hi queda.
2: Encara n'hi queda. Bueno, n'hi queda, has de ser vergonya. Jo no entenc, no entenc de vergonya.
1: Se qüestió, que el Tercat... una altra cosa que va fer va ser que en els inicis dels temps, quan van aparèixer el software i el hardware, el Tercat les va recollir i va dir, què han de fer aquí? I va dir, per exemple, mira, podem proposar programari i maquinari, no? I, per tant, ara en el diccionari hi ha programari i maquinari, d'acord? És a dir, hi ha coses que en els temps pues, sí que hi entren, d'acord? Però bé, anem a coses de gimnàs, el Lots. Sabíeu que Spinning és una marca comercial?
0: Ah, sí?
1: Sí. I per tant...

0: D'acord? Una altra cosa és que vosaltres, si haguéssiu d'anar al gimnàs, ja té pinta que no hi anareu, després en sol de mà, sempre anau pel món i anau dient allò, és que tenc agulletes, tenc agujetes directament, aquestes, saps?
1: A veure, ara te demanaré una cosa. Una altra vegada, tornant aquí d'Uvora, a Mallorca, allà diuen, estic esbraonat.
2: Esbraonat.
0: És bo,
1: no? No?
0: Sí. Bueno. Sí, cap pega. Amb aquesta cap pega. No, m'ho he mirat avui i està... Però sí, bé, jo proposava cruiximent.
1: Cruiximent.
0: O punxades, no? A vegades és que teniu unes punxades, no? Que m'ho punxa tot, no? Però està esbraonat també...
1: Allà també ho diuen, o sigui, ho diu quasi tothom, que xerra en català.
0: Igualment, per estar esbraonat, que ve de braó, que no de muñeca... per treure mots de suor i les salives emprem una braonera. A Catalunya solen emprar més una canellera de canell, no?
1: De
0: però no farem servir una muñequera, d'acord? Però muñeca no en tenim, no?
3: Això és dels anys 80. Això no existeix, o sí? O sí?
2: Ui, sí, jo en duc per sonar.
1: En Son Goku en duc.
0: Sí. Jo no vaig a córrer a llarga distància sense una.
3: I te poses braonera?
0: Sí.
2: I
1: una cinta pescap, i la braonera.
0: La cinta a vegades. Braonera sí. Bé, també tenim, això abans havia dit, ostres, les mancuernes. Mancuernes no.
2: Mancuernes
0: és com una barra, d'aquest empès que agafes i aixeques i baixes,
2: Aquelles que van
0: corbades. Exacte, és com un pes d'aquest en barra, però petit, d'acord?
2: Que diu, me'n banyes?
0: Manuelles. D'acord? O barra curta, això per contraposició a la barra llarga. D'acord? Les que fan halterofília amb barra llarga, una petiteta, d'acord? Les sentadilles són squats, d'acord? I en català ho normalitzaríem amb squat també inicial, d'acord?
2: Ah, sí?
3: Squat. Squat.
0: No confonguem amb els squaters dels anys 80, que eren ocupes.
2: Els ocupes, els squats. Sí.
0: Els squaters eren ocupes, saps? I doncs no, ara squats, amb B inicial i Q, ho fem servir per dir sentadilles, d'acord?
2: Ok.
0: Què més tenim? Tenim les dominades, que és això de posar-se i xicar el pes, no? de suspendre les coses amb els braços, d'acord? I en principi hauríem de dir dominacions. Aquesta proposta, clar, hi ha propostes que canvien, que després amb el temps diuen això no acaba de funcionar, jo aquesta m'acosta
3: una mica. No, aquesta hem de fer una campanya perquè...
0: Però...
2: Dominació d'Àustria.
3: Hem de fer dominacions.
0: Sí que veig més clara el tema de pres, de farem pres, no? Fer pressió, que bàsicament pres és pressió en anglès, però que ho dius en anglès i queda més bro, no?
2: Queda més bro.
0: I
2: germà.
0: I cool.
2: Cool. Estambul.
0: I això, en principi pres farien servir això. I poc més a dir vos, això, que quan us diuen això, peça per amunt, peça per avall, no puc aturar, estic encegat, faré mil abdominals, mancuernes, flexions, dominades i pres, que sapigueu que la meitat ho hauríem de canviar, que farem pes per amunt, pes per avall, que estic encegat, mil abdominals, manuelles, flexions, dominacions i pressió.
3: M'encanta dominacions.
1: A veure, sí, el que has de fer, a quin gimnàs vas?
0: Els poliesportius de Mo, perquè jo som molt maonès i vaig anar de Mo.
1: Bueno, per n'hi deu haver més.
0: Sí, però... També som un tio...
2: Però és el més barat, digueu. Ja
0: jo anava a dir públic i popular i aquestes coses.
2: El més barat és allà i vas allà.
1: No, bueno, però...
0: No, bueno, de fet, ara no vaig a cap.
1: Jo crec que tu...
0: Perquè com que vaig pagar molts anys, vaig dir... No val la pena.
1: En el gimnàs que vagis, dus la llista de paraules per posar allà l'entrada... I si no te'ls diuen bé, doncs no ets xerris, tio. En espanys, saps?
0: Si diré, si cas, que em facin un descompte. Si m'aixerren malament, que me facin un descompte, no?
2: Pues res, allà va un munt d'informació que no em prenem mai en la meva punyeta de vida.
1: No, jo crec que nosaltres no som gaire d'anar a gimnàs.
2: Espero que ets oients i oients. Per el que són jo, xaval.
0: Jo vull creure que un percentatge d'oients dia 7 de gener s'aniran apuntant a gimnàs.

0: Sobre todo para reducir el torró. Si han menjat tant torró com vosotros, el necessiten.
1: Poc torró han menjat, por lo que podíem menjar.
0: En una hora duis...
1: Mos fa vergonya, ara.
0: En una hora en duis dos de torrons sencers.
2: Però són tres.
0: Encara us queda un altre, va. Encara hi sou.
3: És de vermell, no?
0: Mira, jo us recomanaré... Bueno, recomana-la tu, la cançó, perquè tot això era per posar una cançó. Sí, tota la història aquesta era per posar una miserable cançó.
2: Clar.
0: Que volem posar perquè sí, perquè mos agrada.
2: No, perquè clar, jo volia xerrar d'això i per tant havíem de posar fitness d'espel de gall. Fitness, per cert, escrit amb una S final i no dues. Perquè amb una és en anglès. En català ho escrivim amb una.
1: Fitness.
2: Segons el Tercat.
0: Que te quedi clar, amb una S.

0: Molt bé.
1: Moltes gràcies a Anna Maria Marquès per fer-nos aquestes gloses, que no han de ser gens difícils de fer, gens fàcils de fer.
0: A d'on vas, xico?
1: Us heu quedat allà. No han de ser gens fàcils de fer sense un sonador. No?
0: Sí.
1: A veure,
0: aquí, a Palo Seco
1: té molt de mèrit. Sí. Idò, jo crec que ara, avui en dia, ja n'haurien de regalar carbó als Reis, ja haurien de regalar pastilles per estrès de Reis, per superar.
2: Sí, tio.
1: S'estrès
2: i Almax.
1: Almax, bueno, Almax, si per Reis prens Almax, tens un problema molt gran. Si dia 2 no has aclarit. Si arribes a Reis amb necessitat d'Almax, estàs molt malament. Però, ostres, tu, que quant de regalos i quantes coses i quin compromís, no? És complicat, eh? Complir les expectatives dels Reis avui en dia en tantes coses que hi ha, no sé, sensació que tens jo.
0: No sé, sí, és estressant, però si fas un temps, no, eh? Jo no tinc tot aclarit.
3: El problema és que farà un temps.
0: Farà un temps, sí.
3: Jo arribaré a dia 4 i no tindré res.
2: I que els Reis ja no saben que dur perquè tenim de tot.
1: Exacte, això és el principal problema. Això m'ho diuen, no sé què t'he de regalar, però si tens tot el que necessites, que no necessis res. Tot és més, bueno.
3: Però bueno, un
1: detall. Detall,
0: sí. Això és el tema, tu què t'he regalat? Una cosa així útil i tal, o una tonteria? Una tonteria. L'útil és molt avorrit, regala'm un... Jo què sé, regala'm una caça de xiclets no sé, de bacon. Me farà més gràcia que no, és que necessito una afaitadora d'escap. Sé, ho compraré jo. No sé.
2: Heu fet cartes ja o no?
0: Sí, sí.
3: Ben fet.
0: Cartes Reis, en Mitjorn i un, ha donat en Espatge. En Espatge, perdó. Espatge. Sí, s'ha posat un nominat. Que són un xernego, m'has de perdonar.
2: No. Ara no hi pensava, jo pensava, no sé què posaria, tampoc.
0: No? He posat tot el resten d'un cos esbual, en guany, eh? Vull dir que ja està.
2: Estan servits,
1: ja. Idò, ja anem acabant el programa aquest especial que han fet en directe des de Ràdio Far. Estem molt contents i contentes de que un any més que hem pogut fer aquest programa en directe. Podeu recuperar de l'any passat, que en Txec mos va explicar d'on venien
0: les
1: saturnals.
2: I hauríem de tornar.
1: I res, no sé si voleu desitjar un bon Nadal a tothom, unes bones festes.
0: Jo, mentre vos tingui vosaltres, no vull res per Reis més. Vale? Me tinc aquests amics tan bons a fer poquetjades.
1: Però encara mos queda l'homenatge d'avui, que això és superimportant, perquè hem d'anar anomenant aquestes dones que sempre han marcat la història de Menorca, i una d'aquestes és na Maria Àngels Cardona i Florit, que va néixer a Ferreries el 1940 i mos va deixar el desembre del 91, que va ser biòloga, ecologista i botànica vinculada a Menorca i a Barcelona. És una referència obligada en el seu camp de coneixement i és una de les científiques que més ha contribuït a l'estudi i al coneixement de la flora a Menorca i de les Illes Balears. I sobretot la flora endèmica. Així que tenim un institut, no? Que es diu Maria Àngels Cardona, i a més, aquest homenatge, molt contents d'avui saber que aquest... Cardona també és família de...
2: Clar, jo m'ho has dit i dic, ostres, això era la cosina de sa mamà meva.
1: Això has polit, tu, fem família.
0: Ara que sí.
1: Menorca és petita, fem família i aquí mos despedim amb aquest homenatge a Maria Àngels Cardona, que a més, no sé qui ho ha de dir, no sé, però la cançó que posarem...
2: Clar, si he pensat, ostres, de l'avi seu, que era músic...
0: D'en?
2: De Mestre Biel Cardona, de Ferreries... Mm-hmm.
1: Quina cançó posem?
0: Un tema que es diu Tantum Ergo, que és una cosa així de... Bueno, ja veus. Heavy metal. Ja està.
1: Per acabar porquetjades.
3: Heavy dura.
1: Molt de gust acabar aquest any amb una cançó que mos pugi en el cel. Moltes gràcies, porcs, porques i qualque humana que ha aparegut per aquí i mos veiem l'any que ve.
0: 2025.
1: Sí. Déu bo, o no
0: si
1: bo.
0: I si no, també.

0: porcării, un porc brat!
1: Porc brut! Porc brut! Porc brut!
2: I el meu pit desgrat segurament serà per prepotència. Que m'agrada fer sentir els meus convidats com si tots fossin mestres. Si te deixo malament davant tothom no em facis massa cas.
1: No!
2: Però canveu les tontes al col, oblides Peter Cat.

0: La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Fars.

Tot seguit escoltarem un tema de Rudimentari, del disc Mala herba sempre creix, publicat el 2026 per la discogràfica Guspira Records.

Hola, amics i amigues de Ràdio Far. Ja podeu escoltar la ràdio en línia directament des dels vostres dispositius. En cas de tenir un dispositiu Android, vos podeu baixar l'aplicació de Ràdio Far. Sempre que voldreu, podreu escoltar la millor música menorquina i els millors programes culturals amb segell menorquí. Cultivam la cultura. Ràdio Far.

0: Lletraferits, un nou bloc de cantautors de Menorca a les zones de Ràdio Far.
1: Ràdio Far. Xerrat.

0: Radio Far.
1: Sa tu que fas feina, però tot tu entregaves a que té bé, eh? I llavors no te tampoc no tenia res per dir, vos sos teu. No, jo vist que em vaig casar, ho vaig entregar tot. I no hi havia res. Que, i tampoc no podies... Bueno, si un dia volíem anar, que llavors començaven a fer qualque tapa, havia de demanar els doblers perquè anéssim a fer l'estona allà els diumenges. Els dies que plovia, ho saps, si no, a fer voltes pel carrer i poca cosa més. Do it.

0: Sonora, el podcast de memòria oral dels pobles de Menorca. Pot recuperar tots els capítols al web radiofarmenorca.com. Ressona.
1: Hi havia una vegada un rei just, en Tobeu, que s'estimava el seu poble, no com un que coneixem, però sobretot a la seva filla, a la Pirena. Pirena li encantava passejar pels boscos i un dia un cabell se li va quedar enganxat a una branca de perllà enmig del bosc. El que va passar llavors va ser que per la nit, mentre bufava el vent, aquell cabell va volar fins dalt del cel i amb els vents va acabar petant cap a terres del sud. El sud va acabar a les mans de Gerió. Era un rei absolutament monstruós. A la seva banda dreta li sortia una altra cosa i a l'esquerra una altra. Tenia tres ventres per acumular tot l'odi que tenia. Tenia sis ulls per vigilar. I tenia sis braços per castigar tothom, deixant anar tot el seu odi cap a aquelles persones que no eren normals. Òbviament, posant en qüestió aquest concepte de normalitat. Però les seves males formacions que tenia li havien fins i tot fet créixer dues ales que li donaven el poder de volar. Des del cel vigilava, apuntava i disparava a tot aquell que trenqués les normes del seu regne. I de la forma més patriarcal possible, decideix que descobrirà qui és. Se l'emportarà a les seves terres i la farà seva.
0: Ressona, el podcast transfronterer impulsat per Ràdio Far, podcast.cat, Ràdio Intermitent i Ràdio Arrels. Ja pots escoltar el capítol sencer a Ràdio Far, Ràdio Intermitent, Ràdio Arrels i podcast.cat.
2: El Menorca Dogfest du a la sala Albert Camus pel·lícules i documentals d'illes del món. El 16 d'octubre es podrà veure la pel·lícula groenlandesa Sumer de Sound of a Revolution i el 17 d'octubre gaudeix de 5 curtmetratges documentals de diferents illes del món i dels 3 projectes documentals del Premi Biosfera. Consulta les pel·lícules seleccionades, els horaris i reserva la teva entrada entrant al menorcadocfest.com. Amb la col·laboració de la Fundació Foment del Turisme de Menorca, la Menorca Film Commission i l'Ajuntament de Sant Lluís.

A Radio Far pots escoltar l'arxiu musical més extens de música de Menorca. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

L'aroma de terra banyada per la pluja. Estendre la vista al pla per veure camps de blat daurat tacats de roselles. Parets de pedres de colors grisosos que, engalanades d'eritges i romaguers, romanen immòbils, veient passar les hores. Amb el laràs que resplendeixen deixant catifa blanca sota els seus braços. I amb el cor que ens ruega en veure com ingenus ens arrosseguen a portar la insígnia de la destrucció. Collades de gent d'aquí i llencs d'arrel ens aferran fort el bocí de roquissà que ens queda, tal com s'engrapa l'heura a la soca, amb la certesa que sols així la nostra llavor, encara que sigui per un instant, podrà ensumar aquell aroma i omplir-se els ulls de l'espectacle inèdit que cada dia brosta d'aquesta terra. Sabem que la mare que ens ha vist néixer, que ens deixa trascar pels seus camins i parlar la seva llengua, es cruix de patir en veure els esvorancs que l'aixapen, no pot defallir la força de l'amor a l'arrel, perquè sols la coneixença d'on venim ens pot mostrar les fites del camí cap on anem.

Hola a tothom, benvingudes, benvinguts a un nou programa de Maquetes, el vostre podcast de música guapa a Ràdio Far. Jo dic un bon mamec perquè vaig i vinc molt últimament i estic així com estic, però bueno, avui és un programa molt especial, sempre dic que serà un especial perquè tots ho són, demà. Però avui, avui tenim ara en Miquel Pasqual d'Huracan amb una entrevista que vam gravar fa uns dies amb ell, amb un palau, i bueno, en Miquel mos conta històries de quan vam fundar el grup fa 50 punyeteros anys, de com van començar a fer cosetes, de com van començar a funcionar, de com es van comprar els primers instruments, de les primeres actuacions a festes. Bueno, una passada, una parada d'entrevista que la veritat és que mos vam passar molt bé, vam estar xerrant una hora i mitja quasi, per tant l'he dividit en dues parts, i avui posant la primera part, la setmana que ve, si voleu escoltar la segona part d'aquesta entrevista, on bueno, repassam tota la seva carrera des que va agafar una guitarra, perquè el seu primer instrument, ja vos faig spoiler, que és una guitarra, fins als concerts que han fet aquest estiu de celebració del 50 aniversari i altres moltes històries que tenim avui amb aquestes. Pues res, posar una mica de música d'Huracan. Avui no som cançons originals, ja sabeu que són versions sempre, però posar un parell de temes guais seus, un parell de temes que m'agraden d'ells, i res, a disfrutar, que és una de les bones aquestes. Aixalà!

0: Miquel Pasqual, benvingut a Maquetes. No que hagi costat, però he tardat un poc en tenir-te i estic supercontent que estiguis aquí. Benvingut. Gràcies per venir.
1: Gràcies a tu, home, per convidar-me. Res més faltaria.
0: Hombre, aquí en les llegendes estem. Vam tenir començaments de temporada en el Nito de Pinyeta Pinyol, que és un grup que ell vaig dir, tothom l'ha vist en directe, vulguis o no, pues ha vingut a escola a tocar. Igual tu, pues, també, quan ets un poc major, pues, te tragues uns centenars de verbenes d'Huracán i anem a... Pues, bueno, això, tinc ganes de xerrar d'Huracán, tinc ganes de xerrar de la teva carrera i, bueno, com sempre demano, la primera pregunta és com comences, com... Perquè tu m'has dit que comences ja a cantar de molt jove, no? O com sí, funciona
1: sí,
0: la cosa?
1: Jo t'he contat que, clar, en els 7 o 8 anys vaig passar un càsting, no? Era passar un càsting perquè...
0: Com apareixia un triomfo, igual.
1: Exactament. Però era per cantar a la professora des divendres sant. Era un poc diferent.
0: Un poquet diferent. A mitjor.
1: En Xico, és qui dirigia la banda, en Xico Fumata, tan conegut de músic de mitjorn, no? Nosaltres de ballàvem d'escola, no sé, ballàvem, és igual, vivia allà de vora nostra, tres o quatre lots, mos fa entrar perquè aquell home tenia caràcter, un poc, mos fa entrar, nosaltres no sabíem per què entràvem allà, i es posen el piano i un per un pitjava una nota i li havies d'afinar. Jo vaig guanyar el càsting i vaig quedar fitxat. I d'allò va ser per cantar Seu.
0: Seu és aquesta cançó que es canta divendres sant,
1: encara, clar, cercaven fiets, després ho cantaven fiets, ara ho canten fietes.
0: Sí.
1: Perquè tenen la veu més fineta, cercaven això. I cercaven un fiat que no hagués baratat a veu en aquell moment. En acabava un i quedava Esferrer. Esferrer cantava, i jo vaig cantar amb Esferrer. Després Esferrer va acabar i va entrar en Toni de Xic.
0: Olé, ostres.
1: Sí, jo després ja vaig acabar, jo ja no sé qui... Però ara sempre, no sé, es divendres sant que jo sol anar en aquesta professora...
0: Ai, el telèfon.
1: El telèfon.
0: Tranqui, no passa res. Aturo. Perquè
1: no...
0: I sona el piano. Sí, no? Okay. Sona el piano. Sona ni utam, no passa res, tot més.
1: Bueno,
0: seguirem. Sí.
1: Bé, això va ser la primera... De fet, jo quan era encara més petit, però no me'n recordo, però com ho han contat la senyora Paca Camps, que supos que també tu l'has reconeguda,
0: sí,
1: o almenys
0: sí,
1: sentit
0: sí,
1: xerrar
0: sí,
1: d'ella.
0: Jo
1: tenia la casa paterna, que està mon pare, allò de la casa que jo vaig néixer, i allà de vora també vivia el metge Camps. Jo el metge Camps no l'he conegut, si l'he vist no me n'en record mai,
0: ja.
1: No me'n record. I de la senyora Lola tampoc, era una germana major que... Però aquesta dona, jo sa per allà, i la senyora Paca, passant els anys, me va dir que sa germana seva li contava que jo estava allà assegut 3 o 4 anys,
0: sí.
1: I de aquesta lot serà músic, perquè jo sempre estava en música, jo no sé si som músic, però m'hi he dedicat molt a la música.
0: Sí que és músic, home, no t'ho faci coses, no?
1: M'encanta la música.
0: Tens el carnet de música?

0: tòfol, un tòfol, no sé, és que un nom no el sé, sonava orgues, aquest no saps si... Bé.
1: En Serra li va mostrar que tu tomes més d'acords i en David Russell, vull dir que a més, una bona cantera va fer tu i ell i tu.
0: Aquella, en David Russell, un poc més de carrera que jo. Però la carrera meva llarga, llarga, encara dura. I aquest home venia amb les orgues i nosaltres eren 3 o 4 o 5 lots i lots, allò tots junts, i l'acompanyàvem. Sí, d'aquí va sortir la tuna.
1: Satuna
0: famosa, que en Colàs te'n va xerrar.
1: Però
0: jo també hi sonava, com hi sonava en Peres, cantant nostre, també.
1: Vale.
0: Nosaltres ja eren tuneros, en Pere, tuneros un poc grossos,
1: vale.
0: Però me'n record molt d'un any que van anar a esperar els Reis a l'O.
1: Aló va anar
0: a actuar. Aló va anar a actuar en Satuna, a esperar els Reis.
1: I quina edat teníeu en aquesta, més o menys? Bueno, 10 anys, 15 o...?
0: Bueno, 10 no, més.
1: Més, més, més 15.
0: Jo crec que més 14 o 15,
1: vale.
0: Segurament. Això són coses després en el coro, a l'Iglésia, te cridaven en el coro de l'Iglésia, aquestes coses,
1: sí,
0: participaves
1: sí.
0: a tot. Jo no he tocat mai ni en sa banda ni en el fandango.
1: No, eh?
0: Mai. En sa banda, només hi he tocat una vegada que me van cridar, però no sé què es li faltava, un tambor o so, i allò era bo de sonar, i vaig anar. Sí, sense provar massa, fa molt d'anys. I es fandango també una vegada me van cridar, i me van dir, si li faltava una guitarra.
1: Guitarra un dia
0: i tal. I fandango és bo de sonar. Jo després, bueno, sonava una miqueta.
1: Sí.
0: Però no els hi va agradar massa, no, perquè jo anava massa de veres, duia massa rima, i allò era molt rim, i va semblar que allò anava molt a poc, i me van dir, a poc, les massa de veres.
1: Que hem de ballar aquí.
0: Va anar a poc.
1: Tropissarem, ala, que bona.
0: Sí, estava amb el fandango, que venia un parell de vegades, però,
1: vale.
0: Però jo no he estat mai fitxo, ni en sa banda, ni amb el fandango.
1: Ja és raro, perquè
0: sí, sí, però amb aquestes dues coses no. El que passa és que sempre, en els 17 anys, vaig començar en conjunt, i amb en Pere, el que sempre, després amb en Pere, sempre conjunt.
1: Sí, en Pere es pot dir que el coneixes de tota sa vida, que tocava junts tota sa vida, abans d'huracan i tot.
0: Ell vivia davant que nostra, vivia a Sant Carabassa,
1: també
0: jo
1: és,
0: els caps de setmana me n'anava a Sant Carabassa, estàvem per allà junts, però allà tot era vaques i històries d'aquestes, no sé, allà, no, música no sé si n'hi havia massa, però nosaltres sempre teníem dins el cap conjunt, i després ell tocava molt bé el llaüt, Pere tocava molt bé el llaüt.
1: Ah, sí? Mira.
0: Sí, i jo garretejava allà a la guitarra i mossàvem en el portal de ma mare de la botiga, que estava tenint recordes de la botiga que tenia ma mare
1: aquí vagament, tio.
0: A la mateixa casa.
1: Sí, molt poc.
0: I
1: molt
0: clar,
1: poc. Sí.
0: Clar, té xerta, fa molt d'anys.
1: Fa molt d'anys, tio. Sí.
0: I fèiem les ballades i allà replegàvem gent i sonàvem més que cantàvem.
1: Vale.
0: Però cantaven qualque cançó. Manolo Escobar i coses d'aquestes.
1: Bueno. I te'ns aprenies un poc amb els discos.
0: I de cap. Bueno, sí, això en altres. Es veu que jo tinc un toc a discos de fa moltíssims d'anys. Jo t'abans de tenir 10 o 12 anys i a que nostre hi havia un toc. I és,
1: sí.
0: El tenc. Tu saps que jo guardo moltes coses.
1: Ja ho veig,
0: aquest toc a discos el tenc. I els primers discos que vaig tenir, els vaig comprar jo, perquè jo era un Fiat,
1: vale.
0: 10 o 12 anys, i me'n record molt que els van comprar a l'O, perquè després no anaves a moltes bandes, però van anar a l'O a una botiga i van comprar petits, discos petits.
1: Discos petits de sepultades, sí.
0: I això me'n record molt. Bueno, això és començament, jo sempre he estat un
1: sí,
0: poc...
1: Sí, sí, també he estat fins a l'O a comprar, bueno, mira, sí. ara a l'O no hi ha cap botiga
0: no,
1: de discos, no?
0: I hi havia una botiga de discos i me'n record més un manco per on era, la pujada bona i d'alta, la plaça, quan arriben a la plaça d'Escaleo.
1: Vale.
0: Era per allà. I, nosaltres després tocàvem amb el coro de l'Iglésia, però el coro que jo personalment volia tocar era el coro d'en Perico del Bar, d'Esperi.
1: És a dir, hi havia un coro de l'Iglésia
0: i un coro,
1: que
0: fa més sortia pels carrers per Nadal.
1: Ah, vale.
0: Clar, a l'Iglésia, el coro de l'Iglésia de la senyora Paca tocàvem a ses misses.
1: Vale.
0: I res més. En Perico no. En Perico, hasta tot, ara te contaré una de tot.
1: Sí, conta.
0: Realitats, que amb en Perico era un coro que tocàvem així, tipus trossos de sarsuela, feien coses d'aquestes.
1: Vale.
0: Per tant, me n'en record molt que un any damunt del 73, una cosa així, l'any exacte no, però era antes de Fet Censur, el grup primer que van tenir.
1: Sí.
0: Per tant, hi vam anar a tocar a les festes, es diu menja de Mercadal.
1: A les festes de Sant Martí, el coro del migjorn.
0: El capvespre, damunt les 7:30, 8:00, a la plaça d'Escaleo.
1: A la plaça d'Escaleo.

0: allà, i quan van acabar...
1: Perdona, perdona, Miquel, dius tocar amb... Hi havia instruments també, a part de...
0: Sí, sí, clar, de... clar, jo tocava guitarra.
1: Tu tocaves guitarra?
0: Sí, sí, sí.
1: Tocava amb Pere Esllaut també?
0: Pere, o cantava. En Pere, vale. En els coros no sé què tocava, no t'ho puc dir.
1: Vale, vale.
0: Però jo tocava guitarra.
1: I
0: jo,
1: qui més instrument jo,
0: hi havia? Guitarres i...
1: Guitarres i veus,
0: i, vale. I poca cosa més. I cantar. I eren quasi tots els mateixos que cantaven a l'iglesia, cantaven aquí.
1: Vale, vale.
0: Perquè okay. No hi ha tanta gent.
1: Sí, sí.
0: Eren tots els mateixos. El que passa que en Perico fa... un altre tipus de coro que sortien pel carrer per Nadal, vale. O sorties pel carrer, no era de
1: no era que les misses, sí, sí, sí.
0: I van tocar aquí a Mercadal, i quan van acabar, mos van dirigir cap a la sortida, que després els cotxos arribaven de mitjorn perfectament, no hi havia cap problema, i hi havia el quarter de la Guàrdia Civil allà davant.
1: Correcte.
0: Amb una, en l'escola, que hi havia un pati de pins, i allà feien el ball de les festes.
1: Vale.
0: Nosaltres arribem allà, esperam en Xec de l'Estany, cel sigui, en Xec, en Vidal.
1: Sí, sí, sí.
0: En
1: Vidal,
0: sí, sí, eh? Sí, sí, sí. L'esperàvem, que mos havia de dur mitjorn. I així començàvem a sentir música amb en Pere. Nosaltres van acabar, i això devia... No, i mitja presta.
1: Sí, sí, sí.
0: Després es feia molt presta, els balls. Sentim música i van anar allà a badar, no vam entrar, però van badar i van sí. Veure... Hi havia quatre focus de llums.
1: Ole.
0: I un grup que ja tocava. I és una anècdota curiosa, perquè el cantant,
1: sí.
0: Allò em sembla que eren els Voltios o un grup així ara.
1: Els Voltios.
0: Jo em pensava que eren els Voltios. El cantant era... El nom no el vull assegurar, però diria quasi que sí. Però el cantant sí que sí. Segur, que era en Llorenç, en Cito Mora.
1: Vale.
0: Cito Mora després va ser el que va venir com a guitarrista en la fundació, quan van fundar Huracán.
1: Huracán, vale, no, al final estava
0: sí,
1: tot...
0: Sí, una cosa,
1: sí, sí,
0: però
1: sí,
0: nosaltres
1: sí,
0: van
1: sí.
0: Allà, ens van veure, amb en Pere, no tenien grup nosaltres, no, encara. Eh?
1: Vale, vale.
0: Sí, nosaltres no. Nosaltres...
1: Vull dir amb els coros, els guitarrans,
0: sí, sí,
1: i tal, amb
0: guitarra,
1: focus, coro,
0: deixem l'odol, coses
1: vale,
0: d'aquestes,
1: vale.
0: tot això era... Va, veus, en Perico fa un deixem l'odol modern.
1: Mm-hmm.
0: I també el feien pel carrer. I amb Perico, a vegades anaves a pobles,
1: sí, sí,
0: actuar,
1: sí, sí,
0: coses d'aquestes.
1: Les coses d'aquestes, sí, sí. Més
0: feien un poc... això és un poc... Antes de fer grupos.
1: De quin any xerram, més o menys?
0: Això és xerram del 70.
1: Principis del 70, no?
0: 70, sí, encara... sí, principis dels anys primers del 70. Okay. Bueno, jo, clar, a 12 anys... Així el 57, 67, 60... A 12 anys tocava ja jo per l'Iglesia.
1: Vale, vale, vale, vale. Okay.
0: O sigui... 69, 68, 70... Més,
1: vale.
0: més cap aquí.
1: Més aquesta...
0: Fins al 74, que nosaltres formàvem el primer grup.
1: 74 muntàvem el primer grup, que és aquest...
0: Que no és Huracán.
1: Que no és Huracán, què és?
0: El Censor.
1: Com s'escriu, això?
0: Això s'escriu, i això és fàcil.
1: Sí.
0: Hi havia un mercadalanc,
1: sí.
0: En Lipe, vale?
1: Vale.
0: Me vien a veure... Jo feia feina a Can Tòfol, vale? En Tòfol, a la fàbrica,
1: vale.
0: De sabates.
1: Sí.
0: Me venen a veure... I en Pere i en Lipe feien semili.
1: Ahà.
0: Però que no sé si van conèixer en semili... I sonaven tots dos a la banda. El Lipe, tambor.
1: Tambor.
0: I en Pere, corneta.
1: Ok.
0: Sí. Tu saps que hi va haver un parell d'anys que els Reis van ser molt guapos. Bueno, ara són molt guapos més, però aquella època no hi havia gaire vestits i un parell d'anys van dur vestits i hi havia la banda de cornetes i tambors, perquè després es va formar una banda de cornetes,
1: vale.
0: I tambors. Han deixat la tuna de banda...
1: Bueno,
0: perquè anàvem votant, però la tuna també, damunt 12 anys, vam fer la
1: sí.
0: Tuna amb en Perico. La tuna també va ser en Perico del bar. Allò també va ser agradable, allò també ens ho vam passar molt bé. Eren tot el lot joves, i també van sortir a diverses bandes a tocar. Huracán el formam, me venen a veure, com que en Pere sempre els havien dit, i en Pere diu, ell sona bateria i té una bateria.
1: Epa, diu, important, que tingui una bateria és important.
0: Ja tenim, clar, que sí, sí, sí. Van venir a la feina i diuen, ja mos veurem i ja en xerrarem. I,
1: sí, sí, sí.
0: I formam el primer grup, nosaltres tres.
1: Sí.
0: El nom el vam triar després, però te'l compte ara.
1: Sí.
0: El nom és C100. És de Mercadal, perquè estaven al centro.
1: Centre Sur.
0: Sur, migjorn. Censur.
1: Censur, molt bona.
0: El nom surt d'aquí, eh? Ni més ni menys. Però nosaltres no teníem instruments. A Menorca no se'n venien no d'instruments després, eh?
1: No, clar.
0: Nosaltres no sabíem cap botiga.
1: Ja.
0: I després no tenien doblers.
1: Clar que després...
0: Més handicap que la botiga.
1: Correcte.
0: Però es havia retirat fa un parell d'anyets els Isleños, a Ferreries.
1: Els Isleños?
0: I m'ho enteran que tenen els instruments.
1: Vale.
0: Es volen vendre. Bueno, pues anàvem a Ferreries i trobam un equip de so, bueno, equip de so, dos altaveus,
1: sí,
0: i amb un mesclador, un amplificador i una dinàcor, un eco dinàcor d'allò que anava en cinta. Això so va ser una guitarra Gibson.
1: Bueno, no està mal.
0: Amb un Fender.
1: Ostres, bon material. Ja. Material.
0: Un baix Fender, que el tenien tot.
1: Es baix Fender.
0: Baix Fender.
1: Es baix.
0: De tota la vida.
1: Sí, tio.
0: Això sí, i un amplificador, no sé què era, l'amplificador, me n'en recordo, és igual. I, però me'n recordo el preu. 39.000 pessetes.
1: 39.000 pessetes tot l'equip, eh?
0: Tot l'equip. Dir... Nosaltres érem 3, ja van saber que... 13.000 cada un.
1: 13.000 pavos cada un, déu-n'hi-do, eh? En aquella...
0: l'any 74...
1: Una bona inversió vau fotre.
0: Però ho compram.
1: Ho va comprar.
0: I ho duim. Clar, què passa? Que tenim un baix instrument, però no tenim baixista.
1: No, tenia, no hi ha baixista.
0: Perquè en Pere tocava saxo en sa banda.
1: Vale. Ja teníem allà un saxo.
0: Vale. Va venir... Bueno, va venir en Toni, el cunyat, que el cel sigui. Mm. No, i no va anar... En Toni sonava el baix, però sí, hi havia un baix de banda.
1: Sí, eh? Sí.
0: I com que en Tolo l'ut era molt bo també, i tot això, i cridàvem en Tolo.
1: En Tolo Bogú, vale.
0: Cosí meu.
1: Vale, clar.
0: 13 anys tenia.
1: Hòstia.
0: I bé, i en Tolo, clar, tenia, sonava un pot de guitarra, i allò, i
1: hòstia, bon baixista, sí, ja ho havies tocat poques vegades, però...
0: I això ja...
1: Ja camina.
0: Jo, quatre guitarrades, ell baix, i ell bateria, i això ja camina.
1: Tu guitarra, en Tolo no es baix, es bateria, i amb...
0: La bateria era de Mercadal.
1: Sí, de Mercadal encara.
0: I en Pere, saxo i cantar.
1: Saxo i cantar.
0: En Felipe, bateria.
1: Felipe, perdó, sí. Val.
0: I...
1: Sots la primeríssima formació de l'Aquest Censur.
0: Que no té res a veure amb Huracán, eh? No. Sons Huracán.
1: Vale.
0: Sots el Censur, durant un any,
1: I què tocàveu amb el Censur?
0: Pues amb el Censur...
1: Quina música fa?
0: No sé què vols que te digui. En Pere cantava, bàsicament mos passàvem amb en Pere cantant.
1: Sí.
0: Era jo... Cançons... No sé. És que cançons així... Sobrava en Perfidia.
1: Vale, aquest tipus de... cançons en castellà
0: jo,
1: i tal.
0: Jo em fa una d'en Santana.
1: Puta.
0: Jo em fa una d'en Santana.
1: Una Gibson tocaves, tu, eh?
0: Sí, m'agradaria tenir-la gravada.
1: On deu ser la guitarra, aquesta?
0: La vaig vendre a la vaig vendre a Ferreries. M'ha passat... Ara no la vendria, no.
1: No, tio, perquè...
0: Però tenia un problema, aquesta Gibson. Havia tingut cosa en el màstil. Per tant, i dur a darrere una placa en el màstil
1: d'alt. Mal assumpto.
0: I mal assumpto.
1: Ja.
0: Jo ara ho sé. Ja fa anys que ho sé, però quan la van comprar, això no.
1: Es devia rompre i van fotre una placa allà.
0: Sí, el que passa és que jo era una Gibson.
1: Així que tu tocant Santana amb una Gibson allà...
0: Jo m'agradaria tenir-ho gravat en el sol d'en Santana.
1: Ostres, tio.
0: Devia ser en Sant Antoni, en vent de Sant Antana. Però igual. Però no el tinc gravat, per mala sort. O per bona. Després en altres venia molt en Paco Moll, era molt amic d'en Pere.
1: Vale.
0: M'ho feia un pot de tècnic. Pues eren quatre cables, soldats...
1: Bueno, sí, havia de fer una feina, sí, sense equip i tal.
0: I venia, i també venia en Toni en Kubala.
1: Vale.
0: Molt amic d'en Pere.
1: Sí.
0: I nosaltres, no duem orga, i passàvem orga, pim-pam... I el capellà de Fornells, que tenia un grup, no sé si es van pacientar, però ho va llevar i ho posa per vendre.
1: Està sí, clar.
0: On anàvem allà i tornava a tenir un baix, un altre Fender.
1: Un altre Fender, joder,
0: i el van comprar 5.000 pessetes.
1: 5.000 pessetes, un Fender, ostres, tio. 5.000 pessetes davant i ses cordes, ara.
0: Però aquell tenia un bon amplificador.
1: Sí,
0: I comprant l'amplificador i un orgue, un organet petitó d'aquests, no sé què era.
1: Sí. Un Hammond o un Fender o algo.
0: No.
1: Una marca Mitifixis, no? Vale.
0: Un organet així mínic, allò era un Farfisa venido a menos.
1: Vale.
0: Però,
1: hòstia, però que guai.
0: Era un Farfisa, de tipus Farfisa.
1: Sí.
0: I el va tocar en Toni.
1: Ok.
0: Però en Toni no em havia tocat mai i bé, i allò... Abans, nosaltres, jo ara he passat molt d'anys i sé que va ser tormenta pura i dura, però al cap d'un any jo ens vam reunir amb en Pere i vam pensar, això no durarà,
1: ja.
0: No tira, i quantes coses no tiren, i jo te contaré una anècdota, aquesta és molt bona, però nosaltres anàvem a tocar cada... Nosaltres vam tocar aquell any ja un dia d'hotel. Un dia
1: d'hotel. Fem un dia d'hotel, ja.
0: Fem cada dijous escòndores. Cada dijous. I després el que fèiem molt era Geni, Migjorn,
1: vale.
0: Geni, Migjorn i Ferreria.
1: Migjorn no vol.
0: I l'Oar. Migjorn a la Palmera.
1: La Palmera.
0: Cada diumenge.
1: Ok.
0: Nosaltres sabíem tocar 3 hores a la Palmera i 4 hores a...
1: Molt cog, 4 hores.
0: A Geni.
1: A Geni. Déu-n'hi-do.
0: Començant a les 6 a Migjorn, perquè a Migjorn el ball començava, acabàvem a les 9, i a les 9 i mitja
1: cap
0: allà, i es van fer la 1 a les 2.
1: Rai,
0: i en Pere s'ho fotia tot, eh? Perquè era quasi tot cantat, t'ho asseguro.
1: Nosaltres sí, eh? Bueno, si no has bufat en saxo, també. Que...
0: Fa... Sí, bufava 4 cançons.
1: Bé, però...
0: Però havia de bufar.
1: Ostres,
0: o sigui, aquell no aturava, tenia... I nosaltres anàvem els dijous a l'hotel. Després als hotels hi havia animació, eh? I era un altre món, eh? Això, eh? O sigui, jo he viscut l'evolució del 74...
1: Fuà, tio, és que com devia ser allò, eh?
0: En el 2000 hi ha alguna cosa que van acabar nosaltres d'anar a hotel, vale? El 2000... Bueno, el 2018 o 19.
1: Sí, sí, sí, sí. Fa 6
0: o 7 anys que no fèiem hotel.
1: Sí, nosaltres sí, fins a
0: pandèmia. Però en fèiem. Fèiem menys, fèiem poca cosa, però no tenia res a veure
1: ja.
0: amb allò. I a l'hotel, els dijous hi anàvem... Clar, jo era ple.
1: Sí, eh?
0: Quan arribàvem era ple. Però també es veu que te fèiem fer 3 hores. De 9 a 12, en dos descansos.
1: De 9 a 12.
0: Nosaltres quedàvem sense gent, eh? L'ho darrere no hi havia quasi...
1: Ens enviàvem a dormir, no?
0: Sí, no hi havia quasi ningú.
1: Bueno, és que les...
0: Jo, però una vegada em va venir un... Xerrava amb en Pere. I xerrava, i tothom... I en Pere no sabia, clar, no sabia que li de... No tenia punyeta.
1: Un inglès, no?
0: Un inglès. I en Pere fa un poc el loco. Va fer un poc, li va fer... Horror!
1: Horror!
0: Ho contant nosaltres, perquè se l'ha de ser veritat.
1: Hòstia, tu, horror!
0: Horror!
1: Ostres!
0: Un tio. I jo dic, Pere, tio, això, és que és horror, eh? I això m'ho va afectar molt.
1: Sí, Enric, perdona, però és que fa molta gràcia, però no mola gent que diguin això.
0: Fa gràcia, però
1: sí, sí, sí, sí,
0: va fer-ho de gràcia.
1: No ho crec,
0: gent
1: no ho crec.
0: Que nosaltres que volien sonar i posaven gust i ganes. Però, en canvi, sonaves a Migjorn,
1: sí.
0: Era un èxit.
1: Ja,
0: les cançons s'ho tocaven tot en espanyol, pràcticament, cançons de passos dobles i
1: ja,
0: coses d'aquestes.
1: Ja.
0: L'hotel no molava gent, segurament. Mm. Segurament.
1: Clar,
0: segur.
1: Sí,
0: també, jo crec que també passava això. Nosaltres no cantaven cançons en vincle. En Pere cantava un parell de cançons de... Perquè nosaltres singles ha estat cero patatero sempre. Per tant, escolta, i ho havien de treure. Ja, imagina't tu. Com traiem les cançons en anglès amb un disco...
1: No anaves a Google a cercar les lletres, no?
0: Google no sabia què era això. I moltes vegades, és que no hi havia... A vegades t'ho costava dir... Discos sí, perquè jo tenia estoc a disc i en comprava en qualcun. Però no anaves amb... Oh, no, com a mare, aquí vas amb...
1: Sí.
0: Vegades em vas dir, no passa res.
1: Clar,
0: això no era així, no?
1: No. Això
0: canviava molt.
1: Bueno, no és una passada, és un altre món totalment diferent.
0: Cap assistiu i nosaltres decidim que... Va passar que van en el Felipe el van arrastrar. Sempre feien sas amb en Pere per Mercadal. I ell coneixia un bateria en Lyron i en Joan.
1: Vale.
0: Joan, Lyron, bé. Però que venia de sonar ja, que havia sonat amb Strix i un parell de grupos.
1: Vale.
0: I venia ja de que tenia més bé que nosaltres, ja no hi ha més que el cel sigui.
1: Sí.
0: I amb ell va ser quan va venir unes quantes vegades i va baratar la cosa. O sigui, es bateria ja li donava un altre aire, això és la veritat,
1: bueno.
0: Un altre aire. Però bueno, això tampoc no va ser...
1: Ja.
0: Acabem l'estiu i nosaltres decidim dissoldre el grup.
1: El grup,
0: bueno, nosaltres m'ho anem.
1: Bueno, sí. Coses que passen.
0: Coses que passen, però...
1: Tampoc no, era algú, devia tenir 20 anyats, llavors, o alguna cosa així.
0: No, 17.
1: 17, vull dir que n'hi 20.
0: 18, ja, 17, 18. Ja. Lots joves d'aquests d'aquí, no? Aquí,
1: sí,
0: no,
1: sí, allò, sí, bueno.
0: Havia durat un any, era l'any 75, 4.
1: Sí.
0: 74, imagina't tu. Sí, bé, havia durat fins al 75.
1: Vale.
0: I nosaltres dèiem... devia ser a final del 74, principi del 75. Mm-hmm. I xerram amb en... Bueno, aquí a mi jo n'hi va molt, molt desvalor, perquè, bueno, semblava que els dolents eren un poc nosaltres, perquè...
1: Ah, sí, hi va la mambo d'aquest ostre.
0: Però, bueno...
1: Pique per quedar al mitjor, també... Sempre igual.
0: Va dir que encara que ja pogués dir això, nosaltres no va ser res de això, va ser musicalment, que no mos anava. I ven l'Iron, li deim, diu que sí... I va venir Esquela. Esquela l'has conegut?
1: No.
0: Pianista tampoc, eh?
1: No.
0: Esquela era, crec que era jo un bon pianista.
1: Esquela.
0: Sí, ve amb Hammond.
1: Ok.
0: I nosaltres, saps on provàvem de millor, la gent de millor no sobrà, quan arriben de Ferreries,
1: sí,
0: allà l'edifici de Can Fumata, cada any, la cotxeria de Can Fumata.
1: Sí. Saps?
0: Bueno, pues, allà ens van llogar, perquè nosaltres antes provàvem a l'Ave Maria, allà on hi ha la municipal, això, perquè érem, allò era municipal i nosaltres...
1: Sí, sí.
0: Tot era un pot de la casa. Després van dir, s'ha acabat,
1: clar,
0: i ja van dir, prou, s'acabarem una banda i llogarem. I ens van llogar allà un tros de cotxeria que no hi havia cap cotxe, un escap de tot, un rinconet, i van llogar allà. Bueno, i en Joan, l'Iron, ho diu en Esquela. Esquela ve amb un Hammond.
1: Okay.
0: I nosaltres havíem comprat... Mira, quan jo t'he dit, havien comprat en el capellà, que havien comprat, m'he oblidat d'un Leslie.
1: Ole, un...
0: Un Leslie. No era Hammond, eh?
1: Vale,
0: però
1: vale.
0: Era un Leslie.
1: Vale. Un Leslie és un altaveu especial,
0: sí,
1: per teclats, vale, per gent que no ho sàpiga.
0: Sí.
1: Un caramelat.
0: Un altaclat, sí. Allà vol, un altaveu de dalt, volta, i
1: gira,
0: endavant,
1: sí,
0: és un fitxo.
1: Sí,
0: i sí, el Leslie hi ha que explicar, perquè molta gent no sabrà que és lògic, és normal. I... Vesquela, proves Leslie. Nosaltres teníem el Leslie i no sabíem com funcionava. Van comprar l'altaveu aquí i pensaven, què és això? Hi havia com un mando, però que anava en fil, que tenia dos botons.
1: Sí.
0: L'apagava i l'encenia. El posava en marxa, dona voltes, com un ventilador.
1: Sí,
0: ve un ventilador d'altaveu.
1: Sí.
0: I s'atura. I també anava a poc a poc, i fas el que fa per un orgue.
1: Sí.
0: Ve, proven nosaltres. Bueno, vam provar un vespre, pum, pum, i se'n van, i llos cap a Ciutadella. El segon vespre, quan va tornar, va venir amb una furgoneta seva, que ells tenien una fàbrica de sabates, i ja se va endur sort, que ja va dir, diu, això jo no li veig cap futur. Quin altre massasso mos va fotre. Perquè nosaltres veníem de circumstàncies fotudes, i,
1: sí,
0: i quedàvem un poc enfalderat, van quedar enfalderat. I li deien, l'Iron Cato, i nosaltres no coneixem ningú. I mos surt una actuació a Ferreries. I deien, bola, l'anem a fer.
1: L'anem a fer, ja veurà.
0: L'anem a fer, clar, i érem els mateixos, més o menys. I jo, en xup la guitarra en el Leslie, i entre, li fotien allò, i renc, i trenc,
1: no sé
0: com sonava, no, ja no me'n recordo, no ho he provat mai més. Perquè no entenc una de Leslie.
1: Entens un, sí, ja sé que tens un, sí.
0: I no sé com sona una guitarra, un dia li posaré.
1: Bueno, els Beatles ho fan molt, no sona. Els Beatles fan molt de guitarra en Leslie.
0: I van anar a l'Oar, me'n record. Però, clar, no tenim nom. I què li posàvem? Saps que li van posar el nom? Cicris. Ciutadella Cristóbal, de Millón.
1: Cicris. Censors Cicris, vaig.
0: Això. Vam fer una actuació perquè
1: ens
0: va sortir, perquè nosaltres, clar, veníem de censor i mos criden a l'OAR. I
1: clar,
0: de mirar. Però, bueno, va anar bé.
1: Vau fer la...
0: Sí, vam fer l'actuació, s'ha acabat. Però hi havia cinc pas aquest, despit de... I ell m'ho diu, jo conec un guitarrista. Digue-li, i si vol. I el guitarrista va ser en Llorenç, el cantant, que nosaltres havíem vist, que no sabien ni qui era.
1: Vale.
0: Però va ser el cantant.
1: Vale, Llorenç.
0: Va venir, i ell sonava guitarra. I, clar, i m'ho donava tres voltes i mitja, jo, de guitarrista. I ell venia la guitarra, i jo, guitarra amb aquest, no hi veig per anar a veure ell. I a més cantava.
1: Sí.
0: I m'ho diu, bonidó... A tu, si te vols piano, orgue.
1: Sí.
0: Orgue. I nosaltres teníem estres... Nosaltres no en teníem cap d'orgue, perquè se'l havien quedat ells.
1: Sí.
0: I nosaltres no teníem orgue.
1: Vale.
0: Un anam a Palma, escat de pot temps, quan ell va dir que sí, un anam a Palma.
1: Sí.
0: A Musicassa.
1: A Musicassa, a Palma, ja, ostres,
0: que,
1: tu.
0: Que encara hi és.
1: Sí, sí.
0: Perquè després va ser Cime a Musicassa.
1: Bueno, sí.
0: Pues la Musicassa d'Esborn.
1: D'Esborn, sí. S'ha de tota la vida.
0: Allà tenien els Hammonds. Però en tenien una a prop del Camp del Mallorca, allà dalt.
1: Això no ho sé.
0: Bé,
1: els
0: van anar a la de dalt.
1: Vale.
0: I aquell mos diu, va, diu, això, diu, són quatre passes i anen en baix. Nosaltres no, Mallorca, jo no sé si... Bé, sí,
1: en Salom, devies...
0: Jo havia estat molt al Cúdia perquè mon pare és de Mallorca i anava molt al Cúdia.
1: Vale.
0: Però Palma, la capital, no sé si hi havia... No sé si hi havia... Bé, si hi havia mai, però hi havia poc. I mos duen aquí... nosaltres ens va semblar que era una eternitat de caminar, ben bé, no recordo, que diu, això està aquí de vora, bueno, bé, és a prop, sí, ara aquí ho sé, ara ho sé. I ens duen allà, i quan van arribar allà.
1: Ja, tio.
0: Hammonds, però...
1: Ja, com vas
0: a... Ja em van flipar en altres. Jo vaig flipar, en sèrio, m'agradaven molt els orres, m'agradaven molt sempre, i vaig flipar. Però vam esgarrar, perquè vam comprar un Hammond de moble, quan n'hi havia un de portàtil.
1: Un portàtil, sí, sempre hi havia un portàtil. Una... Sí.
0: No, en vista haguessin comprat aquest.
1: Clar.
0: Però, com que anàvem a... tothom dues Hammond de moble i compràvem els Hammond de moble, i a més no eres millor, era més modern, era de moble i tot, sí. El vulguis, però dues altaveus i tu un Leslie, ell també el tenc també, no pensis
1: que... I, bon,
0: però hi havia un problema molt gros, però grossíssim, valia 250.000 peles.
1: Ostres, tu.
0: 250.000 peles. Jo havia replegat 20.000 pessetes amb el sensor.
1: Vale. Havies...
0: 20.000 pessetes tenia, perquè jo guardava, tenia sempre idees. Jo comprava coses de música sempre, equipo i coses...
1: Sí.
0: I telefona que nostra, xerra ma mare. I ma mare diu, no, jo no vull saber res de sol. Diu, sol, deixaran d'un pare. Xerra ma pare i me diu, un orgue, diu, tu no t'estimes més a Sant Tomàs? Allà on vivia Waltros, que té, eh?
1: Sí.
0: Més allò, tot eren solars buits, no hi havia res.
1: No. Sí, perquè cap mon pare no hi era encara allò. Oh, d'aquella època, no faltaven anys.
0: No hi havia ningú.
1: No, de fet, no hi...
0: I valien 250.000 pessetes.
1: En solars? Hòstia.
0: I mon pare diu, que no t'estimes més comprar un solar que comprar un piano d'allò, no diu.
1: Hòstia, tio.
0: I jo li dic, no, jo m'estim més el piano.
1: El piano me'n compraré un gallon de solars, el piano.
0: I com que el vam pagar el comptat, que el nostre m'han donat 200.000 pessetes, jo vaig posar les 20. Va valer 220.000
1: peles.
0: Al cap d'una setmana tenia el piano a casa nostra.
1: Olé.
0: Qui provava.
1: Olé, tio. Sense saber-t'ho tocar.
0: Jo havia donat... Jo anava a casa la senyora Paca. Jo vaig ser boig, també. Perquè la senyora Paca me va començar a mostrar un pot de solfa,
1: sí.
0: I jo allò m'avorria.
1: Bueno.
0: I piano... Uf.
1: Ja.
0: Jo sóc ho havia fet.
1: Sí.
0: I potser sabia... Allà on hi havia un poc les notes, però jo vaig agafar, allà venien un papers, allà on hi havia do, res, una plantilla, la vaig fotre allà damunt, jo que m'ho vaig prendre de memòria, m'ho vaig aprendre, però
1: sí, eh?
0: Jo, el poc que sé, ho he pres jo.
1: Bueno, però tu, sí. No, perquè és que en aquella època tenia d'anar que la senyora Paca o aquella senyora de Moca, tal, sí. O aquell senyor de tal, que el que sabien era el clàssic.
0: Sí.
1: Era un rotllo patatero, és el que és. Encara ho és.
0: Era avorrit. I jo, aquí ja tenia 17 anys o 18, però jo hi anava a la senyora Paca molt. Perquè em escoro i m'agradava
1: venir. Sí.
0: Però jo, el piano, jo pensava que aquella dona em fa les notes i cantava.
1: Sí.
0: Però tot cantava les coses, digues-les, i tampoc no te pensis que...
1: Bueno, és que el que
0: era
1: hi havia.
0: Era.
1: Sí, sense desmarge ningú,
0: jo, que he pogut aprendre, perquè vaig comprar llibre de solfa i vaig donar quatre lliçons, i però... Bé,
1: ja.
0: No, zero.
1: Ja,
0: però això sí, aquí quan me'l van donar m'hi vaig fotre...
1: Ja, tio.
0: Com un loc, i fotia el dia en el piano. Que... I al cap de 15 dies m'ho reunim tots... I van començar a sonar. Començar a provar.
1: Vale.
0: I feien la primera actuació, Huracán, es forma a final del 75.
1: Sí.
0: Decidim, després que es dirà Huracán,
1: sí.
0: Traiem el nom de la cançó de Bob Dylan.
1: Aquesta la sabia, sí.
0: Traiem el nom
1: sí,
0: d'allà,
1: sí.
0: Que no sé com... Perquè nosaltres escoltàvem música d'aquest... Oi, coi, cridents, jo som Beatles...
1: Sí, ja ho sé jo, sí.
0: Els Beatles que segons quines coses. I...
1: De fet, tu i jo coincidim en el concert amb Ringo.
0: Exactament.
1: Ringo Starr van coincidir,
0: exactament,
1: tu i jo. Sí.
0: I jo havia d'anar a veure
1: en Paul McCartney.
0: Paul McCartney i va ser pandèmia.
1: Bueno, sí.
0: Va ben fotre perquè tenia entrades i jo
1: bueno,
0: va ser molt de greu. I començàvem a provar, en sèrio, pam, i dia 1 o dia 2 de maig feien la primera actuació en els Còndores.
1: Dia 1 de maig, començant temporada...
0: Començant temporada, perquè nosaltres, tornant que fas dia aquest dels Còndores...
1: Sí, que teníeu.
0: I anem allà. Però el director, quan va acabar, va venir, no és per res, perquè també ens van dir horror,
1: sí.
0: I el director ens va dir, senyores...
1: Sí, aquí va... Va...
0: Perquè aquí...
1: aquí està... Llavors, el Huracán comença quan tu agafes el teclat.
0: Sí.
1: Quan tu vas decidir el teclat, és quan
0: aquí comença el Huracán. Qui som? En Tolo, el baixista. En Pere toca saxo i canta.
1: I canta.
0: En Llorenç toca guitarra i canta.
1: Vale.
0: en Joan, l'Iron, toca la bateria, i jo sona el piano, en el Hammond, i faig veus.
1: Fas qualque veus.
0: I en Tolo també fa veus.
1: Vale, vale, vale.
0: I en Llorenç i en Pere, en Pere sempre cantava molt, però en Llorenç cantava ben qualque cançó, vale, perquè en Llorenç venia de cantar.
1: Sí, sí, sí, sí, sí, sí.
0: Per tant, fem un grup, el... bueno...
1: I fem un repertori més per Guiri, ja, o...?
0: Bueno, ja començàvem a fer cançons en anglès, vale. Més... Després van tocar, tocàvem... presses, dissabtes, van tocar Mànics, ben qualque vegada, i...
1: Vale, vale, vale, vale.
0: El grup va fer un canvi, jo crec que important.
1: El 75, eh?
0: El 76.
1: 76, perdó, vale.
0: Neix el 75...
1: Però començava a fer actuacions...
0: Però la primera actuació es fa el primer de maig... Clar, tu pots dir... Huracán, teòricament, la primera actuació l'ha fet el 76. Sí, però neix el 75.
1: Així que, va.
0: Però no actua el 75.
1: Ja, 1 de maig del 2026 farà 50 anys de la primera actuació
0: d'Huracán. Sí, això sí.
1: Uau.
0: Això sí. I clar, nosaltres comptàvem el 75 perquè realment ens vam fundar el 75.
1: Vale, vale.
0: No perquè no sonàssim, però ja, estaven com a grup.
1: Estava com a grup sempre.
0: I no vol dir que no faguessin qualque actuació, estava a vegada per mitjons, però no mos en recordam. No mos en recordem.
1: Vale, vale, bueno,
0: i mos en recordem molt de les que vam fer a Ferreries, el 75.
1: Vale, aquesta.
0: Antes de... Perquè s'havia anat a Esquela, vale. I els van quedar un poc, però va sortir i va fer això. I aquí comença Huracán, però nosaltres aquell any ja... Sant Tomàs, Cala Blanca, la Platja Gran, hi ha un hotel molt petitó, no sé què es diu. També hi anàvem.
1: A la Platja Gran, sí.
0: És molt petita.
1: Sí, sí, sí.
0: Allà hi anàvem un dia, també. A Tsur Menorca. A Tsur Menorca eren els mateixos. La mateixa cadena tenien esquí de mitjorn, apartaments a Vistamar.
1: Vale.
0: També hi anàvem allà. I nosaltres tocàvem. Van començar a tocar 5 o 6 dies, però això sí, el que tu dius, un dia aquí, allà...
1: Bueno, el que es toca fent és músics.
0: Perfecte. Bueno, pues...
1: I què feu? Anava al furgo, carregat tot el punyetero Hammond d'aquell amb el mòbil.
0: No sé què passa, que en Tolo i en Llorenç,
1: sí?
0: Després es compren 2 Simmarcs de doble altaveu.
1: Buh.
0: De doble bàfale.
1: Dos altaveus. Sí.
0: Amb el cabassal damunt.
1: Dos altaveus.
0: Jo,
1: dos amplis, sí.
0: Leslie, Hammond, en Pere d'un equip de veus, ja després també van comprar un equip de veus de 4 columnes davant, perquè això després
1: cadascú,
0: dues equipos
1: seus, sí.
0: No passava, ara tot passava per taula.
1: Sí.
0: No, només per taula només hi havia els micros. Res més.
1: Ja, i fins i tot les verbenes, si hi anàvem al seu equip. Sí.
0: Les verbenes, que nosaltres hem fet Sant Cristòfol allà enmig de ball una cesta de baloncesto.
1: Sempre, ja t'ho dic, tio. Sí.
0: I llum, no hi havia cap de llum.
1: De llum, quatre fots.
0: No hi havia ni llum, perquè després, Colau, després van començar a posar bombilletes, sinó tots sense bombilletes.
1: Es va xerrar amb Colau de sol, sí. És quan comencen a unir són estudis i empreses d'aquestes que ja s'hi gent...
0: Però això ja més en van.
1: Molt més en van.
0: Això, nosaltres... Això, començàvem així. Clar, després, canvis i... Mira, ara, aquesta setmana, per cert, suposo que després m'ho donaran, ells van tenir un accident en la furgoneta.
1: Sí?
0: Jo xerro molt, no sé si ho han de...
1: No, m'encanta, tio. Això no té límit, tio. Estarem aquí fins que tu...
0: En la furgoneta van tenir un accident. Nosaltres vinguem de... Bueno, demanaven a tots els ciutadans que ells manaven la furgoneta i nosaltres anàvem en cotxe. De fet, jo no tenia ni carnet, encara no m'havia tret, i venia Toto, m'ho feia de xòfer. I el primer any, amb en Joan Camps m'ho duia a Mercadal per sonar, i en Pere m'anava una furgoneta que en l'altre li dèiem el Dragón Verde, això és censura, i allà hi fotien tots els trastos també, amb el Dragón Verde. Que anava 20, no corria més aquí, però, bueno, gràcies.
1: Sí, bueno.
0: I ell i en Joan Cans, que m'anava a taxi, m'ho duen en Tolo i jo, i en Felipe cap a Mercadal, i en Pere m'anava a la furgoneta. Jo a vegades anava amb en Pere, bueno, anàvem així. Es van anar en Cubala també, amb en Pere, en Toni.
1: Sí.
0: I això era a nivell furgonetes, que dius. I aquí, després, van tenir ells l'accident. I els trastos van quedar un poc ferits, perquè l'accident va ser un poc... Sempre... Ells no van fer res, gràcies a Déu.
1: Bueno, pues mira, tia, són només els trastos.
0: Però van tornar a partir, i en l'Aire després mos va dir que se retirava. A final d'estiu, ell se volia retirar, perquè després hi havia moltes magudes amb els grupos, de Ciutadella i això. Nosaltres érem més estar, però aquests, hi havia moltes magudes.
1: Què vols dir que hi havia moltes magudes?
0: Magudes, me refereix, que acabaven, duraven un any i ja...
1: Trastos, I paraven i no sé què...
0: Això n'hi havia molt, d'això.
1: Vale.
0: Jo ara no ho conec gaire, però ja veig grupos...
1: Ja, tot.
0: Vaig treballar bé, ja.
1: Allà de tot, suposo.
0: Jo ara estic un poquet a la vegada... Som estables, més o menys, sempre.
1: Sí, però, si som estables.
0: Però aquella època no, quan van començar.
1: Ja.
0: No tant. I aquell motiu que se'n va, i agafam, hi havia, després hi havia Samurada, i en Rodri, era bateria,
1: sí.
0: I no, i en, ells li diuen, i diu que sí.
1: Vale.
0: Que vinc, no, que vinc, al final de temporada, també, que ells tenien també... No,
1: coses que sí, que
0: cada casa. Però després hi va afegir, que hi ha xerrat aquesta setmana amb en Rodri,
1: mira,
0: perquè no està a Menorca, i hi va afegir en Pérez de guitarra. Per tant, van ser sis.
1: En Pere Marí.
0: No, en Pérez. En Pérez és un ciutadà llanc.
1: Vale, sí.
0: No, en Pérez és un ciutadà. En Pere Marí també ha sonat, també, en altres. A la primera cinta va gravar un parell de solo, hi ha un solo de guitarra.
1: Sí. Sí, ho he vist. Sí, sí,
0: I el va ell. No, en Pérez. Però allò només va durar 6 mesos, d'hivern.
1: Vale.
0: Però nosaltres tocàvem a mitjorn i van dur un magnetofon de pistes. I van gravar a prop de 2 hores. Jo d'allò no em havia sabut res més. Però ara fa poc...
1: Hola.
0: He sabut...
1: Hola.
0: M'han dit que en 3, 4 o 5 cançons, perquè ahir me van cridar i són coses... Bé, jo no sé això quan sortirà, però me van cridar ahir.
1: Això sortirà...
0: Bueno, quan vengui.
1: És la setmana que ve.
0: Quan vengui. Bé, aquests dies...
1: El de novembre.
0: Havien tingut entrevistes amb en Rodri, que havia vingut, ho va dur... I me sembla que ara ho han pogut treure amb en Miquel Àngel de la Copa, s'ho han mirat amb en Damià Febrer,
1: vale.
0: I en 3, 4 o 5 cançons bé, i ara volen borrar una pista, perquè hi ha una pista de cosa que es veu que van gravar, com que sols en pistes,
1: ja.
0: Cosa que no és de la música, però si lleven allò, sembla que queda bé,
1: vale.
0: Això serà un record gros, perquè això és del 77,
1: uau.
0: Gravat en el casino, de mitjorn.
1: En el casino de mitjorn.
0: De mitjorn, un ball, un cavespre, un diumenge cavespre.
1: Ostres, tu.
0: Ells duren 6 mesos, acabam en els carnavals de Ciutadella,
1: sí.
0: El 17 de gener, i torna a venir en l'Iron,
1: vale.
0: Joan, de bateria, tornant a quedar els mateixos.
1: Ok.
0: No sé, després allò va durar un any o 2 mesos.
1: Sí, sempre seguiu fent de sol, tot l'estiu, i verbenes i coses.
0: Verbenes, pitos i flautes.
1: Ja es fan festes de poli, verbenes, sí, i tot el rotllo, que les festes s'hi haurien d'estar, però...
0: Ah, nosaltres l'any 77 i 78
1: sí.
0: Fèiem les festes de Mo, Llumassanes i Sant Climent. 2 anys seguits.
1: El tripleta.
0: Tripleta.
1: Sí, sí, sí.
0: Dos anys seguits. I a Mo tocàvem a l'Esplanada.
1: A l'Esplanada? Uau.
0: Allà enmig.
1: Vale.
0: Vale. Però...
1: Ostres.
0: Però, Pere, veuràs, era una anècdota bona. No, però una anècdota. Hi havia fotint un escenari xulo.
1: Sí.
0: I feien dur grups folclòrics.
1: Vale.
0: D'aquests que són d'Aragón, sí. I puestos d'aquests i
1: allò.
0: I clar, aquestes festes acabaven molt pres després, eh?
1: Clar, no, és que és molt diferent.
0: I nosaltres havíem de tocar a les 9, a les 9 i mitja, i nosaltres anàvem muntant allà.
1: Un dissabte de festes, per
0: exemple? No, un diumenge.
1: Un diumenge, vale.
0: Muntant, jo crec que era un diumenge. Ara no t'ho puc assegurar, perquè no t'ho
1: puc. Bueno,
0: podria ser el dissabte, sí. podria ser. Però no ho sé. Però sí que me'n recordo el que va passar. I allà l'actuació d'aquesta gent, i allò, nosaltres, clar, érem per allà, i les 12 havien d'acabar, i que es van acabar a les 12 menys quart.
1: Qui és folclòric?
0: Ah, vale. I nosaltres anem allà i començam, sí. A fer l'actuació, venen 2 assajos o 2 municipals a les 12, xistolots, això s'ha d'acabar. 3 cançons van sonar.
1: I van pagar.
0: Sí, no. Altres.
1: Ens
0: van fer aturar.
1: Ja s'aclariran.
0: Hòstia, que bona. I no podien fer res més.
1: Que bona.
0: I això ho van fer 2 anys seguits. Llumassanes. Va ser la primera vegada que nosaltres van anar a Llumassanes.
1: Llumassanes.
0: Sant Climent hi han anat... De fet,
1: Sant Climent,
0: hem estat els pregoners,
1: sí.
0: Però ha estat un poble que hi ha anat moltíssim, quasi cada any.
1: Sí, no?
0: Molts, però a Sant Climent...
1: Allà anaves divendres, sempre, no?
0: No, a Sant Climent, ara feim els diumenges. Tal vegada antes fèiem altres dies.
1: Vale.
0: Ara, de fet, nosaltres ara quasi sempre són els diumenges i dilluns, quan
1: sí.
0: Hi ha tranquil·litat, no volem fer dissabtes, eh?
1: No, dissabtes,
0: però els altres. Ho tenim clar, ja fa molt d'anys. Però... Vull dir, Sant Climent és una banda on han anat moltíssim, i a Llumassanes també. I a Llumassanes, aquest any, com que nosaltres tocàvem hotel, i hotel no ho podies deixar, no? Hotel era molt sagrat.
1: Hotel no... No, clar, eres, bueno.
0: I era el dissabte, me'n record.
1: Ja.
0: I vam fer 2 grups.
1: Ah, sí?
0: Ho vam mitjar. Sí, van agafar un parell de ciutadallans, un bateria i no sé qui més, i 2 o 3 van tocar a l'hotel i dos o tres se'n van anar allà, o quatre.
1: Hosta.
0: I quan van acabar en el tour de l'hotel...
1: Tinc una franquícia d'huracans, bueno, com un McDonald's.
0: Quan van acabar de l'hotel, furgoneta...
1: Vale.
0: Llumosanes.
1: Ostres,
0: però que bona. No, jo vaig tocar en els dos puestos.
1: Vale.
0: En Pere també va cantar els dos puestos. En bateria en l'Iron també va tocar en altres, en Tolo també, i després que vam agafar un baixista... i un bateria i van anar allà amb
1: Maquillens vale, teniu un poc de...
0: van fer rotllo aquest,
1: que bona.
0: Un any i això era el 70, això va ser 77-78, aquests dos anys 77-78 devia ser,
1: que guai.

0: Radio Far. Cada cosa en el seu temps, amb el biòleg i divulgador Sam Pons.
1: Cada cosa en el seu temps. I en el mes de setembre, gínjols. Entrem a la tardor i és el temps d'un arbre molt particular, el gínjoler. El seu nom botànic és Sisyphus jujuba. En castellà es diu jujube o azufaifo, uns noms sonors i ben curiosos. És originari del sud-est de Xina i va ser introduït a la regió mediterrània des de fa molt de temps, procedent d'Orient. Molts horts solien tenir un gínjoler sembrat. Avui en dia se'n sembren pocs, ja que tarden uns anys a tenir una bona producció. Pot arribar en els 10 metres d'alçada. El tronc és d'un color gris, inicialment en l'escorxa fina, però amb els anys es va robant. Té unes branques en forma de ziga-zaga i amb unes bones espines. Com a curiositat, a Menorca i a la regió mediterrània tenim un parent de gínjoler, la llampuga o llampuguera. Té un aspecte bastant diferent, però si observam les seves fues hi veurem una semblança. Els gínjolers són bastant resistents, però necessiten un poc de manteniment. Els seus fruits, els gínjols, són d'estamany d'una oliva grossa, primer vers i després, quan són madurs, d'un color marró. Els gínjols poden agafar corc, com passa amb altres fruites. Si en tenim molt, serà necessari un tractament, millor si és en control biològic. El seu gust dolç solia agradar molt en els fiats, i no tan fiats. Antigament feien una festassa si en podien cuir uns quants. Avui en dia segueixen sent apreciats, però no són tan populars. Tot i no ser propi del Mediterrani, aquest fruit forma part de la nostra cultura popular. Deim, per exemple, que una persona està redona com un gínjol quan està grassa o ha menjat massa. Una altra dita ben coneguda et s'ha d'estar més content que un gínjol, i és que l'aspecte i el gust d'aquest fruit et sempre sinònim d'alegria.

0: la calç ha definit l'arquitectura autòctona i ha ajudat a configurar el paisatge de Menorca, la seva llum que atorga pulcritud. I a pesar d'aquesta rellevància en el paisatge illenc, la seva activitat econòmica sempre s'ha vist relegada per d'altres més lucratives.
1: La producció de calç a Menorca ha estat una activitat secundària dintre de l'economia insular. És una activitat que ha generat una matèria primera que a Menorca ha estat fonamental, com per tot arreu, ha estat fonamental per al desenvolupament dels oficis artesanals vinculats amb l'àmbit de la construcció. A Menorca la calç associada a la construcció i en el manteniment de les cases. Aquests oficis són els de mestre de cases, manobre, l'ofici de trencador i sobretot l'ofici de calciner. I perquè ha estat una matèria primera fonamental per a l'elaboració de morters, com a base d'elaboració de morters, per a l'elaboració de tot tipus de revestiments, d'edificis, i sobretot per una de ses costums que més mos ha identificat, i amb la qual jo té molt de sentiment, molta satisfacció, el costum de que han tingut a Menorca d'enclats a ses cases, d'emblanquinar, d'emblancar ses cases.
0: La calcinera, el podcast de la història oral de la calç a Menorca. Ja disponible a radiofarmenorca.com.

el Menorca Dogfest du a la sala Albert Camus pel·lícules i documentals d'illes del món. El 16 d'octubre es podrà veure la pel·lícula groenlandesa Sumer de Sound of the Revolution i el 17 d'octubre gaudeix de 5 curtmetratges documentals de diferents illes del món i dels 3 projectes documentals del Premi Biosfera. Consulta les pel·lícules seleccionades, els horaris i reserva la teva entrada entrant al menorcadocfest.com. Amb la col·laboració de la Fundació Foment del Turisme de Menorca, la Menorca Film Commission i l'Ajuntament de Sant Lluís.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca. Sonora, la memòria oral del migjorn.
1: Ara no, després sí que n'hi havia, tal vegada per necessitat també, que allò era un medi de posar posar peixes, en aquest cas, a la taula, no? Pescadors doblades, llavors, pescadors de canya, n'hi havia bastants, sí, sí. On anàvem a pescar, ara està barrat per entrar a l'heretat d'Estuc, després no, després podíem passar perfectament i anàvem a tota la costa aquesta de l'heretat d'Estuc, Torrenova i Trabaluges i tot això fins que a la mitjana. I l'altra part aquí més a